Quan un començava en això de la comunicació i la interpretació i fer coses així, diguem-ne, de cara al públic, com sou vosaltres, doncs recordo perfectament, a veure, ja fa uns quants anys, perquè els anys van passant, però ho recordo com si fos allò pràcticament ahir. Un professor d'interpretació de teatre em va dir abans d'entrar en un dels exercicis que fèiem, perquè dic, us vull contar una cosa que fos superdivertida. I em va corregir, i en aquell moment, com tots que tenim una mica d'ego, em va sentir fatal, i després ho vaig agrair com un dels consells més importants de la meva vida. I és que em va dir, no vendamos el humo antes de... Si és divertido, ya reiremos. Si és triste, ja lloraremos. I això és molt important, perquè també ens diu molt de com hem d'afrontar la vida. I sé que és una cosa que està d'acord la autora del

Hi ha sèries que apareixen en el moment exacte en què se les necessita. Ni un any abans, ni dos anys després. Exactament quan toca. Anillos de Oro és una d'aquestes sèries. Va estrenar-se el 7 d'octubre del 1983 a Televisió Espanyola, poc després que Espanya aprovés la llei del divorci, i durant 13 capítols va fer allò que la televisió pública hauria de fer sempre, i gairebé mai fa, explicar la realitat de la gent d'una manera que la gent pugui mirar-la a la cara sense avergonyir-se.

0: Per entendre per què la sèrie va ser el que va ser, cal presentar primer la persona que hi havia darrere de tot. Ana Diosdado era, en el moment en què va crear Anillos de Oro, alguna cosa poc habitual. Una dona que escrivia i que actuava, en un país on les dues coses juntes i en plena autonomia creativa eren, diguem-ho amb delicadesa, infreqüents. Havia nascut a Buenos Aires el 1938, filla dels actors Enrique Diosdado i Isabel Gisbert, que havien hagut de fugir d'Espanya per la Guerra Civil. La seva madrina de bateig era Margarida Xirgu, que és com dir que la història del teatre espanyol estava literalment present en el seu naixement. Als 5 anys ja havia pujat a les taules en una obra de Federico García Lorca, de la mà de la pròpia Xirgu. Tenia el teatre incrustat a l'ADN. Va tornar a Espanya el 1950. Va estudiar Filosofia i Lletres a la Complutense de Madrid sense arribar a llicenciar-se, una tradició que comparteix amb un nombre sorprenentment gran de genis. I als 24 anys ja era finalista del Premi Planeta amb la novel·la En cualquier lugar, no importa cuándo. Va escriure teatre, va adaptar obres de Peter Justinov, de Tennessee Williams, de Henrik Ibsen. Va estrenar la seva primera peça teatral, Olvida los tambores, al 1970, guanyant els premis Maite i Foro Teatral i sent adaptada al cinema. Quan va arribar a la televisió, per tant, no era una principiant, era una professional amb una trajectòria sòlida i una veu pròpia molt formada. I aquí arriba el primer element curiós de la producció. Anillos de Oro és una sèrie escrita per Ana Diosdado, dirigida per Pedro Massó i amb música d'Anton García Abril. Tres noms que en televisió feien la seva primera gran col·laboració conjunta. Massó era un director de cinema reconegut. Havia firmat La Gran Família, Las Ibéricas FC i Las Adolescentes. I Anillos de Oro va ser la seva primera experiència seriosa a la televisió. Per tant, tenim una guionista-actriu que escriu i protagonitza la seva pròpia sèrie, un director de cinema que s'estrena al mitjà i un compositor consagrat que porta aquella sintonia de cascada d'anells, de brillants, que en aquella època era inconfusible. Un trio nou que s'ajunta per primera vegada i que, contra tot pronòstic estadístic, ho encerta de ple a la primera.
1: Tres veces lo llevo cambiado. Tres. ¿Qué le parece?
2: Para lo que le sirve.
1: No. Si llamar, llaman. Pero luego no vienen.
2: Pues tampoco es cosa de que el cartel siga ahí mucho tiempo, ¿eh? Afea la fachada. Ya sabe usted de sobra que si la comunidad consintió en que tomaran ustedes huéspedes, fue solo por la situación de ustedes. Porque aquí no tenemos costumbre de según qué.
1: ¿De según qué? Aquí en casa tampoco. Y ya ve usted que pongo personas respetables.
0: La direcció artística va anar a càrrec de Gil Parrondo, un nom que qualsevol cinèfil reconeixeria de seguida. Parrondo era l'espanyol que havia guanyat 2 Òscars a Hollywood per la seva feina amb Patton i Nicholas and Alexandra. Tenir-lo a la direcció artística d'una sèrie de televisió espanyola era com posar un estrella Michelin a cuinar als menjadors d'una escola pública. Que quedi clar que heu dit com un elogi, eh? La trama es construïa sobre un eix senzill i brillant alhora. La Lola, Ana Diosdado, és una advocada que ha de deixar la professió per criar els seus fills i que ara torna a exercir. S'associa amb en Ramon, interpretat per l'Imanol Arias, un amic del seu marit, Enrique, i junts obren un despatx especialitzat en divorcis en un pis del centre de Madrid, propietat d'una senyora gran encantadora, la Doña Trini, interpretada per Aurora Redondo. I aquí comença una de les millors gags de la sèrie, que val la pena explicar. La germana de Doña Trini, que viu amb ella i que es resisteix enèrgicament que el seu pis s'utilitzi per tramitar causa de divorci, no té en canvi cap inconvenient que l'immoble s'utilitzi per exercir la prostitució. Una distinció moral que diu molt de l'Espanya de l'època i que la Diosdado va escriure amb una ironia tan fina que deixava marca. Cada capítol era independent i autoconclusiu. Per aquell despatx anaven desfilant clients de tota mena. Parelles que portaven dècades juntes i ja no podien més. Matrimonis amb diferència d'edat. Persones que s'havien descobert a si mateixes massa tard. Casos d'infidelitat consentida. La sèrie abordava el divorci, però també l'homosexualitat, l'avortament, els maltractaments, la independència professional de les dones... El 1983... en horari de prime time, a la televisió pública espanyola. I sembla que, quan ho dius en veu alta, La gent no se'n recorda que aquella era la televisió governada per Felipe González i que en aquell context la sèrie es va rebre com el que era, quelcom genuïnament nou.
3: ¿No le parecen definitivas?
1: Don Ramón, ¿le importaría venir un momento?
4: Ahora mismo no puedo.
1: No.
4: Si se espera usted 10 minutos... Hombre, de lo que no cabe duda es de que van a herir la sensibilidad del juez. Lola, ¿quieres ver esto?
3: Con esto la pulverizamos, ¿no?
5: ¿Cómo las consiguió?
3: ¿Es del todo preciso que intervenga su secretaria?
5: No soy su secretaria, soy su socio.
6: ¿Habrá usted querido decir su socia?
5: Si lo hubiera querido decir, lo habría dicho. En un despacho como este, donde pululan fotos como esta, no nos permitimos emplear según qué términos. Podrían parecer equívocos. ¿Cómo las consiguió?
3: Aquí el señor. Trabaja para mí.
5: ¿En calidad de...?
6: Investigador privado.
5: Efectivamente, estas fotos parecen bastante privadas.
3: Oiga, usted me dijo que necesitábamos pruebas. Pruebas definitivas. ¿Lo son o no?
5: ¿Cómo las consiguió?
6: ¿Qué más saco? El caso es que están ahí.
3: Naturalmente. ¿A usted qué le importa cómo las hayan hecho? El caso es que ahí están. A ella se las reconoce perfectamente. A él se les reconoce perfectamente. Y cualquier experto le dirá que no están trucadas.
0: Hi havia dones ministres que van manifestar públicament el seu desacord amb la línia argumental. Hi havia sectors conservadors que es posaven nerviosos amb el sol anunci de la sèrie. I llavors la veien i es quedaven sense arguments, perquè tot allò que Diosdado explicava ho explicava amb una elegància i un sentit de l'humor que desarmava la indignació preventiva. Era impossible enfadar-se amb allò. Era massa intel·ligent, massa ben escrit. El repartiment principal comptava amb Xavier Elorriaga com a marit de la Lola, Nina Ferrer, Antonio Vico i la petita Elena Carvajosa com a fills, i Pep Moner com a Carlos. Però la sèrie era, en bona mesura, una oportunitat per actors convidats. De primer nivell, que apareixien en capítols puntuals. Héctor Alterio, Alberto Closas, María Luisa Ponte, Ana Torrent, Juan Luis Galiardo, María Isbert, Miguel Reyán, Josep María Pou, Amelia de la Torre i Amparo Larrañaga, que no és una aparició menor si tenim en compte que Larrañaga era fillastra d'Ana Diosdado, filla del seu marit Carlos Larrañaga. La televisió espanyola dels 80 tenia aquella qualitat de família extensa on tothom coneixia tothom, i Anillos de Oro en va ser un exemple. Un dels cameos que ha quedat en la memòria col·lectiva és el d'Ana Obregón, que hi va aparèixer el segon capítol en el que va ser la seva primera aparició oficial a televisió espanyola. El seu personatge s'enamora del Ramon, d'Imanol Arias, i acaba amb un gir dramàtic que aleshores va deixar bocabadats els espectadors. Arias, que en aquell moment tenia poc més de 25 anys, ja mostrava tot allò que el convertiria en un dels actors de referència del cinema i la televisió espanyola d'aquella època. La seva parella en pantalla, amb Diosdado, que li portava gairebé 15 anys, funcionava perquè no era mai condescendent ni en cap sentit previsible.
1: Yo te con hierbabuena.
5: Gracias, doña Trini.
1: Azúcar.
5: Que no.
1: Ay. Ya veo que ese muchacho del otro día sigue sin venir por aquí. Eso es que ya no se divorcia. Tengo mucho rezado a esa intención.
5: Nos va usted a arruinar con tantas oraciones, doña Trini. ¿Sí? ¿De parte de quién? Soy su socio. Ah, muy bien. Un momento. Ramón.
1: Dígale que ha ido al servicio.
5: Ramón.
4: O sea, que para mí nada. Como si yo no fuera de esta casa, ¿no?
1: Usted no toma.
5: Tu primo.
4: ¿Quién?
5: Tu primo, el médico.
4: ¿Qué hay, Federico? ¿Cómo estás? Sí. ¿Que te quieres qué? ¿Divorciar? ¿Tú?
0: La sintonia d'Anton García Abril, aquells anells d'or que queien en cascada acompanyats d'una melodia que et quedava al cap sense demanar permís, es va convertir en un dels temes musicals televisius més reconeixibles de l'era. García Abril era un dels grans compositors espanyols de la seva generació i la seva aportació a la sèrie anava molt més lluny de la capçalera. Cada episodi tenia la seva pròpia identitat sonora, cosa poc habitual en les produccions televisives de l'època. La recepció va ser apoteòsica. Els Premis Tepe d'Or del 1984 van reconèixer la sèrie en 4 categories. Millor sèrie nacional, millor directora, millor actriu, Ana Diosdado, i millor actor, Imanol Arias. A més, la Diosdado va rebre el Fotogrames de Plata com a millor intèrpret de televisió. La sèrie es va emetre a Mèxic, a l'Argentina, Uruguai, Veneçuela i Nicaragua. A l'Argentina, on el pare d'Ana Diosdado havia estat exiliat dècades enrere i on ell havia nascut, la sèrie va connectar amb una audiència que vivia els seus propis primers passos cap a la democràcia. El cercle que es tancava era, com a mínim, emotiu. I la Diosdado no va quedar satisfeta de la seva pròpia interpretació? Aquesta és potser la dada que millor la defineix com a artista. Va guanyar tots els premis possibles per aquell paper, va rebre els elogis de la crítica i l'afecte del públic, i la seva valoració interna era que podia haver-ho fet millor. Per això, quan va venir Segunda Enseñanza el 1986, on Javier Bardem apareixia molt jove i amb cara d'espantat davant de la càmera, i va tornar a posar-s'hi amb les mateixes ganes. Massó i García Abril van tornar a ser del viatge i la fórmula va repetir èxit.
4: Y luego está lo de las sevicias. Casi nadie sabe lo que son las sevicias. O sea, cuando se zurran. Bueno, pues en mi caso, mi cliente siempre que lleva la primera torta. O al menos, eso es lo que intento demostrar yo, claro.
7: ¡Ratón! Te llaman otra vez.
4: Un momento.
7: Que sí, que está aquí, ya viene. Vale. Vas a tener que pagar el teléfono a medias.
4: Venga, ponme la cuenta.
7: Cállate,
4: ¿sí? Hombre, Federico, ¿cómo estás? Pues no, no he hecho nada, como me dijiste que esperara.
8: Pues ya está decidido. Ponte a trabajar deprisa, Ramón, deprisa.
4: Bueno, pues esta misma tarde me pongo a trabajar y mañana presentamos la demanda, ¿de acuerdo?
8: De acuerdo.
0: Però el llegat d'Anillos de Oro és més que els premis o les xifres d'audiència. És una sèrie que va parlar als espanyols d'allò que els estava passant, en el moment en què els estava passant, sense condescendència i sense por. Va posar paraules i cares a situacions que moltes famílies vivien, però que no sabien com anomenar. Van normalitzar el divorci, sense fer-ne una tragèdia ni una farsa. Va mostrar dones professionals en un moment en què la televisió tendia a mostrar-les en rols molt més passius. I ho va fer amb diàlegs que, com s'ha dit en moltes ocasions, aguanten el pas del temps sense parpellejar.

0: la ràdio que t'escolta. Estàs escoltant els millors moments de la ciutat.
1: Demà 29 d'abril arrenca a Barcelona una nova edició de l'Acusticat, l'esdeveniment de referència al sector acústic a Catalunya. Potser vostès tenen la sort de viure en un barri tranquil o en un poble, però més del 20% de la població europea està exposada a nivells de soroll perjudicials.
2: Coincidint amb el Dia Internacional de Sensibilització envers el soroll, arrenca aquest congrés amb l'objectiu de debatre sobre temes com ara els efectes que té el soroll en la salut física i mental, l'impacte acústic dels concerts i grans esdeveniments o les normatives que s'haurien d'aplicar relacionades amb l'acústica. I és que les xifres són realment alarmants. El soroll provoca cada any 73.000 morts prematures a Europa.
1: Doncs per parlar de tot plegat, saludem a aquesta hora la directora general de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, Sonsoles Letang. Què tal? Molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
1: Directora, les dades, com dèiem, són alarmants, preocupants. Aquí a Catalunya, un 23% de la població està exposada a nivells de soroll nocturn per sobre del permès. Què és el que està fallant perquè en ple 2026 gairebé un quart dels catalans no puguin descansar correctament?
3: Bé, doncs aquest 23% de població exposada amb uns llindars superiors als objectius de qualitat acústica durant la nit, que és un 14% durant el dia, sobretot està exposada a un soroll constant majoritàriament d'infraestructures o d'equipaments d'interès públic que també són generadors de soroll. En aquests casos, aquestes infraestructures compten amb una planificació, que són plans d'acció que es fan precisament per distribuir en el temps aquelles mesures necessàries per compatibilitzar doncs, el soroll amb aquells usos que normalment són residencials i, per tant, que la població està exposada. I bé, aquests plans d'acció són responsabilitat compartida entre administracions i titulars d'infraestructures. Llavors, és el que s'ha de desenvolupar i entenc que accelerarà.
2: El Congrés d'enguany es posa el focus sobre els concerts que hi ha arreu de Catalunya, però a Barcelona especialment, que hem viscut crisis recents amb el soroll en zones com ara el Fòrum o Montjuïc. Recordo també els casos que hem explicat aquí, com el Triangle Golfo del Poblenou, on la gent està medicada per dormir. Ens ho han explicat aquí. No sé com es pot compaginar l'agenda dels grans esdeveniments o de les sales de la ciutat amb el dret al descans que, evidentment, tenen tots els veïns i veïnes i reclamen les associacions.
3: Sí, doncs ara mateix nosaltres ja estem establint diguéssim, una nova normativa, perquè la normativa actual, aquesta casuística dels esdeveniments no l'aborda doncs amb prou, diguéssim, concreció. I sí que és veritat que hi ha ara mateix com, diguéssim, com un buit en el que respecta a com regular aquest tipus d'esdeveniments tan sorollosos. Llavors, nosaltres esperem que via aquesta regulació quedin conjuminats tots dos drets, no? El dret de la població al descans i a la salut, perquè l'impacte acústic afecta la salut, i també el dret a la cultura.
1: Clar, deia que el soroll afecta la nostra salut, això és evident, però, directora, com ens afecta la nostra salut, tant física com mental?
3: Sí, doncs sobretot això provoca alteracions a la son, provoca també, pot provocar malalties cardiovasculars. De fet, més o menys tenim calculat que cada any tenim 139 casos nous en aquest sentit i, òbviament, té un impacte en la salut mental.
2: I en la salut en general del dia a dia. Vostè parlava dels sorolls aquells del dia a dia que es colen a les cases de molts catalans i catalanes, no només els d'aquests concerts. Segons aquesta Agència Europea del Medi Ambient, el 20% dels europeus pateixen soroll perjudicial. I jo pensava en aquelles persones que tenen un tren al davant de casa seva, una via d'un tren, i cada 10 minuts o cada mitja hora o cada 20 minuts, clar, clar, clar, clar, clar, clar, clar, clar,

Sí, exacte. Les infraestructures que estan, tenen una categoria específica dins de la normativa actual pel que fa al soroll, per totes elles s'han de realitzar aquests plans d'acció que ja estan realitzats i s'estan desenvolupant mica en mica, aquests plans d'acció que inclouen les directives

0: treballant i tots aquests plans d'acció i les, diguéssim, els plans, el mapeig del soroll és el que s'ha d'anar presentant de manera periòdica a Europa. De fet, ho estem presentant tots els estats membres. Diferent és també aquell soroll que ja afecta pròpiament en zona urbana i que és pel propi trànsit de vehicles d'aquella zona urbana, no? I en aquest cas ja sabeu que des de la Generalitat estem tirant endavant altres mesures, com ara les zones de baixes emissions, que les zones de baixes emissions tenen una finalitat principal, que és la de reduir la contaminació atmosfèrica, però alhora contaminació atmosfèrica i soroll de vehicles va totalment lligat. Per tant, les zones de baixes emissions també generen àmbits més tranquils. Totes les actuacions a nivell urbanístic que vagin a pacificar el trànsit també generen doncs àrees més silencioses. També el vehicle elèctric és més silenciós i ja sabeu que tenim des del govern el pla d'impuls pel vehicle elèctric, però en definitiva fixeu-vos que en àmbit urbà del que us estic parlant és de planificació urbanística i, de fet, el proper congrés aborda la planificació urbanística doncs, en sessions concretes respecte al soroll.
1: En aquest congrés també es parlarà de la salut dels més petits, perquè també els afecta a ells aquest soroll, redueix la capacitat d'aprenentatge dels nens i nenes. No sé si hi ha algun control de si hi ha algunes zones més afectades que d'altres aquí a Catalunya.
0: Sí, sobretot les escoles que estan en un àmbit pròpiament urbà, molt, molt urbà i amb molta circulació de vehicles, doncs aquest soroll constant doncs afecta a la memòria, afecta la capacitat d'aprenentatge i el desenvolupament cognitiu. Sí, sí, i aquí s'han de prendre mesures, però fixeu-vos que de nou també s'està abordant des dels diferents ajuntaments de Catalunya que tenen escoles en àmbits molt, molt urbans, tot el que és la pacificació de l'entorn, la minimització de les emissions. Llavors, al final,

0: físiques. Normalment, mesures que afavoreixen amb un també afavoreixen amb els altres.
1: Clar, al final això pot semblar una utopia, dic el de, la, això de solucionar els sorolls urbans, no? Perquè jo tinc una amic que viu al costat d'una escola i em deia, és constant el soroll de l'escola, la remor aquella de nens, i deia, home, a l'hora del pati només, no? I em va dir, no, tot el dia, tot el dia. I hi ha sorolls que és molt difícil de mitigar en grans ciutats com Barcelona, on sembla gairebé impossible.
0: Val, aquest seria un altre soroll, eh? O sigui, fins ara estàvem parlant del soroll exterior que impacta l'escola i, per tant, a la salut dels nens, i després hi ha una altra casuística que també s'intenta resoldre via aquest nou decret que estem fent des de la Generalitat, que són els patis escolars. Els patis escolars, doncs, en àmbits urbans, s'utilitzen doncs, per usos que van més enllà de l'activitat docent. Llavors, això és el que provoca aquest soroll. I, a més, se'n va més enllà de l'activitat docent, també en horaris i en dies, no?
2: Clar.
0: Llavors, això és el que pretenem regular des del decret per assegurar, diguéssim, doncs, aquelles activitats complementàries que sempre estan vinculades a una escola i que sovint també estan promogudes, no pel propi centre docent, sinó per les associacions de mares i pares, sinó que també el que pretenem és sobretot conjuminar el descans dels veïns. És a dir, són dos drets, de nou, igual que quan estàvem parlant de cultura i soroll, no? D'esdeveniments culturals i soroll, doncs aquest seria dels drets dels infants i del dret al descans. No? Llavors hem de trobar aquest equilibri i creiem que podem assegurar el dret al descans dels ciutadans que viuen a les ciutats i que estan afectats per un pati escolar i per un ús excessiu d'aquest pati escolar ara mateix no regulat, doncs creiem que en el decret ho podríem abordar bé i esperem solucionar-ho perquè és un problema, és un problema.
2: Directora, el que li preguntava abans al Robert, és possible aconseguir reduir aquesta contaminació del soroll a grans ciutats com, per exemple, aquí a Barcelona? O és una fita complicada?
0: No, sí, es pot reduir. És a dir, ja amb el tipus de vehicles, o sigui, sobretot la font del soroll, la principal, és el trànsit, no? Llavors, el trànsit... Per aquestes línies que jo us estava comentant, que és una, l'urbanisme, no? Un urbanisme també enfocat i dissenyat per crear zones de benestar acústic, no? Àmbits de benestar acústic. També les zones de baixes emissions, que ja sabeu que, bueno, que han vingut per quedar-se, perquè tenim, igual que parlàveu de les 70.000 morts directes per soroll, també tenim un número molt superior de morts per contaminació atmosfèrica, no? A Europa, directa. Llavors, doncs les zones de baixes emissions, com us deia, també tenen un impacte positiu en la disminució del soroll i que s'estan doncs, ampliant i s'estan redissenyant. Penseu que és una, diguéssim, com una mesura nova i, per tant, s'han definit i s'estan redefinint, val? I després també l'electrificació del parc de vehicles, doncs això també impacta moltíssim en el soroll. Després penseu que altres unitats, no la meva, no la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, sinó altres unitats amb les que treballem molt directament, com la Direcció General de Transports i Mobilitat i la pròpia ATM, doncs també estan fent actuacions específiques per reorganitzar tot el que és el repartiment de mercaderies que tenim a Barcelona i bueno, tot el repartiment, diguéssim, de furgoneta petita o mitjana que també doncs, ha intensificat molt el trànsit en els darrers anys, no? Sobretot després del Covid, no? Perquè ens hem canviat hàbits de consum. És a dir, tota aquesta suma d'actuacions i polítiques i directrius va reduint progressivament el soroll i nosaltres ho estem monitoritzant des de la Generalitat i esperem que d'aquí doncs, un parell d'anys, amb aquestes mesures ja molt més doncs, implantades, puguem demostrar que el soroll va baixant. I penseu que el vehicle elèctric de 2024 a 2025 ja va pujar considerablement per

0: exemple, a tota la zona metropolitana de Barcelona respecte al total de vehicles de combustió que tenim al parc de vehicles. Vull dir que anem avançant.
1: Doncs ens quedem amb aquesta idea, anem avançant i estarem molt pendents del que es parli en aquest congrés acústicat que arrenca demà a Barcelona. Sonsoles Letang, directora general de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, moltíssimes gràcies.
0: Val, moltes gràcies a vosaltres.
2: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Franc. Recorda els millors convidats que han passat per la ciutat. Passa per

0: Quines ganes d'acabar totes aquestes cançons d'aquesta qualitat tan magnífica que ens han fet els nostres companys.
1: En un parell de mesos o
0: sisplau,
1: els mesos que ells les resolem
0: necessito,
1: totes.
0: Necessito.
1: Aquell dia serà la paraulassa de cançó.
0: Festa gran, festa gran. Tot, què?
1: Sí, molta festa, sí. Però és que festa gran jo, que em faci gran.
0: No, festa gran aquell dia.
1: Fiesta, juerga, vull dir.
0: Festa grossa. Festa, gran festa.
1: Gran festa, final de festa.
0: Vinga, final de festa.
1: Final de festa.
0: Quines paraules ens portes avui?
1: He de dir una cosa. Aquesta secció...
0: T'has pres llicències, no?
1: No, cap ni una. Aquesta secció que ve esdevenint des del mes de setembre, que ens alternem la Montserrat Valls Navarro,
0: sí,
1: de la qual avui és la seva onomàstica,
0: sí,
1: i servidor, cada 15 dies ve un. I tu saps perfectament que jo, en aquestes setmanes que portem des del mes de setembre, he portat moltes coses que casualment s'han donat aquí, de paraules que ens proposa l'audiència, i que han coincidit amb cançons que a mi m'agraden,
0: sí,
1: i altres que no, que he descobert, sí, i he après moltíssim amb aquesta secció,
0: sí, sí,
1: perquè he descobert música de l'Amèrica Llatina, de tot arreu. En fi.
0: Aquesta setmana crec que havies de portar una sí o sí, que a veure si t'has adonat, no sé.
1: Vale, jo crec que sí.
0: Sí?
1: Jo diria que sí. En qualsevol cas, la d'avui, 27 d'abril de l'any 2026, 27 d'abril de l'any 2026, a la 1:24 del matí, de la tarda ja, a Onda Cero Catalunya, crec que porto la secció que més em representa.
0: Bueno.
1: Si diguessin, si Robert Calvo fos una secció de paraula de cançó, quina seria? La d'avui.
0: Ivan, no me l'ha portat. No me l'ha portat. No, perquè havies de portar una, ho vam comentar amb la Montse.
1: No, però a mi no m'han dit res.
0: No, clar, la gràcia era que t'adonessis tu solet. I no, no.
1: Saps que jo soc poc de donar-me jo solet de les coses. Sempre se m'ha d'explicar tot.
0: I d'escoltar el programa també estaria bé.
1: Sí, no? Jo vaig escoltar, però ja m'he oblidat.
0: Claro que sí, bonica.
1: El que vam explicar divendres jo no recordo res.
0: No, si va ser dilluns passat.
1: Bueno, però això, imagina't divendres. Doncs les paraules, el que tinc clar són les paraules que havia de portar, que he de portar, que
0: sí,
1: són sang,
0: sí,
1: vi i gelos.
0: Sí.
1: Tres coses que es poden combinar, clar, que poden combinar.
0: Com mucho folclore, ja ho vam dir aquí, eh?
1: Malauradament, en alguns casos, les tres combinen. Ara ho anirem desgranant. Comencem amb la primera de les paraules que ens portava la Montse Valls dilluns passat. Ja saben que la Montse porta paraules que vostès proposen al 676-760908 amb un WhatsApp, paraules posteriors a l'any 2000, i aquí servidor porta les anteriors a l'any 2000.
0: Doncs anterior... tenies una clara, guapo, amb sang.
1: No se l'he portat, no ho
0: sé. No l'has portat,
1: ja t'ho dic. Comencem amb aquesta paraula, la primera de les paraules, sang. I per on corre la sang? Home, habitualment per les venes.
2: Sí!

0: aquesta és... Aquesta és la, la figura més gran, per mi és la figura més gran de la copla en aquest país, que m'encanta, és meravellosa, és Marifé de Triana, amb aquest Sangre de mis venes, que és una copla interpretada per ella, que era, la, li deien l'artista, l'actriz de la copla, no? Li deien l'actriz de la copla. I és que era l'única que interpretava d'aquesta manera aquestes coples, que va ser llançada, Sangre de mis venes, l'any 1963, sota el segell Columbia, com a part d'un disc que va consolidar el seu estatus com una de les grans figures del gènere. Per mi, ja et deia, la més gran del gènere. Aquesta cançó destaca per la intensitat dramàtica. Escoltem-la, sisplau. Ara no l'escoltem encara. Ara vindrà Marifé de Triana. És una cosa d'alta intensitat,
1: cantant,
0: d'alt voltatge i de gran lírica passional, caracteritzat per aquesta interpretació que feia ella, l'actriu de la copla, Marifé de Triana.

0: Marifé de Triana, que per mi té dos temes que són crucials de la seva carrera. Un és Encrucijada, que l'has de veure, això ho has de veure. Encrucijada,
1: porta
0: vostès...
1: Sang? Porta la paraula sang?
0: Crec que no, Encrucijada no. Sí. Però mira, Encrucijada, i va esdevenir una figura clau de la cançó espanyola. Sangre de mis venas, canta Marifé de Triana, que corre per les venes, i que si corre, si corre, dona la vida, no? I com és la nostra sang, Míriam? Com és la nostra sang? Per la vermella, espanyola.

0: Caracola.
1: Uau, feia anys que no escoltava
2: aquesta. Això porta els 90.
1: Oh, totalment, m'encanta aquesta cançó. Feia
2: aquesta
1: anys.
2: Cançó és un tema que jo crec que és fonamental dels 90, no? I de Manolo Tena, que és un, diguéssim, el hit que el va consolidar, va ser el seu major èxit comercial i una fita del pop-rock del moment a Espanya, amb aquesta barreja com de rumba, balada, rock, amb tints flamencs. Aquest disc, que, és a dir, aquesta cançó Sangre Espanyola donava nom a un disc, per tant, un disc homònim. Va vendre centenars de milers de còpies. Abans es feien totes un CD, clar.
1: Sí.
2: Centenars de milers.
1: O caset.
2: Un caset, i es repartien. Ara no, ara. No. Tenint aquelles plataformes, doncs ja no ho has de fer. Es caracteritza per un so ja més madur de Manolo Tena, amb guitarra espanyola, percussió i lletres que exploren l'amor, el desamor i la vida. El que passa que va arribar en un moment de la vida de Manolo Tena, solia passar, i encara passa a dia d'avui, que hi ha artistes doncs, que viuen un gran moment artístic i que de cop i volta
1: tenen,
2: sí, tenen problemes d'addiccions, etc. Doncs li va passar a ell, com passava tant en aquella època. No? En fi, la sang que corre per les venes, que és sang espanyola, i clar, i com és la sang espanyola que corre per les venes, Míriam?
1: Calenta.
2: Calenta.

0: estàs passant, eh?
1: Oh, és la secció que més estic gaudint. Perquè, a més, aquesta sonoritat, tu deies, Manolo Tena són els 90, això són els 80. Sí. Un so molt espanyol de... Aquests homes, Los Chunguitos, Las Grecas, per exemple, tenien un so molt similar. Sí. Sangre Caliente és un àlbum emblemàtic de... Per cert, a Las Grecas no se'ls ha fet justícia. La seva filla va reclamar fa un temps, si us plau, que es fes justícia a la seva mare.
0: Ja sense temps, Robert.
1: No, ja està. Sangre Caliente és un àlbum emblemàtic de Los Chunguitos, llançat a finals del 81, 1981, segle passat, que va consolidar el seu estil de rumba flamenca urbana, marcat per la interpretació d'Enrique Salazar. Aquest disc forma part dels seus grans èxits abans de la mort del Salazar, de l'Enrique, el 1982. Destaca per reflectir la realitat social de l'època i la superació d'aquests germans, del Salazar. Ja tenim la sang calenta, la sang que corre per les venes, que és sang espanyola, i clar...
0: No, no, és que t'ha faltat una.
1: Quina m'ha faltat?
0: Home, si portes la paraula sang, no m'has portat ni una en català, tu. Més que la meva sang, més que tot l'or d'un banc, més que poder cridar, més que poder plorar, tu ets molt més important... No saps quina és aquesta.
1: Sí, però no...
0: Més que la meva sang, d'aquí.
1: Ja, de Sau. No,
2: sí que és.
0: Dels pets,
1: de
0: l'Axambusto.
1: L'Axambusto, molt bé. Doncs felicitats.
0: Doncs no, Montse Vall, si ens estàs escoltant des de la redacció, no la portes.
1: No. Però bueno, no passa res. Ja
0: no passa res.
1: Un altre dia la portaré per un altre motiu. Bé, deia, és que no, això em trencava amb el relat.
0: Ja, no, segueix.
1: Sang calenta, sí. Sang espanyola, sí. Sang que corre per les venes. Sí. Aquests tres factors, qui els té? Un truant.

0: I va dir, sí, home. Pues jo, però Julio Iglesias, no me semblo res al Julio Iglesias. I van dir, sí, has de fer una cançó. I llavors va dir, home, jo en tinc una descrita que es diu Soy un truán, soy un senyor i que casa bastant amb Julio Iglesias.
1: No sé per què.
0: I saps quan la va estrenar? La va estrenar la nit de les primeres eleccions democràtiques en aquest país, quan Íñigo va ser el... José María Íñigo va ser l'encarregat de presentar la nit electoral, però era un show de televisió, era un show de cançons, i entre cançó i cançó deien el resultat.
1: Sí.
0: I allà va sortir Julio Iglesias a cantar Soy un truán, soy un señor, obra de Duo Dinámico.
1: És aquest vídeo que apareix ell amb els papers?
0: Sí.
1: Que devia ser la primera vegada que la cantaven i se la sabia, no?, la lletra.
0: Absolutament, és la primera nit que la canta, la nit
1: del recompte. No és per la paraula sang, és per la següent paraula, que és
0: vi. Que és vi, sí, per això et deia, dic, corre per les venes, és calenta i és espanyola. És vi, que és el que té Julio Iglesias a les venes, o no sé què té a les venes, Julio Iglesias, que el faci un truán. A mi em perdonaran, però Julio tindrà molts defectes. I tots els que hem conegut últimament, doncs, són defectes.
1: Sí.
0: No ho ha fet bé, ara.
1: Defectes, no sé si seria.
0: És un emblema d'aquest país, ho sento molt, vull dir, clar. S'ha de separar l'obra de l'autor, no diuen?
1: Però aquí costa.
0: Costa molt.
1: Costa
0: en fi,
1: molt.
0: Julio Iglesias, que és un personatge, com dius, un personatge, una personalitat. El vi del Julio Iglesias segurament era aquell vi, un Rioja, un Somontano, una cosa bona.
1: Algo forte, sí.
0: Però aquell vi de... no el de missa. Bueno, sí, el de missa també. Uh-huh. Pot ser una mica amarg.
1: El dolç.
0: El
1: del postre.
0: Aquest és el de missa?
1: No
0: sé. Bueno, a missa no sé quin es veuen, perquè no me l'he begut mai. En qualsevol cas, Rafael Farina bevia vino amargo.

0: Ai.
1: No puc escoltar aquesta cançó sense veure el tricicle.
0: El tricicle fent allò. Aquesta cançó té una història tan forta al darrere, tan bona, que jo la vaig descobrir, a més, quan s'ha mort un dels seus autors d'aquesta cançó, que és part de Duodinámico, no d'El Duodinámico, Duodinámico. Aquesta cançó és de Ramon Arcusa, que és la part que ha quedat viva encara, Manolo de la Calva, que ens va abandonar. Doncs el dia que es va morir Manolo de la Calva, jo vaig descobrir que Soy un truán és obra seva, de Duodinámico. En Ramon Arcusa li van dir: has de fer una cançó pel Julio Iglesias.

0: Sí, el cert és que no és una secció molt, molt actual, diguéssim.
1: No, bueno, no, ja és la teva secció, vull dir, ha de ser vintage. No, no, ja ho fas bé, ja.
0: Vino Amargo és una de les coples més cèlebres interpretades per Rafael Farina, que això que fa és una barbaritat, eh? Vull dir, la tècnica musical. Va ser llançada com a Milonga Tango i narra el profund desamor i dolor sentimental, metaforitzant l'amargor de la traïció amb el gust amarg del vi. Y digo que Vino Amargo es el que bebo por una traición de una mujer, escolta.
2: Cada nota me desgarra el alma como una pena.
0: La lletra utilitza la metàfora del vi, d'aquell de mal gust, per expressar el dolor profund i tristesa que provoca... Mira, escolta això.
1: Quin canvi de ritme, no?
0: Ara fa una milonga tango, clar. Ah, i parla d'aquest desengany sentimental, de la manca d'amor i d'una traïció. Uh-huh.

0: molt maca aquesta cançó.
1: I de l'avi a la neta, què et sembla?
0: Com?
1: De l'avi a la neta.
0: No, del vi, no de la vida.
1: De l'avi, que és Rafael Farina, a la neta, que és Tamara Valcárcel.
0: Ah, molt bé.
1: Que
0: vam

0: Tenim aquí el programa fa un temps, Tamara dels Boleros.
1: Sí, sí, sí.
0: La Tamara dels Boleros és neta d'aquest home, de Rafael Farina. I ella canta a la següent paraula que portem a la paraula de cançó d'avui.
1: I això és d'abans del 2000?
0: Home, és del 92.
1: En sèrio?
0: I tant, del 92. Ja t'ho diré.
1: Sí que ha passat el temps.
0: Sí, clar, que ens hem fet grans, ens hem fet grans. La Tamara va ser la primera que va sortir a Lluvia d'Estrelles fent de Pocahontas.
1: Sí, me'n recordo.
0: Doncs després de fer de Pocahontas, li van fer un disco magnífic.
1: Tamara la buena, sí, sí.

0: com una balada romàntica clau a la seva carrera des dels seus inicis. La cançó que aborda la intensitat de la gelosia amorosa, destacar per aquest estil melòdic, interpretada en moments clau i aparicions televisives mítiques de Tamara, i és una de les cançons més importants de la seva carrera, acumulat discos d'or, de platí, en fi, una barbaritat.
1: No quiero nada sin ti.
0: No quiero nada sin ti.
1: Preciosa.
0: Tamara és una gran cantant, una gran intèrpret de boleros i de cançó melòdica. I de la cançó melòdica anem a una cosa encara més flamenca, més racial, més esparracada, que són Els celos, de Junco.

0: Aquesta cançó va aparèixer fa uns anys, un parell d'anys o tres, a una campanya institucional d'Eurocaja Rural, i des de llavors s'ha convertit en una de les cançons més descarregades, els anuncis més escoltats a la xarxa. Vull dir que aquelles cançons que dieu que són vintage, sempre poden tornar, Míriam. Tot torna a la vida. Això pot tornar. De cop i volta en un anunci et posen la cançó i dius, què és aquesta cançó?
1: El Junco a mi m'agrada més la de Hola, mi amor.
0: Tengo que hablar contigo. Que, per cert, hi ha una, no, sí, hi ha una interpretació magistral de Yolanda Ramos.
1: Oh,
0: a tu cara me suena, l'han de buscar. Vostès entren a antena3.com, ho busquen allà, i és una barbaritat interpretativa del malament que està feta. Vull dir, no, és...
1: La gràcia amb la que està feta.
0: La gràcia amb la que està feta, Junco, que ella fa de... És la que li posen la cara partida en dos, no? Sí,
1: sí, però no és aquesta. Li posen en Enrique Llana, em sembla,
0: pot
1: no?
0: Pot ser. En fi, vostès busquen Yolanda Ramos, Junco, Hola, mi amor...
1: I gaudeixin.
0: I gaudiran una estona d'uns riures impagables. I abans d'acabar amb aquesta secció, que té aquesta paraula avui, celos o gelos, no podia acabar una altra que l'amor de la meva vida. Saps per què t'ho dic?
1: La teva mare.
0: Bueno, la meva mare, a la que li dedico aquesta cançó, perquè en que vindrà el dia de la mare, diumenge, sí, li dedico la secció d'avui. I ella és molt fan d'un home que em recorda a mi cada 1 de maig, que és el dia que jo vaig néixer, sí, que serà aquest divendres. Ella em diu, yo el 1 de mayo de 1984, a la 1:30 cuando París, y cuando saliste te dije, el amor de mi vida ha sido tú. Això qui ho cantava? Camilo Sesto. Es

0: És una veu tan immensa i va cantar molt poc temps, Camilo Sesto, va cantar una dècada, però ens va deixar uns temes impressionants, ens va deixar un musical que és Jesucristo Superstar, de la qual vam parlar aquí un dia que tu no hi eres, vam parlar de Jesucristo, que era el dia de Setmana Santa, vam portar aquí. En fi, Celos és de l'any 83, un any abans que naixés jo, va fer aquesta barbaritat Camilo Sesto en el seu àlbum Amaneciendo, que aborda en aquest tema la toxicitat i l'amor apassionat. I ell, que era com una cosa així com més d'amor, això és més de desamor, perquè els gelos no deixen de ser un desamor.
1: Totalment.
0: I una cosa tòxica que et
1: corre... Abans es cantava molt els gelos, sí, d'una manera molt...
0: Bueno, ja ho hem escoltat aquí, que alguns gelos, com el de Rafael Farina, són mal portats, mal portats. En fi, vostè, jo entenc els gelos. Tots hem tingut gelos en algun moment.
1: Tothom.
0: És un sentiment absolutament normal, natural, humà, però l'hem de saber gestionar. I hem d'aprendre a portar-lo amb allò que es diu gallardia, doncs amb una mica de senyorio o senyoria.
1: I que ningú és de ningú.
0: Ningú és de ningú, per descomptat.
1: Això queda claríssim.
0: I que no llegui la sang al riu. I el vi amb moderació. Una copa a la setmana i ja està.
1: Estava pensant mentre que feies aquesta secció, els contrastos que té aquest programa.
0: Sí.
1: Avui estem parlant de quin seria el seu símbol de Catalunya.
0: Sí.
1: I has portat la secció més
0: espanyola que es podia portar, clar que
1: sí.
0: Perquè, veus, això sóc jo. Sóc una mica d'aquí, una mica d'allà. Ni tot ni res.
1: Ni una en català, ni una en anglès,
0: ni en francès. És que precisament em quadrava perfecte per fer la secció que, si algú digués, de totes les seccions de paraula cançó que s'hagin fet, o que es puguin fer, que es fan i que es desfaran, quina representa més la idiosincràsia, la vida, la manera de pensar Robert Calvo? Aquesta. És a dir, una mica de Julio Iglesias,

0: una mica de Marifé de Triana, una mica de Camilo VI, una mica de flamenc, una mica de gitaneu... Vinga.
1: La propera, fes-la una mica pensant en mi. Com si fos un regal, que penses en la persona.
0: Però si això és un regal magnífic, Miriam.
1: Ja, carinyo, però...
0: Quantes cançons boniques has escoltat avui?
1: Una
0: celos
1: o dues.
0: De la Tamara, Celos de Camilo VI.
1: Una o dues has escoltat.
0: No,
1: maques
0: sort...
1: no, maques no, totes. Mm. Totes les cançons no, són, que m'agraden a mi.
0: No puc emocionar-me més escoltant Camilo VI, que per mi és la marca de la meva vida.
1: Molt bé. Sí. Robert Calvo.
0: L'amor de mi vida ha sido tu.
1: 15 dies més.
0: Més, que vagi bé.
2: Això és La Ciutat, amb Miriam Frank.
3: A Onda Cero Catalunya, la música.

0: Molt bon dia a tothom, sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio Va, que estem començant setmana, que estem iniciant ja el 4 de maig de 2026. David Morales, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Ja sabeu que vaig fer el meu acudit de tots els anys, de que de maig ja seria maig, i doncs sí, ja estem. Una del també ja les deixo anar totes. Aquest mes és el mes del Tinder, perquè és el mes de maig. Vinga,
1: vinga.
0: I la gent, doncs, a veure si aconseguim doncs, que es vagi coneixent i aconsegueixi arribar a segones cites, que serà bona d'això, perquè molto maig, però poco, però poco rematch, en aquest cas trobo que la gent li falta, ha de rematch més, en la bona direcció. En fi, diu molt de la societat de com estem, que som molt de primeres cites però no de segones, perquè ens agrada lo fàcil però no lo que ens suposa esforçar-nos, que aquestes coses són així. A veure, David, què podem dir dels 4 de maig per començar el dia?
1: Doncs el dia 4 de maig és el Dia Internacional dels Bombers. També tenim que és el Dia Internacional del Combatent d'Incendis Forestals. I és el dia de Star Wars. May the Force.
0: És veritat, és May the Force be with you, fantàstic.
1: Exacte.
0: Doncs mira, molt bé, molt bé.
1: Sí, tenim també dies nacionals. Els Estats Units, avui, atenció, perquè tenen... D'una banda, que celebren el Dia Nacional de la

0: catifa avoltada.
1: Molt bé, no qualsevol catifa, no. La catifa avoltada, m'encanta.
0: Sí, és el dia de meditar en el jardí.
1: Bé, primer has de tenir jardí.
0: Tingui jardí.
1: Sí, sí. Primer has de tenir jardí. Jo, de moment, meditaré que tinc jardí. I llavors, a partir d'aquí, ja anirem fent, sí.
0: Avui és el dia del forja paraules. L'artesà de la paraula.
1: Oh!
0: És maco, això, eh?
1: Forja paraules, eh? Molt bé. M'agrada.
0: També tenim que és el dia nacional de les sabates de dos colors diferents.
1: Mira, fixa't.
0: Mira. És el dia d'auxiliar els mestissos, els gossos mestissos. Aquells que no són d'una raça única, sinó que són una barreja.
1: Molt bé.
0: I que moltes vegades hi ha molta gent que no s'hi fixa en ells. Doncs avui tenen el seu dia.
1: Fantàstic.
0: També tenim que és el dia nacional de la llimonada. És molt típic, això de la llimonada, a les pel·lícules americanes, eh?
1: Sí.
0: Els nens allà venent la seva llimonada.
1: Sí, llimonada a un dòlar, eh? Sí, sí, totalment.
0: I després tenim que és el dia nacional, el National Raspberry Popover Day, el dia nacional del popover de frambuesa. Mira. Què és això? Doncs és un pastisset lleuger, airejat, és com un mini pudding, més o menys, una pasta de crema, i això del popover...
1: Sí.
0: Perquè per sobre se li posa, doncs, una mica de nata i una frambuesa a sobre.
1: Bueno...
0: Bueno, no sé, ho estic veient i...
1: Sí,
0: dius. És una d'aquelles coses que dius, la provaria, sí.
1: Sí.
0: Però no sé jo si és d'aquells que més m'han cridat l'atenció.
1: Molt bé. Bueno, doncs això en quant a...
0: Popover.
1: Popover, sí. És que el popover no sé jo si té molt d'això. Bueno, això en quant a dies internacionals, anem amb els sants.
0: Doncs mira, avui tenim que és Sant José María Rubio Peralta, Santa Pelagia... Els sants Juan Houghton i Roberto Lawrence...
1: D'Aràbia, Sant... devia ser, no?
0: Sí, com a mínim.
1: Sí.
0: Sant Ciríaco, Sant Florian, Sant Silvanzo de Gaza, Sant Antonina de Nicea... Tenim que és Sant Florian de l'Orc, que és, atenció, patró de Polònia, és també dels escura-xamaneies i dels bombers. Dèiem que és el Dia Internacional dels Bombers, doncs... El seu sant patró és Sant Florian de l'Orc.
1: Molt bé.
0: Santa Antonina de Nicea també és avui. Avui són els sants Agapio i Secundino de Cirta i Sant Godofredo de Hildesheim.
1: Godofredo de Hildesheim.
0: Godofredo de Hildesheim.
1: Godofredo de Hildesheim. Em sembla meravellós, em sembla fantàstic. Doncs mira, ja teniu idees de noms, per donar i regalar. Però ara ja sabeu que el que ens agrada també... és poder saber què passava fa tot just un segle. Per tant, anem a visitar per primer cop el mes de maig de 1926, en concret un 4 de maig de 1926. Doncs a veure, David, com teníem? Teníem Crimen de la Calle del Bruc, alguna cosa d'aquestes?
0: Doncs sí, evidentment, tenim el Crimen de la Calle del Bruc. Como anunciamos, comparecieron en el juzgado de la audiencia los herederos de doña Isabel Alda, a los que les fue ofrecido el procedimiento, renunciando todos a ejercitar tal derecho. Uno de los comparecientes, Margarita López Monreal, hermana del primer marido de doña Isabel, manifestó que esta fue siempre mujer muy reservada y religiosa, que en repetidas ocasiones expresó su propósito de que sus bienes se invirtieran en misas para la salvación de su alma.
1: Ah, mira.
0: La testigo no sabía que tuviera enemigos aquella y cree que solo poseía 5 láminas de la deuda. Otro testigo fue el reverendo don Emeterio Rius Sitges, párroco de la Concepción, que hacía 22 años era confesor de doña Isabel, de la que tenía un concepto inmejorable. Dijo que doña Isabel le expuso sus propósitos de designar herederos a los padres carmelitas, fray Guillermo y arcángel de la Virgen del Carmen, para que dieran misas en sufragio de su alma. Estos dos padres carmelitas también comparecieron en el juzgado y ellos, como los anteriores, renunciaron a los bienes que pudieran corresponderles de la herencia de doña Isabel, de la que todos dieron informes inmejorables, no pudiéndose explicar por qué fue asesinada dicha señora, que no tenía enemigos. El médico forense, doctor Bravo Moreno, continúa observando a Salvador Ascensión Oyoki, no habiendo todavía emitido dictamen respecto al estado mental de la misma. En cuanto

0: Por la alcaldía se han publicado un bando que dice así.
1: A ver, okay.
0: A fin de evitar los peligros que para la salud pública ofrecen las moscas,
1: yep,
0: y atendiendo a que nos encontramos en la época del año más favorable a la reproducción y desarrollo de las mismas, a propuesta de la Delegación de Higiene y Sanidad, se recomiendan los siguientes cuidados sanitarios que deberán ser cumplimentados. Que per cert, parlant de mosques, per segon any consecutiu em passa una cosa molt curiosa a l'estudi. Jo tinc una part, que és on hi ha la banda dels lavabos, que normalment no hi entro, perquè quan vull anar al lavabo vaig a casa,
1: sí,
0: que ho tinc a dos minuts caminant d'aquí de l'estudi. Doncs vaig entrar ahir i m'hi vaig trobar que estava tot ple de mosquetes mortes.
1: Ostres!
0: Sí, moltes, moltes, moltes mosquetes pel terra, totes mortes. I és el segon any que em passa. I la qüestió és que com que igual feia tres setmanes que no hi entrava,
1: no, clar,
0: en
1: clar,
0: aquella
1: clar.
0: Zona.
1: Diuen, aquí no tenim res a fer. Aquí
0: clar,
1: no...
0: doncs, sí. Doncs sí, sí, és molt curiós. No n'hi ha cap de volant, eh? Allà només estan totes mortes.
1: Hay mucha mosquita muerta, eh? Doncs
0: sí,
1: en aquest d'això.
0: Sí, sí. Doncs devia ser això, que en aquesta època de l'any les mosquetes apareixen. Doncs
1: curiós,
0: ens diuen així. Uno. Los vendedores de sustancias alimenticias las tendrán en vitrinas o protegidas con telas metálicas o con gasas limpias, imposibilitando siempre el contacto de las moscas con dichos artículos.
1: Ah, em pensava que deies de tenir-nos en vitrines a les mosques.
0: Bueno, també és una altra opció. Segundo, la misma precaución se tomará...

0: En las cocinas de restaurantes, casas de comida, obradores de panaderías, pastelerías y demás sitios donde se elaboren artículos alimenticios, todas las oberturas de dichos locales deberán protegerse con tela metálica apropiada para impedir el paso de los insectos. Tercero, en los establos, cuadras, vaquerías, etc., deberá extremarse la limpieza, estando sus puertas y ventanas protegidas con tela metálica de malla apropiada para la defensa contra las moscas. Cuarto, por todos los ciudadanos se evitará en absoluto el echar desperdicios alimenticios en las calles, cauces de torrentes, solares sin edificar, etc. Quinto, se procurará por todos los medios la destrucción de las moscas y de sus larvas, usando cuantos procedimientos sean adecuados.
1: Lo que haga falta.
0: Això, la sabatilla. Sexto, queda prohibida la formación de estercoleros en las zonas urbanizadas del término municipal. En los depósitos de estiércol, de cuadras, establos, etcétera, dentro de las zonas permitidas, deberán tomarse las precauciones necesarias para impedir en ellos el desarrollo de larvas. Séptimo, las faltas sanitarias o que faciliten el desarrollo de las moscas se sancionarán con el máximum de multa que las disposiciones vigentes... El máximum, sí, sí, autoricen. El Instituto Municipal y de Higiene dará las informaciones y facilidades necesarias a los interesados que las soliciten y vigilarán el cumplimiento de las anteriores disposiciones.
1: Veus, hay aquellas cosas, que... En aquella època devien pensar, bueno, això segur que en l'any 2000, en el futur, segur que ho tenen solucionat, lo de les larves de les mosques, i veus que no. Veus que hi ha coses que, sí, que no acabem de millorar. I segueix passant, no? Allò que dius, segons quins establiments...
0: Mira,
1: veus que,
0: el meu estudi.
1: Sí, sí, sí, si arriba el teu estudi, imagina't, no? Certs establiments de, anem a dir, de frites i verdures, que sí, a vegades dius, mira, entre me llevo un quilo de mosques i te regalen una taronja, sí, o alguna frita. Molt bé, sí, sí.
0: Mira, no eren mosques, però una cosa que em va sorprendre molt a Berlín, per exemple, era entrar a una pastisseria i trobar que estava tot l'aparador amb totes les pastes ple d'abelles.
1: Ostres, mira...
0: perquè anaven al dolç i, sí, sí, i en diferents llocs, sobretot, clar, evidentment, quan n'hi ha paradetes al carrer, aquestes, sí, sí, fires de, sí, carrer, pot ser més fàcil perquè van atretes pel dolç. Però en el cas d'establiments, com qualsevol forn o pastisseria que podríem trobar aquí, veure'ls dintre dels aparadors allà amb les pastes. I n'hi havia a molts llocs.
1: Fent cua.
0: Sí, sí, sí. Clar, evidentment, són un animal que està protegit, perquè tots sabem, perquè són els que pol·linitzen, sí, sí, i estan en perill d'extinció. Però era molt curiós veure'ls, clar, des de la nostra perspectiva, que no estem acostumats a veure en un forn insectes entre les,
1: sí,
0: pastes,
1: sí, sí, sí,
0: veure'ls allà.
1: També et dic que jo prefereixo veure abelles que mosques i mosquits,
0: sí, sí,
1: i coses,
0: sí, certament,
1: d'aquestes, són més respectuoses. Si tu no els hi fas res, no et faran res en principi, home, i amb tant de dolç, diuen, això és el paradís. Els humans fan unes coses meravelloses, també. Doncs déu-n'hi-do, això és el que teníem al noticiero, oi que sí?
0: Exacte.
1: Doncs
0: sí,
1: ara,
0: sí,
1: escoltem el David, que ens explica d'altres històries, i anem amb l'entrevista del dia, i així us acompanyem, com sempre, fins a les 6, tot fent Nits de Ràdio. Seguim!

Imaginem per un moment que som a la primavera del 1977. Espanya acabava de sortir del franquisme, el rei Joan Carles I havia jurat el càrrec i el país sencer intentava entendre com es vivia en democràcia. Enmig d'aquesta confusió col·lectiva, un marquès que havia passat anys a l'exili voluntari decidia tornar a Madrid per recuperar la vida cortesana de sempre, com si res no hagués canviat. Com si la monarquia que ell havia somiat tota la vida fos exactament la cara s'estrellaria de cap contra la realitat. Això és el punt de partida de Patrimonio Nacional, la pel·lícula de Luis García Berlanga estrenada el 1981, el segon capítol de la trilogia de la família Leguineche i una de les obres que millor va retratar l'Espanya de la transició amb

0: tota la seva càrrega de ridícul, nostàlgia i desesperació aristocràtica.
1: Por mucho que cambien las circunstancias.
2: ¿Pero no querías democracia?
3: Pues anda, toma democracia.
1: Y las personas.
4: ¿Quiero otro huevo?
5: No estoy yo para huevos, hijo.
1: La corrupción sigue existiendo.
6: Ustedes adeudan a la hacienda pública los impuestos de estos últimos 5 años.
1: El reflejo de una época que no pierde actualidad.
6: Usted y otro como ustedes lo han pagado, pero la pobre gente sí.
1: Una película de Luis García Berlanga.
7: Yo no tengo la tarjeta de crédito de tu banco. ¿Me puedes hacer una?
1: Nominada a la Palma de Oro en Cannes.
8: Vamos a denunciarles por cohecho. Y que les metan en la cárcel.
1: Patrimonio Nacional.
9: Le corrompo.
0: Per entendre Patrimonio Nacional cal saber d'on ve. El 1978, Berlanga i el guionista Rafael Azcona van estrenar La Escopeta Nacional, una comèdia coral sobre una cacera a la qual assistien industrials, aristòcrates, capellans i polítics del tardofranquisme, tots junts i tots iguals de miserables. La pel·lícula va ser un èxit i els personatges dels Leguineche van tenir tanta força que Berlanga i Azcona van decidir continuar-los. Així va néixer Patrimonio Nacional, i un any més tard, el 1982, Nacional 3 tancaria la trilogia. Hi va haver intents de fer un quart film que emparentés els Leguineche amb els tsars russos, però el projecte mai no va tirar endavant pels dubtes del productor Andrés Vicente Gómez i del propi Berlanga. La fórmula de la trilogia era clara i efectiva: agafar un grup de personatges en un espai tancat, deixar-los interactuar en situacions cada vegada més absurdes i filmar-ho tot amb una mirada que era alhora tendresa i crueltat. Berlanga no odiava els seus personatges, per molt ridículs que fossin. Els entenia, i potser per això els resultava tan devastador.
10: ¿Por qué has llamado al timbre?
11: ¿Qué timbre? Un sistema de alarma. Además ha cambiado la cerradura.
10: ¡Arpía! ¡Coño! ¡Coño! ¡Coño! ¡Coño!
12: ¿Qué haces? Menos mal. ¿Pero dónde se habrá metido este cretino?
13: ¿Y si ella, si mamá no nos abre, qué hacemos?
12: Se abrirá, vaya, se abrirá. ¡Coño! ¡Coño!
13: ¡Ya sale!
12: ¡Ah, Goyete! ¿Cómo te va?
14: ¿Me oyen o no me oyen ese par de degenerados? Cambio.
15: Sí, señora condesa. Hable la señora condesa. Cambio.
0: L'argument de Patrimonio Nacional arrenca quan el marquès de Leguineche, don José, i el seu fill, Luis José, tornen a Madrid des de l'exili. El seu objectiu és reprendre la vida de cort, apropar-se al rei i tornar a tenir el paper social que creuen que els correspon per dret de naixement. El problema és que el palau familiar de Madrid, on resideix la legítima esposa del marquès, Eugènia, comtessa de Santagón, és un edifici en estat deplorable. I la comtessa és una franquista furibunda que no té cap intenció de rebre'ls amb braços oberts. Eugènia viu en un llit amb rodes, tot i que camina perfectament, i s'ha construït al seu voltant un món de costums extravagants i amants de conveniència. Accedirà a deixar entrar el marquès i el seu fill, però amb 3 condicions. No han de trepitjar la seva planta, que ella declara zona nacional, han de fer-se càrrec del deute amb Hisenda i han de procurar obtenir un títol de cavaller de Malta per al Goyo, el majordom i amant actual. A partir d'aquí, el caos berlanguià es desplega sense fre. El que fa Berlanga amb aquesta premissa és brillant. Posa en escena la impossibilitat d'una classe social, la noblesa, d'entendre que el món ha canviat i que el seu temps ha passat. Els Leguineche viuen en un escenari de decadència material i moral mentre intenten negociar la seva supervivència en un sistema que ja no els necessita i que, en el fons, tampoc no els comprèn. Un dels elements més cridaners de la producció és l'escenari principal del film. Patrimonio Nacional es va rodar en els interiors del Palau de Linares de Madrid, un edifici que en aquells moments oferia un aspecte de decadència pronunciada per anys de desús. La tria, de fet, no podia ser més berlanguiana. Un palau real, buit, envellit, que havia conegut temps millors, com els mateixos personatges que l'habiten a la pel·lícula. El Palau de Linares és avui la seu de la Casa d'Amèrica a Espanya, però el 1981 era un espai abandonat que la producció va poder utilitzar precisament perquè ningú no en feia ús. Les seves sales grans, els seus passadissos interminables i les seves habitacions decadents donaven al film una textura visual que cap decorat construït en estudi hauria pogut imitar. Berlanga sabia triar els espais. La localització no és mai un detall menor en el seu cinema, és part del discurs. La càmera del director seguia els personatges per les estances del palau en llargs plans seqüència que recollien simultàniament múltiples converses i accions. Un crític de l'època va descriure la posta en escena com a sorprenent per l'habilitat del director de seguir a tots els seus molts personatges. Aquella impressió de caos organitzat, de tothom parlant a la vegada sense trepitjar-se, era en realitat el resultat d'una feina de direcció molt precisa i exigent.
2: Condesa de Santalón, viuda de Leguineche.
3: ¡Lagarto, lagarto! Eugenia, esto es macabro e intolerable. No demos el espectáculo.
4: Usted, oiga, usted ha venido a levantar acá. Pues apunte, apunte. A ese cadáver lo enterré yo el día 22 de diciembre de 1947. O sea, hace 30 años. El día que abandonó el lecho conyugal para liarse con una zorra húngara. ¡Hostia, cabrón!
3: ¡Falso! ¡Falso! Me fui por el exilio. Me fui por motivos políticos.
9: Mamá, Adriana ya se ha muerto, ¿ya?
4: ¡Oh, lo que me alegro! Pero de estar viva, tú seguirías llamándole mamá a ella como lo has estado haciendo durante 30 años.
9: No.
4: Lo sé todo, todo. Gracias a tu mujer, que es una santa.
9: Ya se lo había advertido a usted. Lunática, completamente lunática.
0: Patrimonio Nacional reunía el que es podria considerar la plana major de la comèdia espanyola del moment. Al capdavant, Luis Escobar donava vida al marquès de Leguineche, Don José, un personatge que en aquesta entrega es tornava més còmic i cordial que en la primera part, allunyat de la duresa que havia tingut a l'Escopeta Nacional. La interpretació li va valer el Premi Fotogrames de Plata al millor actor de cinema, un reconeixement merescut que combinava la flema aristocràtica amb la ingenuïtat de qui no acaba d'entendre per on bufa el vent. José Luis López Vázquez, un dels actors més versàtils i essencials al cinema espanyol de les dècades dels 60, 70 i 80, interpretava el fill, Luis López. López Vázquez era capaç de sostenir registres molt diversos i en el cinema de Berlanga trobava un terreny ideal per al seu particular sentit del personatge esquillat, el que sempre intenta alguna cosa i que sempre li surt malament. Mari Sempere donava vida a la comtessa Eugènia, potser el personatge més excessiu i memorable de la pel·lícula. Una dona que ha convertit la seva vida en una performance de supervivència, que utilitza la decadència com a arma i que, en certa manera, és l'única que manté una certa coherència en el seu delirant sistema de valors. Alfredo Mayo, Agustín González, Chus Lampreave i José Luis de Villalonga completaven un repartiment de luxe. Cal mencionar també la participació en el guió del fill del director, José Berlanga, una col·laboració que donava a la saga familiar un doble sentit, el de la família Leguineche i el de la família Berlanga, units per un mateix projecte. Patrimonio Nacional es va estrenar el 30 de març del 1981 a Madrid. La recepció va ser molt positiva, tant per part del públic com de la crítica, i la pel·lícula va gaudir d'un reconeixement notable tant dins com fora d'Espanya. Va ser nominada a la Palma d'Or del Festival de Cannes del 1981, una presència en la secció oficial que consagrava Berlanga com un dels directors europeus més sòlids del moment. A Catalunya va guanyar el Premi Sant Jordi a la millor pel·lícula espanyola, un reconeixement que en aquells anys tenia molt de pes en el panorama cinematogràfic estatal. No era la primera vegada que Berlanga rebria reconeixement internacional. Bienvenido, Mr. Marshall, del 53, ja havia estat nominada a la Palma d'Or a Cannes, i El Verdugo, del 63, havia guanyat el Premi de la Crítica Internacional al mateix festival. Patrimonio Nacional continuava una trajectòria de reconeixement que demostrava que el cinema de Berlanga no era només humor local, sinó que tenia una dimensió universal que travessava fronteres.
9: Estupendamente. Estupendo.
16: Perdón, un momento. Pero este es título.
9: Todavía no.
16: Pero los heredaré de mi padre o de mi madre.
9: Bueno, sin prisa,
17: entonces,
9: sin prisa.
17: Entonces no puedes firmar.
9: ¿Por qué?
17: Hombre, porque aún no lo eres.
9: Adiós, Toñico. Adiós, querido. Muchas gracias. Adiós, muchas adiós. Gracias. Adiós.
17: Dame, lo lamento mucho.
9: Lo lamento, pero ya ves cómo están las cosas. Anda, trae el bolígrafo.
16: Todo esto me pasa por no quererme dar un título, hombre. Caramba, yo no te pido un marquesado, papá, pero la baronía de Valencia o el pontificio, ¿para qué quiero estos pontificios?
9: Hijo, yo es que sigo el dictado de mis mayores. Mi abuelo le dijo a mi padre, madera sacada, madera pagada. Y eso ya no lo podemos hacer, porque ya no nos queda ni un solo pino. Y mi padre me dijo a mí, no cedas nunca nada en vida. Y eso para mí es sagrado, y lo tengo que cumplir. Así que ni marquesado, ni baronía de Valencia, ni pollas en vinagre. ¡No te puedo dar nada! ¡No te puedo dar nada!
16: Lo
9: siento, hijo, lo siento, pero...
16: Ahora te lo aviso, ¿eh? ¡Me hago de izquierdas!
9: Hombre, tampoco te... Tiene casta, ¿eh?
16: Mucha.
9: Tiene casta.
16: Hijo tuyo.
0: Hi ha directors als quals s'associa un adjectiu. Al cinema de Berlanga se li ha associat el tema berlanguià, que s'utilitza per descriure situacions de caos coral, d'absurd col·lectiu, de personatges atrapats en situacions ridícules, de les quals no troben sortida, però de les quals tampoc no volen sortir del tot. Una situació berlanguiana és aquella on tothom intenta alguna cosa, tothom falla, i el resultat final és pitjor que el punt de partida, però d'una manera tan precisa que fa riure i fa pensar alhora. A Patrimonio Nacional el berlanguisme funciona en clau de transició. El que Berlanga retrata és la dificultat d'un país sencer per deixar enrere un sistema i abraçar un altre. Els Leguineche no són simplement aristòcrates ridículs. Són una metàfora d'una Espanya que mirava cap enrere amb nostàlgia mentre els nous temps avançaven sense esperar ningú. Que els japonesos acabin fent turisme pel palau per sufragar els deutes de la família és una de les imatges més eloqüents i colpidores que el cinema espanyol ha produït sobre la seva pròpia modernització. El guió de Berlanga i Azcona era d'una incisió notable. Retratava polítics, eclesiàstics, aristòcrates, criats i nouvinguts amb la mateixa precisió quirúrgica. Ningú no quedava immune, i l'humor, lluny de suavitzar la crítica, la feia més efectiva. Perquè, en riure d'aquells personatges, el públic estava rient d'alguna cosa que reconeixia. D'Espanya, de si mateix. Berlanga va néixer a València el 12 de juny del 1921 i va morir el 2010, deixant una filmografia que és un dels documents més lúcids i divertits sobre el caràcter espanyol del segle XX. Patrimonio Nacional és una de les seves obres més acabades, les que millor demostren que el cinema còmic pot ser, sense cap contradicció, profundament seriós.

Doncs avui a Nits de Ràdio us volem parlar d'una novel·la, d'una història que porta per nom Te juro que estoy bien, escrita per la Clàudia Romera Moya, que és un llibre, és una novel·la, que ens parla de com hem de nosaltres aguantar com sigui, no? Sobretot si ets una dona, has d'aguantar una sèrie de pressions, una sèrie de situacions en la que no se'ns permet, o no se us permet, el fet de dir, mira, no puc, no arribo, no tot va bé, no puc amb tot, o com vols que estigui amb un somriure si la vida no em dona temps a poder fer-ho tot i per poder mantenir doncs, la casa o la família o qui sigui, doncs no arribo, no? Una

0: Mera Moya, que va ser un plaer poder entrevistar-la i que us volia oferir doncs, aquesta conversa en el que ens explicava aquests i d'altres aspectes que trobarem a Te Juro que Estoy Bien.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: I nosaltres anem acabant la funció, tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio que s'està fent estrenar ja setmana. Estem estrenant ja aquest 4 de maig de 2026, però abans d'acabar, abans de donar el relleu a Más de Uno i tot el seu, a tot l'equip de Carlos Alsina, doncs sempre ens agrada comentar alguna notícia, algun fet insòlid que valgui la pena de poder conèixer. A veure, quina has triat avui, David?
1: Mira, avui us explico la història d'una nota que s'ha fet viral i és la nota que una passatgera d'un avió va trobar al seu seient. Sabeu, en aquella butxaqueta que tenim davant dels seients en els avions.
0: Sí, sí, sí.
1: I que és on hi ha, doncs, l'Inflight Magazine i coses d'aquestes.
0: Sí, sí.
1: Doncs va trobar una nota, va trobar una carta escrita d'un nen que deia així: "Hola, no sé qui ets, però jo m'he assegut en aquest seient abans que tu. Espero que tinguis un bon dia i un bon vol. Però si estàs vomitant en aquesta bossa, em sap molt de greu per tu. T'escric aquest missatge perquè sóc un nen amb l'objectiu de fer el món un lloc millor. Així que, sisplau, fes avui un acte de bondat i digue-li a alguna altra persona que ho retribueixi. D'aquesta manera podrem iniciar una cadena de bondat en aquest món. Que tinguis molt bon dia i molt bon viatge."
0: Que bonic.
1: Una iniciativa molt maca d'un nano.
0: Molt bé, està molt bé. Allò que molts cops no pensem, però no fem aquestes accions, no? I a vegades llegir una història d'aquestes, doncs ens fa un toc d'atenció, no? Ens fa reflexionar, no? Per tant, és molt necessari aquests missatges, perquè ens poden activar o reactivar, no? La nostra mirada, diguem-ne, més d'ajudar-nos els uns als altres, que és una cosa molt, molt important i que cal fer bé i això,

0: més d'ajudar-nos els uns als altres, que és una cosa molt, molt important i que cal fer bé i això, que en siguem conscients. Per tant, mira, es pot posar de moda això d'anar deixant missatgets i històries, no? I que es vagi fent cadena, no? I que cadascú vagi aportant alguna història. I tant de bo no haguem de fer servir les bosses aquestes, perquè ningú s'hagi de marejar. En fi, doncs nosaltres intentem també fer aquests traspassar-vos, no? Aquests missatges que poden ser positius, no? És una manera també de fer cadena, no? Hem de fer cadena entre tots i saber donar-nos aquest cop de mà, no? Per poder tirar endavant, perquè no sempre les coses van a favor, de vegades es compliquen una mica i sempre val la pena doncs poder ajudar perquè et puguin ajudar tu també, no perquè hagi de ser així, però si tots tenim aquesta bona voluntat, doncs, o com a mínim una mirada més oberta, doncs podrem aconseguir un món millor, que el necessitem, eh? Ens cal ja un món millor. David, que tinguis molt bon dia.
1: Bon dia.
0: I a tots vostès, a gaudir d'aquest dilluns 4 de maig de 2026. Us deixem en Más de Uno. Nosaltres tornarem aquesta propera matinada, ja serà a 2:15 i fins a les 6 amb les sèries, els llibres i moltes més històries per acompanyar-vos tot fent nits de rajos, nit de ràdio, que vagi bé, adeu-siau. Me'n vaig amb les abelles a per un dolç, sí. Ja veuràs.

0: verdad que esos momentos se agradecen y me han puesto la piel de gallina.
1: En tenis, Jannik Sinner se impuso en la final del Mutua Madrid Open a Zverev en menos de una hora de juego, y en el Gran Premio de Miami de Fórmula 1 la ganó Antonelli, con Sainz noveno y Alonso decimoquinto.
2: Redifusión brevísima del más de uno que usted quizá no escuchó.
3: Sí, llamaba porque me ha hecho mucha ilusión escuchar la tortilla de tomate.
4: ¿En serio?
3: Porque mi madre lo hacía, y ella lo llamaba pitocate.
4: ¿Pitocate? ¡Guau, chaval, qué maravilla!
3: Y muchísima ilusión escuchártelo,
5: pero
3: David.
5: Pero qué listas son las madres.
6: Mucha ilusión que haya platos comunes, además un plato tan raro como este, porque yo la verdad que nunca he escuchado a nadie que haga tortilla de salsa tomate, así que me hace mucha ilusión. Pues y a partir de ahora le voy a llamar pitocate, a partir de ahora, claro, pitocate.
7: Es, este libro que habéis leído esta semana, Madrid en el Prado, de Sonia Taravilla, y que edita Espasa Planeta, porque lo habéis leído, ¿no?
8: Sí, aunque es un libro que, más que leer, es como una guía. Se puede picotear por...
7: ¿Despuntear, como te gusta decir,
8: no,
7: por
8: se
7: fin?
8: Se puede picotear. Se puede, que es mucho
9: deleita.
8: Mejor.
9: Más de uno. En Onda Cero.
2: Onda Cero Barcelona. La teva ràdio. A Onda Cero, donem la veu a les entitats i a la solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
10: Temps ara pel Ciutat Solidària, temps per donar veu a una entitat amb finalitats solidàries i conèixer el seu origen i la tasca que porta a terme. Coneixem l'associació Espit,
11: que és una associació de Lleida que treballa per afavorir la qualitat de vida de les persones, especialment aquelles amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat social, oferint a aquestes persones eines i suports centrats en això, en els individus, i que afavoreixen el seu desenvolupament integral.
12: Espit va néixer en un conjunt de persones amb discapacitat, precisament, van decidir reivindicar i treballar pels seus propis drets. Llavors, a partir d'aquí, l'entitat ja ha començat a fer gestió de serveis, cobrir totes les necessitats de les persones amb discapacitat i vulnerabilitat social.
2: A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
13: Barcelona recupera el diàleg entre poesia i arts visuals de les avantguardes europees.
14: La Fundació Joan Miró presenta Obrir l'Arxiu 07, l'Antítete, una exposició dedicada al llibre de Tristan Tzara, publicat el 1933 i reeditat posteriorment amb il·lustracions de Joan Miró. La mostra inclou correspondència i materials conservats per la Fundació que expliquen el procés creatiu entre poeta i artista. Es podrà visitar fins al 10 de maig.
13: Lleida reivindica la bellesa amagada del món agrícola.
14: L'Institut d'Estudis Jardencs presenta Antonio Ibars, Botànica Sensible, la primera exposició monogràfica dedicada a aquest pagès i fotògraf de Serós. La mostra recupera un arxiu inèdit dels anys 50 amb fotografies de varietats agrícoles que combinen precisió documental i força poètica. Es podrà veure fins al 16 de maig.
13: Tarragona aposta per l'espectacle flamenc de gran format.
14: La Gran Gala Flamenc proposa un viatge pels diferents estils d'aquest art declarat patrimoni immaterial de la humanitat. Música en directe, dansa i coreografies creades per companyies de Catalunya que formen una proposta plena de ritme i emoció. La funció serà el 10 de maig a les 9:30 del vespre.
13: I Girona fa homenatge a Vicenç Huedo i al seu compromís social.
14: El Museu d'Història de Girona presenta Crítica i Compromís, una mostra centrada en cartells, gravats, vinyetes i altres treballs vinculats a l'activisme polític i cultural de l'artista durant els anys 70 i 80. L'exposició forma part d'una programació especial dedicada a Huedo fins al 24 de maig.
2: Apunta-t'ho a l'agenda. L'actualitat de Catalunya
15: sempre va amb tu.
2: Entra a OndaCero.es. Posa't al dia del que passa a prop teu. I també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. OndaCero.es/Catalunya.
16: Son las 6:30, las 5:30.

0: Onda Cero Barcelona, la ràdio que t'escolta.
1: Estar en casa y mirar coches por internet está muy bien. Pero lo mejor es coger las llaves, coger tu coche e ir a Mundiauto para ver, tocar y probar tu nuevo vehículo. Mundiauto.
2: Vuelve la Feria Anual del Vehículo de Ocasión en su décima edición, del 6 al 10 de mayo en el Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
3: Hola, soy Ángel Martín. Creo que el nuevo deporte de riesgo es hablar. Por eso el 9 y el 10 de mayo lo voy a hacer sin filtros, delante de 3.000 personas y que sea lo que Dios quiera. Será en el auditorio del Fórum, ¿vale? Si quieres venir a ver cómo me la juego en la función de monólogos más grande del año, tienes las entradas en mi web, mundoangelmartin.com. 9 y 10 de mayo. A ver qué pasa.
4: La Tirona ja navega per l'estany de Banyoles. Vine i descobreix el paratge incomparable de l'estany des de dins. Gaudeix d'una navegació calmada, tranquil·la, silenciosa i plena d'encant. A bord de la Tirona, on la natura, la fauna, la història i el paisatge es troben. Un recorregut ideal per a totes les edats, per observar, gaudir i deixar-se portar. Els viatges de la Tirona sempre són màgics. T'ho perdràs? Informació i horaris a latirona.com.
0: La previsió del temps a Onda Cero Catalunya.
5: Bon dia. Avui a Catalunya continua la inestabilitat amb ruixats ocasionalment acompanyats de tempesta que poden ser localment fortes durant la tarda amb acumulacions de 20 litres per metre quadrat en una hora a pràcticament tota la comunitat. Avui les temperatures diurnes pugen lleugerament excepte a Lleida, on es mantenen sense canvis. Podem arribar a màximes de 25 graus a Girona, 24 a Lleida, 23 a Barcelona, 22 a Tarragona. Per altra banda, bufa vent fluix de direcció variable tendint de la component sud durant les hores centrals, amb intervals moderats durant la tarda. És una informació d'EMET.
0: Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit, allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor. L'agenda esportiva a Onda Cero Catalunya.
6: Obrim l'agenda esportiva dilluns 4 de maig de 2026 i ens trobem que es tanca la jornada 34 de la primera divisió de futbol a les 9 de la nit al Sánchez Pizjuán, Sevilla Real Societat. Dimarts, tornada a les semifinals de la Champions League entre l'Arsenal i l'Atlético de Madrid a Londres. Els del Cholo Simeone buscaran estar a la final del dia 30. En bàsquet, dimarts, tercer partit pel Madrid dels quarts de final de l'Eurolliga. A les 6 de la tarda, Apoel Tel Aviv Real Madrid. El torn del València serà dimecres a 8:45 a la pista, aquest cop del Panathinaikos. Un dimecres en què ja coneixerem els finalistes de la Champions League de futbol. A les 9 de la nit a l'Allianz Arena, l'altra semifinal entre el Bayern de Munic i el PSG. En clau femenina, dimecres a 6:45 de la tarda, Barça-Levante, últim partit de la jornada 27. I també dimecres, tornada a la final dels play-offs de la Champions League d'handbol. A 8:45 de la nit al Palau Blaugrana, Barça-Nantes.
7: Avui a la ciutat parlarem sobre la gratuïtat de Rodalies. De moment s'ha allargat fins aquest dissabte dia 9. Volem saber com veuen aquesta decisió els usuaris.
8: També parlarem un dilluns més amb el síndic de Greuges de Barcelona, en David Bondia, i descobrirem com és la vida d'un fotoperiodista. Li preguntarem al nostre convidat, en Manel Montilla. Com cada dilluns, acabarem el programa de la millor manera possible, és a dir, amb el paraula de cançó que avui ens porta la Montse Valls.
7: Tot plegat, com sempre, sense oblidar-nos de l'actualitat més propera. Aquests i d'altres continguts són els que us esperen avui a La Ciutat.
0: La Ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc.
9: Bestinver. Ahorrar es el primer paso. Invertir, el siguiente. En Bestinver llevamos más de 35 años dedicados a la inversión y contamos con la confianza de 50.000 inversores. Bestinver. Expertos en inversión en renta variable, renta fija y alternativos. Comienza a invertir desde 100 euros en bestinver.es. Bestinver. Expertos en inversión.
10: Más de uno en Onda Cero. Donde Alsina.
11: Son las 7 en punto de la mañana, son las 6 de la mañana en Canarias. Felicidades hoy a los Godofredos, también a las Curcódomas, a los Florianes y a las Antoninas en el Día de su Santo. Y felicitamos hoy a Inma Molina, que cumple 45 años en Málaga, a Raquel Abelleira, que cumple

0: Presentó antes Miguel Ondarreta, después de más de tres décadas siendo referencia en el sector de la seguridad privada, Securitas Direct es ahora Verisure.
1: Además están de doble celebración porque no solo cambian de nombre, sino que han conseguido un hito histórico en el sector. Hace solo unas semanas se convirtieron en el líder mundial de alarmas por número de clientes. Nos hemos desplazado a su sede central para conocer su trabajo de primera mano y desde las 9 hablaremos con Germán Larrea, director general de Verisure, para conocer la historia de Verisure.
0: Son las 7 y 20 minutos, las 6 y 20 minutos en Canarias. Esto es Onda Cero.
2: Onda Cero Cataluña.
3: Tens una empresa que pensa en el futur. Respecta l'entorn, s'hi adapta i impulsa projectes sostenibles. Amb el préstec ICF Ecoverda, tens fins a 5 milions d'euros a 20 anys, amb condicions preferents. Tens tot el nostre crèdit. ICF, la banca pública de promoció, amb la garantia del Fons Europeu d'Inversions. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: El Gran Teatre del Liceu presenta l'òpera Werther, de Massenet, basada en l'obra cabdal del romanticisme de Goethe. Descobreix la història tòxica del primer amor de joventut, amb l'esperat debut de Xavier Andoaga, el rol de protagonista. Entrades a liceu.cat.
2: Onda Cero Catalunya, la teva ràdio. Más de uno Cataluña, amb Montse Valls.
5: Què tal? Bon dia. Rodalies recupera la circulació alguns trams de diverses línies mentre avança cap a la normalització del servei. De seguida, més detalls, però abans, informació de servei. Connectem amb el RAC. Ferran Aràndiga, bon dia.
6: Bon dia, comencem la setmana avui dilluns. De moment, amb dues incidències actives, tenim un accident des de primera hora del matí a la ronda litoral, a la B10, en sentit sud, que deixa poc menys d'un quilòmetre d'afectacions per un carril tallat. Tot i així, les cues, realment en sentit Llobregat, continuant ara mateix fins a l'altura de la Barceloneta. També la segona incidència és una avaria a la C58 a la sortida de Barcelona amb direcció Sabadell, que també talla un carril de circulació i provoca més d'un quilòmetre de retencions en sentit nord. Per altra banda, ja comptem també amb les retencions habituals en tot el nus de la Trinitat, que deixen de retruc també afectacions a la ronda de dalt amb cues fins a Penitents. Al Llobregat ja tenim circulació densa també, però intermitent, a la B23 des del Papiol o a la A2 des de Sant Andreu de la Barca, també per les vies costaneres. A la C32 hi ha retencions des de Viladecans en sentit nord. Pel que fa al Vallès, per últim, tenim congestió a la C59 a Caldes de Montbui, a la C17 a Parets del Vallès o a la C58 des de Sant Quirze amb direcció Barcelona. A la AP7 hi ha retenció en sentit sud, a Barberà i a Montornès. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
5: Temps variable i mig ennuvolat amb clarianes al Pla de Lleida. Al matí hi haurà alguns ruixats a l'Alt Pirineu i cap a la Terra Alta i després la tarda serà més tempestuosa a gran part del territori. Pel que fa a les temperatures, s'esperen màximes de 26 graus a Girona, 24 a Lleida, 22 a Barcelona i 21 a Tarragona.
2: Más de uno Catalunya. Amb Montse Valls.
5: A partir d'avui, Rodalies recuperarà la circulació en diversos trams que fins ara estaven afectats, una reobertura prèvia a la fi de la gratuïtat del servei en els desplaçaments de mitjana distància i regionals. Gabriel Figueredo, bon dia.
7: Bon dia. Concretament, avui tornarà el servei a l'R15 entre Reus i Móra la Nova, a l'R3 entre Ripoll i Ribes de Freser i a tota l'R4, que deixarà d'operar amb llançadora entre Terrassa i Manresa. Amb aquestes reobertures, des del Departament de Territori asseguren que Rodalies ja oferirà el 96% dels serveis potencials i que des de gener ja s'ha recuperat el 90% del passatge habitual al sistema ferroviari. I un cop comprovada aquesta recuperació, el sistema seguirà fent passes per tornar a la normalitat. En aquest sentit, la gratuïtat del servei, que recordem està vigent des de l'accident de Gelida del gener, s'acabarà el dissabte 9 de maig. Fins aleshores, els viatges continuaran sent gratuïts com a mesura de compensació per les alteracions acumulades durant aquests mesos.
5: Algunes línies recuperen el servei, però d'altres pateixen nous talls. És el cas de l'R13 entre la Plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders, que estarà tallada totalment durant 2 mesos per obres d'emergència en 2 túnels amb esquerdes i massa estrets. Es preveu que les obres acabin a principis de juliol i fins llavors hi haurà un pla alternatiu de transport.
2: Más de uno Catalunya.
5: En plena de successos, els expliquem la detenció d'un menor la passada nit al barri del Raval de Barcelona per la mort amb arma blanca d'un home. Ens en dona més detalls en Ferran Cuixart.
8: Sí, bon dia. Al districte de Ciutat Vella, un menor va ser detingut per assassinar un home amb una arma blanca poc abans de la mitjanit d'ahir diumenge. La policia va rebre un avís per un incident al carrer de la Cera del barri del Raval, on una persona havia estat ferida de gravetat.

0: Dotacions dels Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana, els bombers i el sistema d'emergències mèdiques s'hi van desplaçar al lloc dels fets. La víctima va ser traslladada en estat crític a un centre hospitalari on posteriorment va morir. L'autor dels fets va ser localitzat per la Guàrdia Urbana poc després i va ser també detingut.
1: D'altra banda, Ferran, també hi ha hagut un detingut per agredir sexualment i intentar matar una dona a Arenys de Mar. L'home havia conegut a la dona per una aplicació de cites.
0: L'home, que tenia antecedents similars als Estats Units, va extorsionar la víctima i la va aïllar del seu entorn. Els Mossos d'Esquadra el van detenir el passat 16 d'abril a Arenys de Mar. La investigació va començar a mitjans de febrer amb l'ingrés d'una dona a l'UCI d'un hospital de Badalona en estat greu. Presentava lesions de gravetat compatibles amb una agressió sexual i també diverses fractures. El detingut té 30 anys i utilitzava els perfils falsos per contactar amb les dones i quan obtenia la seva confiança les extorsionava per aconseguir diners.
1: Gràcies, Ferran. Mentrestant, Esplugues de Llobregat viuen avui el segon dia de dol oficial i avui es farà un minut de silenci davant de l'Ajuntament per la mort violenta d'una dona aquest dissabte. El consistori ha convocat la ciutadania per expressar el condol, la solidaritat amb les persones afectades i el rebuig ferm a la violència. Recordem que els Mossos d'Esquadra van detenir dissabte un home com a presumpte autor dels fets. El consistori manté la coordinació amb el cos policial i ha destacat la ràpida actuació de dos agents de la policia local que van ser els primers a intervenir. Sàpiguen també que a Manresa una dona de 90 anys ha resultat ferida després que un cotxe l'atropellés mentre caminava per la vorera i fugís del lloc dels fets. L'accident va passar dissabte cap a les 12 del migdia al carrer dels Tres Roures, en un punt on la vorera està rebaixada per un gual. Fins al lloc s'hi van desplaçar unitats de la policia local i el SEM que van atendre la víctima i la van traslladar a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa. La vaga indefinida dels treballadors d'escombraries de Girona ha començat aquesta mitjanit després que l'empresa i el comitè no hagin arribat a cap acord. Els treballadors denuncien un bloqueig en la negociació i reclamen 5 punts irrenunciables, entre ells respectar torns, festius i increments salarials vinculats a l'IPC. L'Ajuntament ha decretat serveis mínims i demana reduir la generació de residus mentre duri l'aturada. Més coses, prop d'un centenar de persones han tallat aquest diumenge a la C-53 a Bellcaire d'Urgell per protestar contra la futura planta de biometà de la Sentiu de Sió, que preveu transformar 500.000 tones de residus orgànics. Les entitats convocants denuncien que el projecte no té els permisos d'obres i han presentat contenciosos administratius. L'alcalde de Bellcaire ha confirmat la pròrroga de la suspensió de llicències i la seva oposició a facilitar els accessos a la planta.
2: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
1: Les 7 i 27, als esports, José Agustín Gómez, bon dia.
3: Bon dia, el Real Madrid guanya 0-2 a l'Espanyol i ajorna la celebració del títol de Lliga del Futbol Club Barcelona. Ara els blaugrana hauran d'avançar als blancs al clàssic del proper diumenge per certificar el campionat. El Barça va superar dissabte Osasuna 1-2 amb gols de Lewandowski i Ferran Torres. L'equip espanyolista es queda amb 39 punts a la classificació, a 5 del descens, pendent del que faci el Sevilla aquesta nit. En cas de guanyar els sevillistes, els blanquiblaus només quedarien a 3 punts de la zona de descens, a manca de 4 jornades per tancar el campionat, i ja suma 17 jornades consecutives sense conèixer la victòria en aquest 2026. A la Lliga CB, victòria del Barça contra Gran Canària 91-69, de màxima Manresa davant València 104-102 i de bàsquet Girona contra Saragossa 90-81 i Opos Lleida va caure a la pista del San Pablo Burgos 99-91. Un i Girona guanya el Leganés al segon partit dels quarts de final 89-63 i es fica a les semifinals de la Lliga Femenina de Bàsquet.
1: Gràcies, José. Doncs així comença la setmana amb aquestes notícies que seguirem ampliant i actualitzant d'aquí uns minuts. El control tècnic Juan Carlos García. Això és Más de Uno, és Onda Cero.
2: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
4: En un món que no s'atura mai, potser és el moment de fer una pausa. A la Pedrera, l'exposició Els Navís, de Bonart a Bullart, convida a mirar amb calma, color, intimitat i modernitat per redescobrir la bellesa del quotidià. Una exposició de la Fundació Catalunya a la Pedrera. Entrades a lapedrera.com.
5: Arriben dies increïbles a Conforama. Els dies sensiva en sofàs, matalassos, mobles, tot sensiva. La millor oportunitat per renovar casa teva només del 30 d'abril al 4 de maig. Conforama.
6: Descubre el encanto de Chequia recorriendo el país en coche a tu aire y déjate sorprender por pueblos encantadores, castillos de cuento, balnearios y exquisita gastronomía. ¿Buscas desconexión? Sumérgete en la naturaleza de sus parques nacionales. Chequia te espera. Más información en visitchequia.com.
7: Volar en helicóptero es una sensación única. Con Coptering, vive o regala una experiencia inolvidable. Sobrevolar Barcelona en helicóptero. El Tibidabo, el Camp Nou, Sagrada Familia, Barcelona como nunca la has visto. Haz la reserva en coptering.com. Coptering, la mejor fotografía de Barcelona la tienes desde el aire.
2: Onda Cero Cataluña, la teva ràdio.
8: 7:30, 6:30 en Canarias. Antes de continuar, escuchamos este consejo de Ibudol, de los amigos de Kern Pharma.
9: Si el dolor aparece, Ibudol cápsulas blandas responde. Con ibuprofeno que se absorbe rápidamente, alivia eficaz el dolor de cabeza o muscular.
10: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años.
9: También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma.
10: Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: va ser detingut per assassinar un home amb una arma blanca poc abans de la mitjanit d'ahir diumenge. La policia va rebre un avís per un incident al carrer de la Cera, del barri del Raval, on una persona havia estat ferida de gravetat. Dotacions dels Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana, els bombers i el sistema d'emergències mèdiques s'hi van desplaçar al lloc dels fets. La víctima va ser traslladada en estat crític a un centre hospitalari on posteriorment va morir. L'autor dels fets va ser localitzat per la Guàrdia Urbana poc després i va ser també detingut.
1: D'altra banda, Ferran, també hi ha hagut un detingut per agredir sexualment i intentar matar una dona a Arenys de Mar. L'havia conegut per una aplicació de cites.
0: L'home, que tenia antecedents similars als Estats Units, va extorsionar la víctima i la va aïllar del seu entorn. Els Mossos d'Esquadra el van detenir el passat 16 d'abril a Arenys de Mar. La investigació va començar a mitjans de febrer amb l'ingrés d'una dona a l'UCI d'un hospital de Badalona en estat greu. Presentava lesions de gravetat compatibles amb una agressió sexual i també diverses fractures. El detingut té 30 anys i utilitzava els perfils falsos per contactar amb les dones i quan obtenia la seva confiança les extorsionava per aconseguir diners.
1: Aquest dilluns a les 11 del matí la plantilla de la Central Internacional d'Atenció al Client d'Avis es manifestarà davant del World Trade Center de Barcelona. És la primera acció visible de la vaga indefinida que els treballadors han convocat en resposta a l'ERO, que preveu acomiadar 132 dels 340 empleats. Els sindicats CGT, UGT i Comissions Obreres denuncien que es tracta d'un procés de deslocalització del servei cap a països com Bulgària, Polònia o les Filipines, tot i que asseguren que l'empresa no té pèrdues i el volum de feina es manté. Recorden que la plantilla ha anat disminuint des de la pandèmia, però la càrrega de treball no ha baixat. La vaga arriba després que l'empresa anunciés l'expedient, que afecta un servei que té trucades de diversos punts d'Europa. Encara a Barcelona, uns 500 ciclistes han participat aquest diumenge a la cinquena Kidical Mas de Barcelona, una pedalada familiar i reivindicativa que reclama una ciutat més amable amb la bicicleta i que defensi el dret dels infants a moure's de manera segura i autònoma. La marxa ha sortit de la plaça del Doctor Letamendi i ha recorregut uns 7 quilòmetres fins a les Glòries, amb un ambient festiu i amb ciclistes de totes les edats. La Marta Cassar, del Bicicleta Club de Catalunya, explica les principals demandes.
2: El que demanem és una infraestructura segura, segregada i per tothom, dels 4 als infinits anys. Que pedalar sigui una manera fàcil i òbvia de desplaçar-se. I clar, comencem per la canalla perquè són el futur també.
1: I un últim apunt, sàpiguen que un dofí llistat femella ha aparegut mort aquest diumenge al matí a la platja de Ponent de Mataró. La policia local ha alertat al 112 i efectius dels agents rurals i de la policia mataronina, que han extret l'animal de l'aigua i l'han traslladat fins a la zona de roques per examinar-lo.
3: La informació més pròxima a Onda Cero Catalunya.
4: Bestinver. Ahorrar es el primer paso. Invertir, el siguiente. En Bestinver llevamos más de 35 años dedicados a la inversión y contamos con la confianza de 50.000 inversores. Bestinver. Expertos en inversión en renta variable, renta fija y alternativos. Comienza a invertir desde 100 euros en bestinver.es. Bestinver. Expertos en inversión.
5: Alsina, ¿me das la hora?
6: Claro que sí, son las 8:00 de la mañana, 7:00 de la mañana en Canarias. Buenos días desde Onda Cero.

0: Fero Catalunya, la teva ràdio. Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
1: Què tal? Bon dia. Rodalies recupera la circulació alguns trams de diverses línies mentre avança cap a la normalització del servei. De seguida, més detalls, però abans, el trànsit. Ferran Aràndiga, bon dia.
2: Bon dia, continuem la jornada d'avui dilluns amb dues incidències actives, una des de primera hora del matí, concretament un vehicle variat a la C58 en sortida de Barcelona en direcció Sabadell, continua deixant un carril tallat i un quilòmetre de lentitud a la C58, com dèiem, en sentit nord. Per altra banda, fa uns instants també hem d'afegir un accident a la C31 a l'altura de Badalona, que deixa en direcció Barcelona 3 quilòmetres de lentitud i també un carril de circulació tallat. De retruc, deixa cues a la ronda de Dalí també a la ronda litoral en tot el seu tram. Pel que fa als accessos des del Llobregat, recordem també circulació amb retencions a la B23 des del Papiol o a l'A2 des de Sant Andreu de la Barca. També tenim cues des de Cavall al Prat en sentit nord. Pel que fa al Vallès, trobem lentitud habitual pels túnels de Vallvidrera, a la C59 a Caldes de Montbui, a la C17 a Parets del Vallès o durant més de 4 quilòmetres en tot el seu tram de manera intermitent a la C58 des de Sant Quirze cap a Barcelona. Finalment, recordem que l'AP7 també continua congestionada per la Roca fins a Barberà del Vallès en sentit sud o també a Sant Cugat en sentit nord. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: Pel que fa al temps, temps variable i mig ennuvolat amb clarianes al Pla de Lleida. Al matí hi haurà alguns ruixats a l'Alt Pirineu i cap a la Terra Alta i després la tarda serà més tempestuosa a gran part del territori. Pel que fa a les temperatures, s'esperen màximes de 26 graus a Girona, 24 a Lleida, 22 a Barcelona i 21 a Tarragona.
0: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
1: A partir d'avui, Rodalies recuperarà la circulació en diversos trams que fins ara estaven afectats. Una reobertura prèvia a la fi de la gratuïtat del servei en els desplaçaments de mitjana distància i regionals. Gabriel Figueredo, bon dia.
3: Bon dia. Concretament, avui tornarà el servei a l'R15 entre Reus i Móra la Nova, a l'R3 entre Ripoll i Ribes de Freser i a tota l'R4, que deixarà d'operar amb llançadora entre Terrassa i Manresa. Amb aquestes reobertures, des del Departament de Territori asseguren que Rodalies ja oferirà el 96% dels serveis potencials i que des de gener ja s'ha recuperat el 90% del passatge habitual al sistema ferroviari. I un cop comprovada aquesta recuperació, el sistema seguirà fent passes per tornar a la normalitat. En aquest sentit, la gratuïtat del servei, que recordem està vigent des de l'accident de Gelida del gener, s'acabarà el dissabte 9 de maig. Fins aleshores, els viatges continuaran sent gratuïts com a mesura de compensació per les alteracions acumulades durant aquests mesos.
1: Algunes línies recuperen el servei, però d'altres pateixen nous talls. És el cas de l'R13 entre la Plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders, que estarà tallada totalment durant 2 mesos per obres de emergència en 2 túnels amb esquerdes i massa estrets. Es preveu que les obres acabin a principis de juliol i fins llavors hi haurà un pla alternatiu de transport.
0: Más de uno Catalunya.
1: A partir d'avui dilluns i fins al 29 de maig, els alumnes de 6è de primària de 69 escoles catalanes faran la nova avaluació general del sistema, l'examen que el Ministeri d'Educació incorpora aquest curs per obtenir dades comparables de tot l'Estat. És una prova que no compta l'expedient i que vol mesurar competències com la plurilingüe, la comunicació lingüística, les STEM i la digital. Aquesta nova prova s'afegeix a un calendari d'avaluacions ja molt extens, que inclou les proves de diagnòstic, les orals i les internacionals, com PISA o PIRLS. Per això, quan toca la prova del Ministeri, aquell curs no es fa la prova final d'etapa de la Generalitat, com passa aquest any amb l'alumnat de 6è. Tot plegat arriba mentre es desplega la nova Agència d'Avaluació i Prospectiva d'Educació, que vol ordenar i

0: reforçar el sistema d'avaluacions a Catalunya. Canviant de qüestió, en plena de successos, els expliquem la detenció d'un menor al barri del Raval de Barcelona que estaria relacionat amb la mort amb arma blanca d'un home. Ens en dona més detalls en Ferran Cuixart. Ferran, bon dia.
1: Sí, bon dia. Al districte de Ciutat Vella, un menor va ser detingut per assassinar un home amb una arma blanca poc abans de la mitjanit d'ahir diumenge. La policia va rebre un avís per un incident al carrer de la Cera, del barri del Raval, on una persona havia estat ferida de gravetat. Dotacions dels Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana, els bombers i el sistema d'emergències mèdiques s'hi van desplaçar al lloc dels fets. La víctima va ser traslladada en estat crític a un centre hospitalari on posteriorment va morir. L'autor dels fets va ser localitzat per la Guàrdia Urbana poc després i va ser també detingut.
0: D'altra banda, també hi ha hagut un detingut per agredir sexualment i intentar matar una dona a Arenys de Mar. L'home havia conegut la dona per una aplicació de cites i la investigació va començar mitjans de febrer amb l'ingrés de la dona a l'UCI d'un hospital de Badalona en estat greu. Presentava lesions de gravetat compatibles amb una agressió sexual i diverses fractures. El detingut té 30 anys i utilitzava perfils falsos per contactar amb les dones i quan obtenia la seva confiança les extorsionava per aconseguir diners. I un últim apunt, sàpiguen que Esplugues de Llobregat avui viuran un minut de silenci davant l'Ajuntament per la mort violenta d'una dona aquest dissabte.
2: Más de uno Catalunya. Amb Montse Valls.
3: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, Entença 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, a l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare. 93 490 26 29 i gracare.com.
4: Feria anual del vehículo de ocasión de Mundiauto en su décima edición del 6 al 10 de mayo en el Prat de Llobregat. Vehículos de ocasión, seminuevos o kilómetro cero de todas las gamas y marcas. Solo por venir te invitamos a una ración de pizza o una crepe y sorteamos regalo sorpresa en nuestra ruleta. Entrada gratuita. Mundiauto.com.
5: Si quieres vender o alquilar una vivienda, Fincas Blanco es tu inmobiliaria de confianza. Contamos con más de 35 años de experiencia y una amplia red de oficinas para que vendas o alquiles siempre con la máxima seguridad. Llámanos al 93 409 2030.
6: Fincas Blanco.
0: Les 8 i 27, els esports. José Agustín Gómez, bon dia.
7: Bon dia. El Real Madrid guanya 0-2 a l'Espanyol i ajorna la celebració del títol de Lliga del Futbol Club Barcelona. Ara els blaugrana hauran d'avançar als blancs al clàssic del proper diumenge per certificar el campionat. El Barça va superar dissabte Osasuna 1-2 amb gols de Lewandowski i Ferran Torres. L'equip espanyolista es queda amb 39 punts a la classificació, a 5 del descens, pendent del que faci el Sevilla aquesta nit. En cas de guanyar els sevillistes, els blanquiblaus només quedarien a 3 punts de la zona de descens, a manca de 4 jornades per tancar el campionat i ja suma 17 jornades consecutives sense conèixer la victòria en aquest 2026.
0: En cultura, l'edició número 37 de la Fira de Titelles de Lleida ha tancat aquest diumenge amb centenars de persones als carrers, malgrat l'amenaça de pluja. Segons l'organització, la valoració és molt positiva, amb espectacles que han fet ple i la resta amb ocupacions d'entre el 85 i el 90%. En 4 dies, el certamen haurà reunit unes 40.000 persones, amb 95 funcions de 29 espectacles repartits en una vintena d'espais de la ciutat. I en plana musical, avui hem de parlar del primer concert de l'Último de la Fila a Barcelona.
8: Esta mañana salir a patrullar.

La banda ha tornat aquest diumenge als escenaris de Barcelona gairebé 30 anys després de la seva separació amb un primer concert a l'Estadi Olímpic marcat per la pluja. El públic ha omplert el recinte i ha corejat clàssics com un burro amarrado en la puerta del baile o Querida Milagros. Manolo García i Quimi Portet repetiran actuació dijous abans de continuar la gira. Doncs arribem així al final d'aquest informatiu que ha comptat amb Juan Carlos García al control tècnic. Esperem que passin molt bon dia.

0: Este anuncio de la retirada norteamericana ha sorprendido, lo reconoce Kaya Kallas, a los europeos.
1: Desde hace algún tiempo ya se estaba hablando de que habría una retirada de tropas norteamericanas en Europa, pero el timing de este anuncio sí que ha sido una sorpresa.
0: Y todos los que han venido a esta cumbre, no solo europeos, está también Canadá, están afectados por la crisis energética mundial ahora mismo y dice von der Leyen que hay que tener recursos propios. Energía renovable, sí, pero también energía nuclear, porque dice la presidenta de la Comisión Europea que es la única forma que tenemos de salir de esta hiperdependencia de las energías fósiles.
2: Entre tanto, Irán advierte de que atacará a cualquier buque, también los estadounidenses que intenten atravesar el estrecho de Hormuz, advertencia que llega después de que el presidente Trump anunciara una operación para liberar a los barcos mercantes de países neutrales que han quedado atrapados en el estrecho, una operación que, según dijo, comenzará hoy mismo. Y la firma estadounidense de videojuegos y consolas GameStop ha presentado una oferta hostil para hacerse con eBay por unos 55.500 millones de dólares. La operación ofrece $125 por acción del grupo de comercio electrónico. Son las 10:03, 9:03 en Canarias, tiempo para la información local y regional.
3: A Onda Cero, las noticias de Cataluña. La actualidad en 2 minutos.
4: Què tal? Bon dia. Queixes, resignació i enuig aquest matí entre els usuaris de la línia R13 de Rodalies a l'estació de Valls en el primer dia de tall per obres entre la plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders. Les actuacions d'ADIF, que s'allargaran fins al 6 de juliol, obliguen a desviar els trens per Tarragona i Reus com a l'R14 i habilitar un servei alternatiu per carretera. Els primers autobusos han sortit gairebé buits i alguns fins i tot n'hi han sortit perquè no s'ha localitzat el conductor. Escoltem una usuària amb declaracions a l'escena.
5: I estem enfadats. Ahir me deia una companya també, que una senyora que també va molt a Barcelona, que això ens hem acostumat i això no és. Ara fins al juliol hem d'estar així, però de què anem? De què anem, que estem tontos o què? És que hauríem de tallar en altres a Sants o a Gràcia, la gent posar-se al mig i tallar. És patètic. És Valls, eh? Una ciutat com Valls? Anem així, eh?
4: Tot això en el dia en què Rodalies recupera la circulació en diversos trams que fins ara estaven afectats, concretament a l'R15 entre Reus i Móra la Nova, a l'R3 entre Ripoll i Ribes de Freser i demà es recuperarà tot a l'R4 que deixarà d'operar amb llançadora entre Terrassa i Manresa. Amb aquestes reobertures, des del Departament de Territori asseguren que Rodalies ja oferirà el 96% dels serveis potencials. Canviem de qüestió, anem fins a Girona i és que l'alcalde de la localitat, Lluc Salelles, exigeix a l'empresa i al comitè que arribin a un acord per desconvocar la vaga de Girona Neta. En un missatge a les xarxes socials, Salelles ha recordat que es tracta d'un servei externalitzat i que la negociació del conveni és entre l'empresa i els treballadors, però assegura que l'Ajuntament ha fet tot el que se li ha demanat, diu, amb una desena de trobades bilaterals i propostes per millorar el contracte. Aquest matí ha convocat un comitè de crisi per abordar la situació i demana disculpes a la ciutadania per les molèsties, tot i la decepció, afirma que continuaran treballant.
6: Síguenos por internet en ondacero.es.
7: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero.

0: Torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaCero.es/Catalunya. La previsió del temps a Onda Cero Catalunya.
1: Bon dia. Avui a Catalunya continua la inestabilitat amb ruixats ocasionalment acompanyats de tempesta que poden ser localment fortes durant la tarda amb acumulacions de 20 litres per metre quadrat en una hora a pràcticament tota la comunitat. Avui les temperatures diurnes pugen lleugerament excepte a Lleida, on es mantenen sense canvis. Podem arribar a màximes de 25 graus a Girona, 24 a Lleida, 23 a Barcelona, 22 a Tarragona. Per altra banda, bufa vent fluix de direcció variable tendint de la component sud durant les hores centrals, amb intervals moderats durant la tarda. És una informació d'EMET.
0: La brúixola amb Lola Sorribas.
2: I avui parlem també d'un repte cada vegada més present en l'àmbit de la salut i de l'atenció a les persones, com generar entorns que ajudin a reduir l'estrès, millorar el benestar emocional i facilitar processos terapèutics sense recórrer a tecnologies que siguin invasives o difícils d'utilitzar.
3: Durant anys, moltes organitzacions han buscat eines que permetin crear experiències que ajudin a relaxar, estimular o acompanyar persones grans, pacients de salut mental, joves o professionals que viuen situacions d'estrès.
2: Ens acompanya Ignasi Capellà, ell és cofundador de Brumic.
4: Ens van explicar que una dona amb un Alzheimer molt avançat, que estava constantment molt agressiva i que pràcticament ni menjava, ni es comunicava, ni dormia. Parlant amb la família, van saber que aquesta dona havia viscut sempre en granges i havia cuidat animals. Van crear un vídeo passejant per una granja i veient vaques i ens van explicar que aquesta dona, el fet de veure una vaca projectada, li va provocar una emoció que es va aixecar de la cadira, va anar a la paret a tocar la vaca. Pràcticament va sentir com si estigués allà i va començar a parlar i explicar i a reviure les seves memòries d'infantesa.
0: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 2:15, La brúixola amb Lola Sorribas a Onda Cero Catalunya.

0: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
1: 100% asegurado.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
2: Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
3: ¿Casi seguro que en tu coche no te falta un queda mucho? Muy seguro que tienes el DJ que no deja una entera. Esta, no, mejor esta. Lo que es segurísimo es que si paras en BP te llevas premio seguro. Reposta 30 litros o más y podrás ganar puntos extra a mi BP. Cupones de descuento en carburante, incluso una experiencia Audi Revolut Fórmula One Team en Madrid. Consulta condiciones en mibp.es.
4: ¿Qué te parece esta casa para robar?
5: A ver qué pone ahí. Movistar, Prosegur, alarmas.
4: Vale, entonces, nada.
5: La superseguridad que le da a tu casa Movistar, Prosegur, alarmas, también la nota ellos. La única con doble garantía por seguro antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
2: ¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
6: Onda Cero Barcelona.
7: Vols una escapada plena d'evasió i diversió? Et proposem descobrir Barcelona d'una manera única amb les golondrines. Gaudeix amb tota la família d'un viatge fascinant pel port, les platges i el magnífic skyline de la ciutat des del mar. Més de 136 anys apropant els barcelonins al mar. Compra les teves entrades a lesgolondrines.com i fes realitat aquesta escapada inoblidable. Les golondrines, navegant des de 1888.
6: A Onda Cero Catalunya, la informació esportiva. T'expliquem el més destacat en dos minuts.
8: Bon dia! El Barça haurà d'esperar almenys una setmana més per proclamar-se campió de Lliga, ja que el Real Madrid no va fallar i va guanyar a l'Espanyol per 0-2 a l'estadi de Cornellà al Prat. Els dos gols els va fer Vinícius a la segona meitat. L'equip de Hansi Flick en tindrà prou amb un empat diumenge que ve al Clàssic, que es disputarà al Camp Nou per aconseguir el seu títol número 29. Aquesta derrota deixa l'Espanyol en una situació molt delicada, ja que si el Sevilla guanya avui a la Reial Societat el Sánchez Pizjuán en el partit que tanca la jornada 34, els blanquiblaus quedaran a només dos punts del descens. L'equip de Manolo González encara no ha guanyat cap partit el 2026 i acumula ja 17 partits sense conèixer la victòria. Més preocupant, però, és encara la situació del Girona, ja que si el Sevilla guanya avui, l'equip de Mitchell quedarà a només un punt del descens. El Barça femení jugarà la sisena final de la Champions consecutiva després de guanyar el Bayern de Múnich per 4-2 en el partit de tornada de les semifinals disputat en el Camp Nou davant 60.000 aficionats. A l'anada havien empatat a un. Els gols de les blaugranes ahir els van fer Salma Pajor i Alexia Putellas en dues ocasions. Amb aquests dos gols, la jugadora de Mollet del Vallès iguala a César amb 232 gols com a màxima golejadora de la història del club blaugrana. Alexia va rebre una ovació impressionant. Quan va ser substituïda per tot plegat, no va poder amagar la seva emoció.
9: Emoció, evidentment, sí, m'he emocionat perquè crec que és algo històric, un moment màgic, una altra nova final. Estic molt orgullosa de formar part, em sento superestimada. I al final ha estat això, emoció de tant amor, d'aconseguir un objectiu i felicitat, sobretot.
8: El Barça jugarà la final de la Champions el dissabte 23 de maig a Oslo contra l'Olímpic de Lió, equip que entrena l'ex-tècnic blaugrana Jonathan Giraldez. En bàsquet, l'Uni Girona jugarà les semifinals de la Lliga femenina després d'imposar-se al Leganés per 89-63 al pavelló de Fontejau en el segon partit de la sèrie de quarts de final. El primer hi va haver empat a 82. Ara el rival de les gironines serà el València. I encara en bàsquet, en la jornada 29 de la Lliga Endesa, victòries ahir del Barça davant el Gran Canària per 91-69 al Palau Blaugrana i també del Baxi Manresa, aquesta molt meritòria ja que s'enfrontava al segon classificat al València Bàsquet. L'equip del Bages es va imposar per 104-102 al Nou Congost.
6: Esports, informació i Onda Cero, la teva ràdio.
10: Avui a la ciutat parlarem sobre la gratuïtat de Rodalies. De moment s'ha allargat fins aquest dissabte dia 9. Volem saber com veuen aquesta decisió els usuaris.
11: També parlarem un dilluns més amb el síndic de Greuges de Barcelona, en David Bondia, i descobrirem com és la vida d'un fotoperiodista. Li preguntarem al nostre convidat, en Manel Montilla. Com cada dilluns, acabarem el programa de la millor manera possible, és a dir, amb el Paraula de Cançó que avui ens porta la Montse Valls.
10: Tot plegat, com sempre, sense oblidar-nos de l'actualitat més propera. Aquests i d'altres continguts són els que us esperen avui a La Ciutat.
6: La Ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc. Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor.

0: entendrà tot el que pugui en la situació en la que està actualment. Ara, si aquesta guerra s'allarga, segurament els tipus se'ns tornaran a anar cap amunt.
1: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya.
2: Más de uno en Onda Cero. Donde el Sina...

0: de la cultura cordobesa. Antonio, un fuerte abrazo, gracias por haber hablado con todos los oyentes de España.
1: Hemos abierto las puertas de Córdoba como lo hacen en los patios. Buenas tardes.
0: Adiós, adiós, adiós. Nosotros volvemos mañana. Mañana 6:05 en Canarias. Comenzará este programa de nuevo con el mismo equipo, un poco con la misma estructura, pero ya con las noticias de mañana, que seguramente serán completamente distintas a las de hoy, excepto lo de Ábalos. Gracias por su confianza. Que tengan un buen día y hasta mañana. Adiós.
2: Onda Cero Cataluña. La radio que t'escolta.
3: Bon dia, benvinguts a la ciutat.
2: A Onda Cero Catalunya, la ciutat, amb Míriam Frank.
3: Avui és dilluns, 4 de maig, i a la ciutat encetem una setmana que serà clau per Rodalies i els seus usuaris. I és que, d'una banda, està previst que recuperin tres trams pendents des de l'accident de Gelida, i de l'altra, s'espera que recuperin també els abonaments a partir d'aquest dissabte 9 de maig, davant la fi de la gratuïtat del servei. De seguida veurem què en pensen els usuaris d'aquests dos factors claus per a aquest servei. Abans, però, saludem l'equip que fa possible aquest programa.
2: Prenem el pols a la ciutat. Amb Míriam Frank.
3: Avui tenim en Juan Carlos García i l'Isma de la Parra al control tècnic, i aquí al meu costat Gerard Sanz. Què tal? Bon dia.
4: Molt bon dia.
3: Gabriel Figueredo, què tal? Bon dia.
5: Molt bon dia.
3: Pol Ferrer, bon dia.
6: Bon dia.
3: Què tal, nois? Com esteu?
4: Molt bé.
3: Bé, bon cap de setmana.
5: I tant, sí, sí. Bon, jo pont. Una mica cansat. De fet, he fet massa coses.
3: És que a vegades els caps de setmana, ja a les nostres edats, Gabriel Figueredo, d'aprofitar per descansar.
5: Ho hem de fer
3: com a mínim un dia.
5: Sí, no, no he tingut aquest dia i avui encara ho estic patint una mica. Però...
3: Doncs serà una setmana llarga. Aleshores.
4: Jo he tingut inactivitat obligada.
3: Bueno,
4: la nena amb febre, doncs, ha tocat quedar-se a casa, alguna passejadeta allò pels voltants, però poca cosa més.
3: Doncs així has pogut descansar.
4: És el que toca, sí,
3: llegir,
4: home.
3: Llegir,
4: sí, home,
3: veure
4: segur.
3: Sèries, aquestes coses que t'agraden.
4: No s'ha tingut massa temps, tampoc, però tota l'atenció per la nena, però és el que hi ha.
3: Vinga, va, comencem. Pol, avui et toca fer la cançó del dia. Quina ens portes?
6: Doncs va, aquesta la coneixeu.
3: Vinga.

0: Així sí, Pol. Així sí. Veus? Ens fas feliços, amb no res.
1: Era fàcil, avui. Era fàcil.
0: Tu la coneixies, sí, aquesta cançó?
2: Ahir, vaig estar, ahir la vaig estar cantant, al concert.
0: Vas anar al concert de l'última
2: vegada? No pensava dir res, però m'ho he posat massa fàcil.
0: Per això estàs tan cansat, clar.
2: Sí, sí, sí.
0: Pensava que havies tingut obligacions de pare i veig que no.
2: He tingut obligacions de pare. Aquestes sempre les tenim, ja ho saps, Míriam i Gerard.
0: Però també hi ha temps per...
2: Sí, una miqueta.
3: Ara, no estàs afònic, eh? Molt no vas cantar.
2: No vaig parar de cridar. Pensava que avui vindria pitjor, però... No ho sé, mira, aguanta més.
0: Tu vas passar bé?
2: Molt. Està molt divertit, la veritat és que sí.
0: Pol, per què ens portes aquesta cançó?
4: Doncs portem l'últim de la fila, ja que, com ha dit el Gavi, ahir van actuar a Barcelona, gairebé 30 anys després de la seva separació, amb un concert a l'Estadi Olímpic Lluís Companys dins la seva esperada gira de retorn. L'actuació, que arribava després d'iniciar el tour de Fuengirola, va reunir milers de fans que van omplir l'estadi i van corejar èxits com Querida Milagros, Sara, o precisament la que estem escoltant ara, com un burro amarrado en la puerta d'un baile. Tot i la pluja, el concert es va desenvolupar amb un ambient festiu i carregat de nostàlgia, marcat pel retrobament de Manolo García i Quimi Portet, que no compartien escenari des del 1998. El recinte tornarà a tenir els artistes barcelonins dijous 7 de maig.
0: Quina meravella de grup, quina meravella de cançons. Bueno, sempre està bé.
3: Jo no és el grup que més hagi escoltat en la meva vida, però sempre que l'escolto dic, mira, estan molt bé. Sí, sí.
0: Aquest tros és el que més ens agrada.
3: Sí, aquest tema.
0: Avui no, eh? Avui no ens morim gaire de calor. Jo acabo de deixar el carrer i fa fresqueta.
3: Ha donat treva, sí, sí.
0: Quina meravella. Doncs vinga, qui pugueu gaudir, si heu pogut gaudir aquest diumenge del concert, o si no, el 7 de maig, doncs a gaudir de l'último de la fila. Entenc que ja serà l'últim.

0: Putin, vull dir...
1: Jo crec que sí, eh?
0: No tornen
1: jo
0: com a grup, és només un
1: no
0: retrobament.
1: Manolo García, ahir pensava, mentre veia el dia del concert, sí. Dic, quants anys té aquest home? Pensava que tenia uns 60, però és que ja en té 70.
0: Què dius?
1: Sí, sí. Està granadet, està molt bé, està en
0: sí,
1: plena
0: no,
1: forma,
0: he vist
1: està molt, i... molt en forma, de veu molt bé, però jo crec que és una oportunitat única, històrica, totalment. I jo crec que els fans ho aprofitaran, perquè és que no crec que repeteixi.
0: No.
2: Ara, gravar un disc... Ja no ens flipem. No.
0: Bueno, mai se sap.
2: Sí, home, mai se sap. Tant de bo.
0: Però clar, cançons noves no l'han tret. Vull dir, són tot van ser...
1: Ha fet la seva carrera. Han aprofitat per fer alguna regravació del disc, de posar...
0: Ai, aquesta també ens agradava, eh?
1: Amb aquesta cançó va...

0: pels fans per establir aquest dia on es ret homenatge a una de les sagues cinematogràfiques més llegendàries de la història. Aquesta saga compta amb 6 pel·lícules principals, tot i que després de ser adquirida per Disney s'han fet més, inclús una sèrie anomenada Mandalorian. I és que George Lucas va crear en el seu dia un món tan gran que, sens dubte, ha acabat obrint la possibilitat de fer spin-offs com a xurros. És per això que avui us preguntem si sou friquis de Star Wars, si us agrada tot aquest univers protagonitzat pels Luke Skywalker, Darth Vader, Obi-Wan Kenobi, la princesa Leia, Chewbacca, R2-D2 o C-3PO, entre molts altres. Si és així, ens agradaria saber si heu mirat les pel·lícules per ordre, perquè si us agrada sabreu que les darreres 3 pel·lícules són preqüela de les 3 primeres. En fi, que si sou friquis de Star Wars, avui és el vostre dia. Però, evidentment, també hi ha lloc pels que no en sou fans. En el vostre cas, volem saber si sou fans d'alguna saga cinematogràfica. Hi ha moltes, com per exemple El Senyor dels Anells, Pirates del Caribe, Terminator, Blade, les protagonitzades per Hannibal Lecter, que podríem també considerar-ho una saga, i volem saber, doncs, quina és la vostra favorita. Vinga, va, notes d'àudio al WhatsApp del programa 676-760908. Sou friquis de Star Wars o sou friquis d'alguna altra saga cinematogràfica? 676-760908.
1: T'has deixat la més important, eh?
0: La més important.
1: Harry Potter.
0: Ah, Harry Potter, és veritat.
1: Harry Potter. Molt bé, bueno. Gabriel Figueredo, tu ets fan de...
2: De Star Wars, no massa. Vull dir, he vist les antigues, m'agraden molt, de les noves alguna.
1: És que nosaltres som de la Guerra de les Galàxies, no de Star Wars.
2: Sí, potser sí. Tot i que les vaig veure tard, eh? Ja les vaig veure gairebé quan tenia 20 anys, jo crec, que perquè no a casa el tema... diguéssim, de l'espai i tot això, no agradava massa. Sí, m'agraden, estan bé. Vull dir, jo crec que hi ha algunes que sí, altres... Algunes, sobretot l'època dels les que van fer, diguéssim, a la segona tongada, se'n va fer molt llargues. Eren pel·lícules llarguíssimes,
1: no he vist ni
2: jo crec que eren
1: aquestes.
2: Avorrides. Les últimes crec que hi ha algunes més interessants.
1: Mai he entès l'ordre del George Lucas. Vull dir, per què?
2: Les primeres van
1: per
2: ser les...
1: Sí, clar.
0: Sí, en comptes de seguir... Amb... Clar, bueno, acabar com acaba, i llavors, clar, has de fer... Precuela, no? També podria... No sé.
1: Perquè l'última és la tercera que nosaltres vam veure, la de Luke, jo soy tu padre.
0: Sí.
1: Ui, suposo que no faig spoiler, no?
0: No, home, no. Aviam.
1: Aquesta
0: sí,
1: és l'última, no?
0: Sí, per això dic, acaba com acaba, llavors, clar, té lògica de, no?, que la tercera més antiga sigui l'última i que després sigui precuela.
1: És que no,
0: sí,
1: no,
0: és estrany.
1: No, mira, el Jota m'està dient que no. Són 9 pel·lícules, diu el Jota, i no sabem l'ordre que...
0: No, bueno, al final, però les principals en són 6.
1: Clar, clar. Les originals són la 4, la 5 i
0: sí,
1: la 6.
0: Sí, la 4, la 5 i la 6. Llavors després es van fer la 1, la 2 i la 3.
1: Però falta la 7, la 8 i la 9, que es van fer també...
0: Sí, que es van fer després, sí, de la 1, la 2 i la 3. Ai, que ver, menudo lío. No.
1: Es va fer la 4, les nostres són la 4, la 5 i la 6.
2: Sí.
1: Després es van fer la 1, la 2 i la 3.
0: I la 3.
1: Però si diu que hi ha 9, després es van fer la 7 i la 8.
0: Després de la 1, la 2 i la 3...
1: Bueno, ja, clar. És a dir, que l'última no és Luke, jo soy tu padre. Serà Antonio, soy tu abuelo,
0: bueno,
1: o algo així.
0: Sí, perquè, home, clar. Soy tu bisabuelo.
1: Clar. Haurem de posar-nos al dia.
0: Sí, sí. No,
1: i també hi ha un ordre per mirar-les,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, per això, que és que van tan liades en el temps que, al final...
1: Quines ganes de complicar l'altre.
0: El friqui de veritat ha agafat totes les pel·lis i ha dit, vinga, va, les poso en ordre i faig una marató.
1: Doncs mira.
0: Jo m'ho vaig plantejar un dia, però no ho he acabat.
1: Vas quedar la primera, no?
0: A la segona, crec.
1: Bueno, una marató d'un mes.
0: Sí, totalment.
1: Ja està. Pol, tu què?
3: Star Wars, les he vist, però no...
1: Però mai... totes?
3: No.
1: La Guerra de les Galàxies no. T'has vist Star Wars?
3: Sí.
1: Les noves. T'has quedat en el 3, t'has saltat el 4, el 5 i el 6 i has anat... A...
3: Bueno, no sé els números, però no m'ha enganxat mai, la veritat.
1: No?
3: Pirates del Caribe sí que m'agrada, i un altre que m'agrada, que no ha esmentat el Gerard, és Fast and Furious.
1: Ah, home.
3: El que passa que ja, que ja cap al final ja no res.
1: És una...
3: Les del principi molt bé, al final ja està.
1: És les de Sou.
0: Les del final són una fumada.
1: Les de Sou també hi ha.
0: Les de Sou estan
1: molt
0: bé.
1: Està molt bé. La primera i la segona.
0: Hi ha com 6 o 7 de Sou.
1: O Destino Final, que també hi ha
0: moltíssimes.
1: És que la primera va impactar. Està molt i després... Sí. Doncs vinga, va, quina és la vostra saga preferida? O si sou autèntics fans de Star Wars, també ens ho podeu...
0: Hi ha molt friqui de Star Wars.
1: Si avui esteu celebrant el May the Force Be With You, doncs ens ho expliqueu, perquè a més avui la pregunta va en regal.
0: Sí, el mateix regal que vam donar el dijous, i és que van haver tantes peticions que avui doncs en tenim una altra. Tenim una entrada doble per anar a veure el nou espectacle de l'actor, còmic i guionista Àngel Martín, Somos Monos, aquest dissabte 9 de maig a les 9 de la nit a l'Auditori Fòrum a Barcelona. Aquest còmic, que es va fer popular amb el programa Sé lo que hice

0: Thistis, als inicis de la Sexta, també ha esdevingut amb els anys un referent en salut mental i ara torna als escenaris amb un monòleg mordaç que confronta el públic amb una gran pregunta. Hem deixat de fer servir el cervell? Aquesta és la premissa d'un espectacle que a través d'un humor àcid ens fa reflexionar sobre l'estupidesa humana, l'ús de la tecnologia i també del nostre cervell. Ja ho sabeu, si voleu optar a aquesta entrada doble per anar a veure Somos Monos d'Àngel Martín, responeu a la pregunta del dia al 676-760908, si sou friquis de Star Wars o d'alguna altra saga, i ho feu amb una nota d'àudio i ens feu saber doncs que us interessa aquesta entrada.
1: Clar, heu de respondre a la pregunta del dia, sí, perquè sí, ens arriba. Sí. No, jo vull l'entrades.
0: Sí, molt bé. Aquí directament, diu,
1: t'entenem perquè és un molt bon espectacle, però hem de respondre també clar. A la pregunta del dia de quina saga sou fans, si us agrada molt Star Wars o qualsevol altra. Notes de veu al 676-760908. Mentrestant, Gabriel Figueredo, repassem l'actualitat.
2: Som-hi.
1: Un jutjat de menors de Barcelona ha acordat l'internament en règim tancat per l'autor de la mort d'un home diumenge al Raval de Barcelona.
2: El menor va apunyalar per causes que encara s'investiguen una persona que va ser traslladada en estat crític a un hospital on posteriorment va morir. No ha estat l'únic homicidi d'aquest cap de setmana. Un home que també ha estat detingut va matar a punyalades una jove dissabte a Esplugues. La consellera de l'Interior, Núria Parlon, ha volgut deixar clar que aquest últim fet de l'Esplugues no té res a veure amb el jihadisme. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
3: A priori era una persona que estava en una situació alterada i probablement algun tipus de problemàtica que no té res a veure amb jihadisme.
2: L'Ajuntament d'Esplugues ha declarat 2 dies de dol i aquesta tarda a les 6 ha convocat una concentració davant el consistori per condemnar aquesta mort violenta.
1: Expliquem també que la plataforma 03, que representa les educadores de les escoles Bressol, crida a la vaga els dies 7 i 20 de maig. La primera data respon a una convocatòria estatal i la segona a una d'autonòmica.
2: Aquest col·lectiu que aplega tots els sindicats i diverses entitats anima a sumar-se a la vaga tant les treballadores de les escoles Bressol públiques com les privades. Una de les queixes que tenen és la manca d'un conveni únic que reguli les seves condicions. En parla Georgina Rius, portaveu.
4: Tenim 5 models de gestió diferents i això comporta que cada escola, depèn del model de gestió que tingui, pot tenir contractades a les seves treballadores des d'un conveni diferent amb unes condicions totalment diferents.
2: Des de la plataforma denuncien que Catalunya té les ràtios més elevades d'Europa a les llars d'infants, una queixa que han fet coincidir amb l'inici de la preinscripció en aquesta etapa educativa.
1: I acabem a Girona, i és que aquesta mitjanit ha començat una vaga indefinida dels serveis de neteja a pocs dies de la celebració del Temps de Flors, que ja sabeu que és un dels esdeveniments més multitudinaris de la ciutat.
2: Els treballadors denuncien que l'empresa Girona Més Neta ha aplicat a darrera hora un canvi de criteri amb les negociacions que ha fet impossible aixecar l'aturada. El portaveu del comitè, Gregorio Soto, subratlla que ara per ara el principal escull per tancar un acord és l'IPC.
5: Però entenem que en el que respecta als increments salarials ha de ser l'empresa privada qui corri amb els gastos que això comporti. L'Ajuntament, ja hi ha una licitació, ja hi ha unes normes, si l'Ajuntament compleix aquestes normes, tot el que vagi per sobre ho ha de posar l'empresa i això és un convenciment que tenim des del comitè d'empresa.
2: Segons els sindicats, el seguiment de la vaga és del 100%, un fet que preocupa molt a l'Ajuntament de Girona, que ha assegurat que els serveis mínims decretats són insuficients i no descarta sol·licitar l'emergència per salubritat.
1: Doncs tot plegat ho ampliareu al Notícies Migdia a partir de 2:45 de la tarda. Gabriel Figueredo, gràcies.
2: Que vagi bé.
1: Aquesta setmana que encetem avui és la darrera en la que els títols de Rodalia seran gratuïts. A partir d'aquest dissabte 9 de maig, aquests títols tornaran a ser de pagament, tot i que la situació a les vies encara és lluny de ser la desitjable.
0: De fet, tant des del govern espanyol com també des de la Generalitat ja van prorrogar una setmana aquesta gratuïtat. L'administració argumenta aquesta decisió pel fet que al llarg d'aquesta setmana es recuperarà la circulació a algunes línies. Avui, per exemple, l'R15 entre Reus i Móra la Nova torna a oferir servei i demà ho faran l'R3 entre Ripoll i Ribes de Freser i l'R4 ja sense llançadora entre Terrassa i Manresa. Tot això es va confirmar el dijous, quan la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, van presidir l'acte de reobertura.
6: Aconseguint una normalitat al servei, quan no és així, perquè totes les plataformes parlem, veus el que et diuen les altres línies. En el nostre cas, la R15, per exemple, que avui la consellera ha dit que hi ha normalitat, segueix tenint un tram tallat i el tram que s'ha obert amb el 50% de l'oferta i amb 12 límits temporals de velocitat. Que no ens prenguin el pèl.

0: Clar. Anna, crec que aquesta segona pregunta també respon sola, però i aquí confiem que amb el fet d'haver de pagar novament impliqui que el servei sigui com a mínim acceptable. Em temo que, almenys des de la teva part, no li dones el vot de confiança a l'administració, no?
1: No, és que el que ha passat és molt gros, hem caigut molt avall i tot té uns processos i nosaltres això no... Ho entenem que tot no és d'un dia per l'altre. El problema és això, que ells ja ara volen córrer perquè necessiten cobrar els bitllets. Que, per cert, la gent que ens escolti, els que quan van arribar, quan va passar el tema de Gelida, si encara tenien dies els seus bitllets, que tenien un bono i els quedaven 15 dies, que sàpiguen que a partir del dia 9 poden recuperar aquests dies. Sobretot la gent, espero que no hagi tirat els bitllets, perquè no van voler tornar els diners, i la gent que tingués un bono a mitges, que sàpiga que a partir del dia 9 li faran aquesta ampliació.
2: Doncs és una bona informació pels usuaris d'aquestes vies. Anna, a partir de dissabte, com dèiem, s'ha de pagar la totalitat del preu dels títols i no sé si veuríeu més lògic que hi hagués com a mínim algun descompte, tenint en compte que encara, com dèiem, hi ha trams en obres, limitacions en alguns serveis i també limitació de velocitat en alguns trams.
1: A veure, he de dir que el preu mai no ha sigut mai una discussió de la tarifa. Ara, no sé, és veritat que regional pagar 60 euros, doncs si ens reobren línies amb el 50% de l'oferta i la resta anem amb pla alternatiu, doncs a lo millor sí que un 50% ens ho podríem fer. Però que no és una qüestió de preu, és una qüestió de dignitat. És una qüestió de que l'usuari està rebentat i, a més, jo sempre poso un exemple. Aquests mesos que portem és com si t'haguessin posat amb una maleta amb pedres a pujar una muntanya. I ara et tornen a posar el mateix punt, però et diuen, ara aniràs en pla. Dic, sí, bé, jo estic esgut. M'has fet pujar amb pedres una muntanya. No m'has deixat al mateix punt i amb les mateixes condicions. Mm-hmm. Doncs això és important. I després, que siguin clars, no pot ser una cosa que no existeix. Jo entenc, que puc entendre, més ben dit, que se'ls hagin acabat els calés, que necessitin tornar els bitllets, que molt bé, però no que prenguin el pèl, perquè la gent que està a les andanes i que encara li queden molts mesos d'obres i que ho estan patint, quan sents aquestes tonteries, és una falta de respecte molt gran. I et sents que hi ha algú que se'n riu de tu. Doncs com a mínim, donem la dignitat a l'usuari que es mereix, perquè és un usuari que està perdent no sol hores de la seva vida, sinó molts no poden conciliar la seva vida personal amb professional.
0: Durant els darrers gairebé 3 mesos de gratuïtat, Anna, el servei de tren, com estem veient, ha estat nul o mínim, s'han ofert mitjans alternatius com busos llançadora. Com valoreu el servei d'aquestes alternatives?
1: És molt complicat. El corredor, per exemple, en el nostre cas, el corredor sud és molt complicat perquè té un disseny tipus arbre, amb moltes branques. Què passa? Jo, per exemple, de Tarragona, tinc la sort que tots els trens, quan jo vaig fins a Sant... Jo, perquè vegeu, jo treballo a Barcelona, agafo un tren fins al Prat. Al Prat agafo un autobús fins a Sant Vicenç. I a Sant Vicenç, com vaig a Tarragona, em serveix qualsevol tren. Però els de Tortosa no els serveix cap sol del tren. Els de Reus tampoc, els de Lleida tampoc. L'altre dia un xiquet va perdre el tren de Lleida als Nassos i va haver d'esperar 4 hores. Normalment és veritat que entre Tortosa i Reus normalment no són tant de temps, estem parlant d'hora i pico, però quan tu tardes ja de per si 2 hores, 3 hores en arribar a casa, li sumes una hora més a l'esgotament de tot el dia. És que hi ha tant cristó a les vies. Jo quan vaig començar a anar amb tren, ens coneixíem el primer vagó. Com ja hi anaves cada dia, es celebràvem aniversaris. No espero que tothom ho faci, però hi havia bon rotllo, et saludaves, com et va? Ui, no t'he vist, estaves malalt. És que hi havia una vida. I ara són cares tristes, és tan piqui pugui, veus pujar de tren i ja no et preocupes ni el del costat, és que jo em pugui sentar, que jo pugui entrar, que no em quedi fora. Jo l'altre dia també, la setmana passada, 2 dies seguits, vaig deixar passar un tren perquè a Tarragona m'ho puc permetre i això l'he d'esperar una mitja hora, però és que no hi cabíem.
2: Clar,
1: que... I això pesa, això és una motxilla que pesa.
2: Clar, és que els que tenim la sort de viure i treballar a la mateixa ciutat, no acabem d'entendre, tot i que podem empatitzar, no acabem d'entendre tot el que suposa per vosaltres, fins i tot per la vostra salut mental, Anna.
1: Sí, ja ho hem demostrat. Bueno, ara sortiran els estudis definitius en breu de Nairobi i de Virgili, però sí, és un desgast. Perquè és que la paraula és tristo. Uh-huh. És un altre cop. O pel matí dius, vinga, és que no vas amb ànims. O sigui, arribes rebentat. Abans, com a mínim, doncs, t'assentaves i com el tren més o menys arribava a l'hora, dormies. Uh-huh. Però ara és que ni això, has d'estar alerta. Sempre passa alguna cosa. És que en altres, jo crec que aquesta generació ens han trasbalsat la vida per complet, perquè estem arreglant les vies pels nens, pels que ara fan P3. Uh-huh. Hem de ser conscients. Ens han portat en una situació que l'usuari no té la culpa. Aleshores, per això és tan important, sempre els dic, els missatges que donen. No et diguis que hi ha normalitat quan no hi ha normalitat.
0: Clar, és
1: digueu les coses pel seu nom.
0: Uh-huh. És el que ha fet la consellera de Territori, Sílvia Paneque, com dèiem, que argumenta la decisió amb el fet que amb les darreres reobertures s'ofereix el 96% del servei. Clar, una cosa és quants trens circulen i com circulen i quantes vies estan obertes, però l'altra és la manera amb la que circulen o no circulen, no?
1: Ja et dic, una persona que visqui al corredor sud, és a dir, tot el que és de Barcelona cap a baix, Sitges, tot això, tenen un pla alternatiu i un munt de límits temporals de velocitat. Jo, quan vaig començar a treballar a Barcelona, o sigui, a fer el trajecte, jo tardava una hora. Quan va sortir la plataforma ja tardava una hora i quart, una hora i vint. Però és que ara mateix, el dia que em va tot de cara, amb el pla alternatiu, estic tardant 2 hores i mitja i m'ha anat tot de cara i tinc la sort de que em serveix qualsevol tren.
2: Déu-n'hi-do. En els darrers incidents a les vies han deixat palès que la xarxa presenta deficiències i també molts riscos, deixant fins i tot un mort pel despreniment d'un mur. Tot això suposo que afecta encara més, no?, la vostra confiança respecte a aquest mitjà de transport.
1: A mi el que m'afecta és el fet de que, mira, amb tot el que va passar, i deixant a part la persona que ha deixat la vida a les vies, que això no té nom, jo pensava que tocar fons ens serviria per dir, així està la xarxa, comencem. Mm. Però no, segueixen, doncs amb aquests missatges segueixen mentint i segueixen dient coses que no són. Jo sempre he dit que, bueno, a la consellera Paneque, jo li he dit a la cara, t'ha petat a tu? Li podia haver passat a molta gent perquè portem molts anys de desinversió, t'ha passat a tu i és una marranada. Mm-hmm. Però, com a mínim, no mentiu. Mm-hmm. Expliqueu les coses com són. Senyaleu a qui ho fa malament. No us cobriu entre vosaltres. I treballeu junts. Mm-hmm. O sigui, hem tingut que fer apps per la informació que no sortia. El que no pot ser és que l'usuari tingui que estar tot el dia destapant coses.
2: Evidentment.
1: A les andanes, quantes vegades hem dit l'important que és la informació? Perquè no és el mateix passar-te una hora sabent el que has de fer que no, que n'ha perdut, que dic, i ara què, i ara per on surt? I segueixen fallant amb això. Segueixen tirant treballadors, nanos, que no tenen informació a les andanes perquè ens acabem barallant. I al final són treballadors de Renfe, són la subcontracta, són amb gent treballadora que no pot fer la seva feina i que està amargada, usuaris que estem amargats, maquinistes que estem amargats i a vegades ens enfrenten entre nosaltres quan estem tots al mateix tren. Mm. Ara mateix les vies són un desastre.
0: I quan li has manifestat,
1: no ho volen entendre.
0: Quan li has manifestat tot això a la consellera, Anna, quina ha estat la seva resposta?
1: Jo crec que estan de fins als nassos de mi, perquè sóc la que més crida i la que més rondina, i jo crec que diuen, no podria ser una mica més fàcil aquesta xiqueta? però no sé, jo crec que són conscients i estan una mica... Aquesta situació jo crec que hagués superat a qualsevol govern. No sé, ells... No sé si fan el que poden o ja han desistit que això... que els hi passi de mandat i ho agafi un altre, no ho sé. El fet és que ningú posa solucions viables. Mira, jo una vegada, la més bèstia, eh? I aquesta sí que m'ha dolgut molt, un dia que em vaig posar a plorar. A plorar perquè sortia, va haver una setmana que sortia a les 8 de la nit amb tren i arribava a passar de la mitjanit a Tarragona. I a més, clar, ni bus urbà, jo vaig portar un problema a la cama, anava a coixa, tardava mil anys a arribar a casa, bueno, a vegades dormia 2 hores, i em vaig posar a plorar. I quan vaig acabar, a la reunió amb el resta de plataformes, el senyor Manel Nadal va dir: moltes gràcies pels teus comentaris. Algú més té algú que dir?
0: Ostres.
1: I vaig dir, gràcies. Com a mínim, un sento molt, no sé, saps? Aquesta frialtat del el siguiente...
2: Clar, no sé. Doncs tant de bo que us escoltin, perquè no és tan complicat el que demaneu, que us siguin sincers, que no amaguin la realitat i que es posin les piles per solucionar aquesta...
1: I que s'aprofitin que ha patat tot. Clar. Han d'aprofitar que ja que ha patat tot, és bueno, ja hem ensenyat les vergonyes, comencem de zero, però si seguim dient les veritats a mitges, anem per mal camí.
2: És que no oblidem que estan jugant, entre cometes, amb la salut, amb la feina i sobretot amb el temps de molts usuaris. Anna Gómez, portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies, de veritat, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho.
1: A vosaltres.
3: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Franc.
4: El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aïda, la Bohème, la Flauta Màgica, Das Rheingold i Capuleti e Montecchi i Anufa. La força de la veu. La força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
3: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
2: Víctor Lozano, bon dia.
5: Bon dia i bona hora, què tal?
2: No hi va bé a l'Iron Blaurana.
5: No, no hi va bé.
2: Però millor.
5: Bueno, per què? Per... cantar-lo diumenge.
2: Bueno, serà més emocionant diumenge, no?
5: Sí, això li dona una mica de d'al·licient no sé. al clàssic, no? Que semblava una miqueta descafeinat, fora del que podia ser el passadís o no, que li fes al Madrid.
2: I ens estalviem aquesta polèmica del passadís,
5: sí, absurda,
2: que és incòmode també.
5: I tonta, estic totalment tonta, la costum... O sigui, sí, el passadís sí, sí, no sí. Tu,
2: Ja ho he entès, gràcies per l'aclariment.
5: Però sí, sí, no hi va haver a l'Iron perquè ho va evitar Vinícius amb els seus 2 gols que permetien al Madrid doncs això, fer els deures i guanyar el camp de l'Espanyol 0-2 a Cornellà al Prat en un partit bastant fluixet en línies generals, però en els blanquiblaus al final doncs no van estar a l'alçada, com veritablement no ho estan sent des de tot el 2026, perquè recordem que l'Espanyol no guanya des de l'any passat. Vull dir, Nicolás Maduro encara era president de Venezuela quan l'Espanyol va guanyar el seu últim partit el 21 de desembre del 2025. Porta 17 partits sense conèixer la victòria. És una barbaritat, és una bestiesa. El tècnic blanquiblau alega doncs, que ara mateix tots els equips de baix estan en la mateixa situació. Hem de recordar que l'Espanyol està a 5 punts del descens. Per tant, si avui guanya el Sevilla a la Reial Societat en el partit que tanca la jornada 34, l'Espanyol quedarà a només 2 punts del descens. Insisteixo, Manolo, doncs diu que estan tots fatal allà baix.
6: Hay muchos equipos metidos en el jaleo, como quien dice, desde el Valencia para abajo. Ayer también se ve que al final ya no somos nosotros que aquí le cuesta también la presión, le cuesta a todos. Le está costando a todos los equipos, como le pasó al Alavés, como le pasó al Valencia, y le está costando a todos los equipos. No va a ser fácil para nosotros, lógicamente nos tenemos que mirar a nosotros, pero no va a ser fácil para ninguno el final de liga. Hay que, repito, apretarlo y por suerte hemos tenido estas situaciones para ascender y para mantenernos y las hemos vivido. Así que hay que aprender de eso y saber que todo cambia d'un dia a otro.
5: El Barça, doncs, haurà d'esperar almenys una setmana més per proclamar-se campió de Lliga. Ho serà el proper diumenge, si empata, no, òbviament, i també si guanya, però amb l'empat en té prou per aconseguir el seu títol número 29. Demà un Real Madrid que, en principi, podrà comptar amb Mbappé. Ahir no va jugar el davanter francès, que malgrat estar lesionat ja amb la Lliga encara en joc, se'n va anar doncs, uns dies de vacances a Itàlia en un iot amb la seva parella, Esther Expósito. unes imatges realment escandaloses i vergonyoses. T'està jugant la temporada, encara la Lliga en joc, amb els seus companys, intentant guanyar algun partit.

0: partit per no dir adeu definitivament a la Lliga, un any en blanc, un altre any en blanc com l'anterior, lesionat, i te'n vas a uns dies, una falta de compromís i de poca responsabilitat i poca professionalitat absoluta. Però el futbol està en mans d'aquests nens rics que no tenen cap mena de sentit d'arrel cap al la samarreta que vesteixen. Arbeloa, però, se'n va rentar les mans.
1: Mira, toda la planificación de los lesionados está supervisada y a cargo de los servicios médicos del Real Madrid, que es los que controlan cuándo tienen que ir a Valdebebas, cuándo no, y a partir de ahí, pues cada jugador en su tiempo libre hace lo que él considera oportuno y yo ahí no puedo entrar.
0: Si preocupant és la situació de l'Espanyol, encara ho és més la del Girona, ja que si el Sevilla guanya avui, l'equip de Michel quedarà a només un punt del descens.
2: Vinga, parlem de coses importants. El Barça femení segueix fent història.
0: Sí, no he obert amb això perquè el partit
2: va ser... Jo pensava
0: que
2: obriries amb
0: això. No, perquè el partit va ser molt abans, va ser a 4:45 de la tarda, vull dir, per qüestió d'actualitat, però no d'importància. D'actualitat hem obert amb l'Espanyol Madrid, però en condicions normals hauríem obert amb aquesta fita històrica de l'equip blaugrana que jugarà la 6ª final de la Champions consecutiva. És una barbaritat, mai ho havia fet ni en masculí ni en femení. Va guanyar el Bayern 4-2 al Camp Nou, partit de tornada a les semifinals, un Camp Nou ple de gom a gom, 60.021 aficionats. Mm-hmm. Recordem que l'Anada havien empatat a un i ahir, doncs, novament va enlluernar l'equip de Pere Romeu i va guanyar amb gols de les blaugranes Salma Parayuelo, Pajor i Alexia Putellas en dues ocasions. Fixa't que amb aquests dos gols la jugadora de Mollet del Vallès iguala a César amb 232 gols com a segona màxima golejadora de la història del club blaugrana, és a dir, que només tenen per sobre a Leo Messi, a un tal Leo Messi, no sé si et sona, però 232 gols Alexia Putellas amb la samarreta del Barça, una Alexia que va rebre una ovació atronadora, impressionant, quan va ser substituïda, i evidentment ella, doncs, li queia la llagrimeta.
3: Emoció, evidentment, sí, m'he emocionat perquè crec que és algo històric, un moment màgic, una altra nova final. Estic molt orgullosa de formar part, em sento superestimada. I al final ha estat això, emoció de tant amor, d'aconseguir un objectiu i felicitat, sobretot.
0: El rival del Barça a la final serà l'Olímpic de Lió, equip que entrena l'extècnic blaugrana, Jonathan Giraldez. Pere Romeu, que era el seu segon, ahir estava del tot feliç pel partidàs del seu equip i per jugar una final que serà molt, molt dura, molt difícil.
4: Bé, supercontent, supercontent. Ja sabeu que aquest equip vol aspirar tot sempre. Ja sabeu que aquest equip, a part de jugar bé, té un gen competitiu increïble. Donar les gràcies als futbolistes, donar les gràcies a tot l'estaf, perquè avui hem fet un grandíssim partit, tot i patir el tram final com podia ser d'esperar, perquè és una semifinal de Champions i elles han d'apretar per aproximar-se al marcador, així que super, super content. Crec que som els dos equips que millor competició hem fet, crec que som mereixedors d'estar tots dos equips a la final. Serà una final super apassionant contra un grandíssim Olímpic de Lyon. Haurem de fer les coses molt, molt bé per estar a l'alçada de la final, que segur que serà molt, molt, molt motivant i molt, molt, molt emocional.
0: Jo estic d'acord amb Patrick Guijarro, ara l'escoltarem, la millor mitjentra defensiva del món, que reivindicava el valor i el mèrit de jugar una altra final 6 vegades consecutives. Clar, aquest equip ens ha acostumat a aquestes coses meravelloses que a vegades sembla que no, bueno, com que no li donem importància, i no ha de ser així.
5: Lo valoramos muchísimo, no es nada fácil. Al inicio de temporada y al mitad de temporada hubiésemos firmado el estar así en esta final, incluso antes de las semifinales. No es nada fácil volver a estar entre las dos mejores de Europa, para estar orgullosas y ahora que estamos ahí, pues queremos ser las mejores.
0: Per tant, preneu nota. Dissabte 16 de maig, el Barça juga la final de la Copa de la Reina contra l'Atlètic de Madrid a Gran Canària, i la setmana següent, és a dir, dissabte 23, final de la Champions contra l'Olímpic de Lió a Oslo.
2: Que emocionant. Vinga, també notícies de bàsquet.
0: Sí, també emocionant i molt meritori la classificació de l'Uni Girona per les semifinals de la Lliga Femenina. Es va imposar el Leganés 89-63 a Fontajau, era el segon partit de la sèrie de quarts de final. A l'anada hi va haver empat a 82, ara el rival de les gironines serà el València Bàsquet. A la jornada 29 de la Lliga, amb des de victòria del Barça davant el Gran Canària, 91-69 al Palau Blaugrana, la valoració de Xavi Pasqual.
6: El bec unit, el bec amb ganes i amb ganes de lluitar fins al final, i que al final acabar el més a dalt possible. L'equip està posat i amb ganes de competir aquesta competició, per tant, més enllà avui, per exemple, amb totes les lesions, l'equip ha donat la cara i ha estat allà tota l'estona i seguirem fins al final.
0: I també victòria del Baxi Manresa, molt important i meritòria, contra el segon classificat, el València Bàsquet, 104-102 al Nou Congost, el Barça quart amb 20 triomfs, Joventut 6è amb 17 i un partit menys, Bàsquet Girona 10è amb 13, Baxi Manresa 12è amb 12 i Jallopos Lleida 13è amb 10. Compte els de la terra ferma, que no s'adormin, que estan només dues victòries del descens que marca el Morabanc Andorra.
2: Víctor Lozano, tu et consideres friki?
0: Totalment.
2: De què?
0: De tot, del futbol, de determinades pel·lícules...
2: Star Wars, per exemple?
0: No, gens, no n'he vist ni una, no m'agrada gens tot això.
2: La Guerra de les Galàxies,
0: que va, un tio ahí, un marciano haciendo el retrasado...
2: Que marciano, però què dius?
0: Sí, els robots aquells, això no realment m'agrada, cosa real.
2: Doncs avui és el dia de la Guerra de les Galàxies,
0: May the Force. Doncs mira, per mi ho poden anul·lar. O sigui, no m'has preguntat per el concert de l'última de la fila.
2: Però és que no, aquesta no és la pregunta del dia. Ja, si haguessis estat al principi, que hem parlat...
0: Ho he escoltat, per això t'ho deia.
2: Víctor Lozano, vas anar al concert de l'última...
0: El Figueredo, la Montse Pop... Hi havia una amplíssima i notòria representació d'Onda Cero Catalunya.
2: Que regalaven les entrades o què?
0: No, però nosaltres som gent de qualitat, no com tu, que vas a concert de passo catamboli i de gent que no li interessa absolutament a ningú i que el més semblant a una cançó de Sent que han cantat és Paquito el Chocolatero. Toma, te la... No, com es llamava? El Roberto Chiquili 4, era el que volia dir.
2: Ja, t'has quedat tranquil?
0: Home, clar, és que no...
2: Has de dir alguna cosa més?
0: Pues mira, sóc friki de l'último de la fila, per exemple. Sóc molt friki, em sé totes les cançons, la gent que estava al meu costat flipava perquè no deixava escapar ni una i m'ho vaig passar superbé. Va ser una barbaritat, una bestiesa, em va encantar. De fet, estic buscant entrades per anar a veure un altre concert.
2: Quin? De l'último
0: no, de
2: la fila.
0: No, del Roberto Chiquili 4.
2: Que només escoltes l'último de la fila.
0: No, però em vaig quedar amb
2: doncs vaya cultura musical que tens, Víctor Lozano.
0: Em va agradar molt, em va agradar molt. Vull tornar.
2: Torna l'último de la fila, però aquí no tornis mai més, tu.
0: Ah, vale, doncs m'ho prenc, eh? Mira, demà t'envio el Llucià.
2: Fantàstic.
0: A veure, després et queixaràs.
2: Del Llucià mai, Víctor Lozano.
0: Vinga, adéu.
2: Nosaltres tornem de seguida aquí a la ciutat. Ja sabeu, notes de veu al 676-76-0908. Fins ara.
7: És la una, mediodia en Canàries.
8: Notícies en Onda Cero.

0: Es mediodía con María Hernández.
1: Este martes hay Radio Estadio con Edu García.
2: Y con miles de corazones rojiblancos que latirán juntos por el mismo sueño.
3: Increíble, maravilloso. Luchando por ganar. Estamos jugando contra un equipazo.
2: Se empató en el Metropolitano y ahora la victoria nos espera en Londres con entrega, con pasión y con aliento. Arsenal Atlético de Madrid, la final de la Champions es el premio. Súmate a Radio Estadio este martes a las 8:30.
1: Onda Cero, tu radio.
4: Onda Cero Cataluña. Això és la ciutat. Miriam Frank.
5: Passen 6 minuts de la una, repassem l'actualitat més propera. Atenció, perquè des d'avui està oberta la preinscripció a les escoles Bressol de Barcelona.
6: L'oferta de places d'escola Bressol per a nou alumnat és de 4.831. La capacitat total de la xarxa d'escoles Bressols municipals creixerà un total de 8.993 places per a infants entre 4 mesos fins als 3 anys. El període de preinscripció arrenca a les 106 escoles Bressols de la xarxa municipal i també de manera simultània i amb el mateix calendari per a les 5 llars d'infants de titularitat de la Generalitat de Barcelona.
5: Les fonts bessones de la plaça Catalunya s'aturen per les obres d'impermeabilització.
6: L'actuació, que té un pressupost de gairebé 145.000 euros, durarà unes 8 setmanes i inclou la reparació de les esquerdes i la renovació del paviment de les copes superiors. Mentre durin els treballs, el subministrament d'aigua quedarà tallat i les fonts estaran buides, tot i que el servei de transport públic no es veurà afectat. Aquesta intervenció s'emmarca en el manteniment necessari per conservar l'estat d'aquestes fonts monumentals construïdes l'any 1959. La previsió és que les fonts tornin a funcionar amb normalitat un cop finalitzin les obres de millora.
5: Barcelona renovarà l'enllumenat del Parc Güell per millorar la seguretat.
6: L'Ajuntament impulsarà la renovació de l'enllumenat als principals camins, escales i zones de joc del parc amb l'objectiu d'augmentar la visibilitat. Les noves lluminàries seran més eficients i amb menys impacte ambiental. Les obres començaran a la tardor i s'allargaran aproximadament un any i mig. La intervenció també vol millorar l'experiència dels visitants i reforçar l'ús ciutadà de l'espai.
5: I acabem explicant que els veïns de Sarrià reclamen utilitzar convents buits per a persones sense llar.
6: Entitats i veïnat proposen aprofitar fins a 11 convents gairebé buits al districte per fer front a l'emergència habitacional. La iniciativa neix en un context d'augment del sensellarisme a Barcelona, que ha crescut un 33% l'últim any. Els impulsors volen negociar amb l'Església i l'administració per habilitar aquests espais. El projecte busca donar una sortida immediata a persones que dormen al carrer.
5: Són notícies d'aquest dilluns 4 de maig. I un dilluns més saludem en David Bondia, síndic de Greuges de Barcelona. Què tal? Molt bon dia.
7: Molt bon dia, Míriam.
5: Avui volem parlar del transport escolar adaptat, i és que des de la sindicatura advertiu que no està prou garantit aquí a la ciutat de Barcelona, i tot plegat arrel de 4 casos concrets. No?
7: Sí, ja en el seu moment vam parlar del taxi adaptat, sí. per anar lleure, per desplaçar-te, però aquí ens preocupa moltíssim perquè és el transport adaptat per anar a centres escolars, i el que veiem és que ens han entrat 4 queixes amb el mateix sentit, de que si bé el taxi adaptat depèn de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, el transport adaptat per anar als centres educatius depèn del Consorci d'Educació de Barcelona. Mm-hmm. I el que veiem és que no s'està cobrint necessàriament tot aquest transport, sobretot quan estem parlant de nens i nenes d'infantesa amb discapacitat, que molts es queden sense aquest transport adaptat, i el que veiem és que hi ha algun tipus de molt de marge de millora, i sobretot tenint en compte que moltes vegades acompleixen els requisits i es queden fora d'aquesta previsió. Tenim casos que el desplaçament és dins de Barcelona, però el que veiem és que Barcelona és molt gran, i tenim algun cas que el desplaçament és d'un municipi del voltant de Barcelona i va a un centre amb necessitats educatives especials de Barcelona, i ens trobem amb aquestes 4 famílies que se'ls ha denegat el servei de transport adaptat. Se'ls ha denegat, i moltes vegades amb molt poques explicacions, perquè no hi ha rutes, perquè no es donen els criteris adequats, perquè és dintre la mateixa ciutat, i també el que creiem que és molt greu és que hi ha un formulari web a la pàgina del Consorci per demanar el transport adaptat. que les famílies l'omplen i omplen i justifiquen per què demanen aquest transport, i la resposta del Consorci mai és a les famílies, és al centre educatiu, i el centre educatiu ho ha de transmetre a les famílies amb dificultats de procediment que hi ha i amb el tema de poder fer els recursos. Estem parlant de quatre persones. El que sí que és important és contextualitzar-ho. Uh-huh. Les peticions, sol·licituds rebudes de l'any 2024-2025 són 667 desplaçaments de transport adaptat. Sol·licituds atorgades, 524. Sol·licituds denegades, 143. Per tant, d'aquestes 143 denegades, a nosaltres només ens han entrat 4 queixes, però trobem que hi ha 139 que se'ls ha denegat i no queden clars motius, que no han entrat queixa a la sindicatura. Per tant, nosaltres, les nostres recomanacions no només és per les 4 queixes que s'han entrat, sinó per la resta. Què és el que recomanem? Recomanem diverses coses. Recomanem que s'ha de facilitar el desplaçament gratuït a l'alumnat d'educació obligatòria, uh-huh, i s'ha de prestar una especial atenció amb els nens i nenes amb discapacitat. I sobretot perquè el dret a la mobilitat és la porta d'entrada a molts drets, i per tant, si el que fem és restringir aquest dret, famílies que ja tenen una càrrega

0: es prestarà aquest tipus de transport quan sigui un desplaçament de fora de Barcelona cap a Barcelona. Però es diu, i es podrà flexibilitzar quan dintre de Barcelona hi hagi molta distància. Què veiem nosaltres? És que normalment les escoles amb necessitats educatives especials estan per les zones altes de Barcelona, les famílies que requereixen aquest tipus de transport estan per zones allunyades, per tant també se'ls hauria d'oferir. Quin tipus de transports? Tres tipus de transports. Un és el transport discrecional, és a dir, establir unes rutes per poder arribar a aquests centres. Un altre és el transport públic regular de viatgers, un transport ja establert, però que reserva un 55% de places per nens i nenes amb discapacitat. I després, si no es pot oferir cap dels dos tipus, ajuts individuals. Uh-huh. Doncs el que veiem aquí, entrem a analitzar. El primer, el transport discrecional, les rutes que s'estableixen. Què ens diu el Consorci? Establim rutes en funció d'aquells centres que tinguin més alumnes matriculats. Diem, és un error. Si busquem no segregar, el que hem de fer també és buscar rutes per tots els nens i les nenes, no només per aquells que siguin les rutes més fàcils. En segon lloc, les rutes per aquest transport regular reservem el 50%. 50% per gent, nens que tinguin problemes de mobilitat. Què fem? Associem problemes de mobilitat a problemes d'anar en cadira de rodes i diem no. És a dir, els problemes de mobilitat, molts tenen un barem i un grau de discapacitat que compleixen els requisits, però no van amb cadira de rodes. Per exemple, nens i nenes amb trastorn de l'aspecte autista que no poden anar amb un transport públic i el que s'ha de buscar aquesta reserva. I en tercer lloc, els ajuts a les famílies no s'ha activat, aquest ajuts a les famílies. Per tant, ens trobem amb aquestes 139 famílies que no opten aquest tipus de transport. També ens diuen el transport adaptat és per nens i nenes que vagin a escoles amb necessitats educatives especials. No, o sigui, també hauria de ser per nens i nenes amb necessitats educatives especials que vagin a l'escola ordinària. Per tant, el que veiem és que sí, que s'estan fent esforços, però veiem que, per una part, s'està sent massa rígid amb els requisits i per l'altra s'hauria de flexibilitzar. Per què? Perquè si un nen i nena de fora de Barcelona té dret al transport adaptat per venir a una escola de Barcelona que ha sigut el propi departament que ha escollit aquesta escola, igual també un nen i nena de la ciutat de Barcelona que hi ha molta distància en el desplaçament hauria de tenir aquest transport adaptat. I què li diem? Que estableixi rutes, que siguin rutes, que siguin acords amb el centre on anirà a complir. I també ens diu, el Consorci ens diu, textualment, els criteris per atorgar el servei de transport a alumnes residents a Barcelona estan actualment en revisió. Doncs accelereu aquesta revisió, perquè si no ens trobem que estem denegant un accés a una escola pública amb garanties a nens i nenes amb discapacitat, ja sigui física, sensorial, etc., per poder desplaçar-te cap a l'educació obligatòria. I són aquestes recomanacions que nosaltres li fem al Consorci d'Educació de Barcelona.
1: Clar, i recordem que una família que encara que visqui a Barcelona va a un centre especialitzat no és per gust, moltes vegades, és perquè no té altres opcions que estiguin més a prop del seu domicili. Amb la qual cosa no és per gust que clar, necessita aquest servei.
0: Les dues coses, una família de fora de Barcelona que ha d'anar a un centre de Barcelona és perquè en el seu municipi no té cap centre. I el que tu deies, i una família que s'ha de desplaçar, en aquest cas concret d'Horta, un dels casos concrets d'Horta, a Sarrià Sant Gervasi, el que requereix és algun tipus de transport per poder desplaçar-se. Perquè ho dèiem, és que si no, ja que estem potenciant l'educació, estem potenciant una educació accessible i inclusiva, estem fent esforços a la ciutat de Barcelona, el tema de no cobrir la mobilitat va en detriment d'aquells esforços que s'estan fent en escoles amb necessitats educatives especials o en escoles ordinàries que reben infants amb necessitats educatives especials.
1: I la meva pregunta, entenc que aquestes famílies o algunes d'elles sí que compleixen els requisits per accedir a aquest servei i ens has comentat que la resposta en alguns casos és que no hi ha ruta, però si una família compleix els requisits, no és obligatori que pugui accedir-hi?
0: Clar,
1: pregunto, eh?
0: Jo, clar, hauria de ser obligatori, però clar, les respostes que es donen, com no se'ls donen directament a les famílies, són unes respostes molt genèriques. No hi ha pressupost, no compleixen els requisits. Nosaltres entenem que ni el contingut ni la forma són correctes. Per què? Perquè podrien fer el seu recurs en el seu moment les famílies. Però clar, i la informació és qui ha demanat l'ajut és qui ha de rebre aquesta Totalment. Informació. No traslladem la càrrega al propi centre educatiu. Que et diguin, no hi ha itineraris previstos.

0: com a resposta...
1: Es fan més com a respostes,
0: no ens serveix, sí. Això. Per què? Perquè se surten de les rutes ja planejades. Bueno, però tu ets conscient que el Departament d'Ensenyament ha enviat aquests nens i nenes a una escola perquè tenen necessitats educatives específiques? Ets conscient d'això? Perquè no ha sigut una elecció pròpia del pare o de la mare, sinó ha sigut una elecció institucional. Per tant, tu has de posar els recursos de caràcter institucional per cobrir aquesta necessitat. Per tant, s'ha de redimensionar, s'han de posar més recursos i el que s'ha de fer és cobrir totes les necessitats, perquè diem, i posem en valor les que s'estan cobrint, que diem, s'han presentat l'any 24-25 667 i 143 s'han quedat fora. Clar, són 143 famílies amb nens i nenes que tenen dificultats per poder portar-los i fer el transport a l'escola. I en tot cas, si no hi ha l'itinerari, la ruta establerta o l'itinerari regular, hi ha una tercera opció, que són els ajuts econòmics per a les famílies, depenent del grau de dependència, depenent també dels ingressos de les famílies, però aquest tercer supòsit no està implementat.
1: Clar, entenc que no sabem si en algun...

0: optat per la família.
1: Totalment.
0: No tenir aquest ajut de un acompanyament per anar a l'escola, un ajut econòmic, per què? Perquè sí, sobretot són les dones. Són les dones que han hagut de renunciar a moltes coses perquè els seus fills amb necessitats educatives especials puguin anar a una escola no tenint el transport i tenint l'escola assignada. El que ens ha de preocupar és això. Tenen
1: aquesta ajuda. Síndic, com sempre, recordem a la ciutadania com es pot posar en contacte amb la sindicatura.
0: Ens podeu vindre a veure a Ronda Sant Pau 43-45 amb cita prèvia, però ja, com hem dit, sense cita prèvia obligatòria, hem dit que no cal cita prèvia obligatòria, doncs ens podeu trucar al 93-413-2900 o també a la nostra web www.sindicaturabarcelona.cat. Teniu un enllaç on podeu formular la vostra queixa o els vostres suggeriments.
1: David, bon dia, síndic de Greuges de Barcelona. Com sempre, un plaer tenir-te aquí.
0: Un plaer venir. Molt bon dia.
2: La ciutat, amb Míriam Frank.
3: Renueva la tecnología y el equipamiento de tu negocio con el renting de Grenke. Alquila manteniendo tu liquidez sin desembolsos iniciales y pagando cómodas cuotas mensuales, tanto si necesitas renovar un ordenador, mobiliario o instalar una placa solar. Estudio gratuito sin comisiones ni gastos de apertura. Infórmate en grenke.es.
4: Hola, soy Ángel Martín. Creo que el nuevo deporte de riesgo es hablar. Por eso el 9 y el 10 de mayo lo voy a hacer sin filtros, delante de 3.000 personas y que sea lo que Dios quiera. Será en el auditorio del Fórum, ¿vale? Si quieres venir a ver cómo me la juego en la función de monólogos más grande del año, tienes las entradas en mi web, mundoangelmartin.com. 9 y 10 de mayo. A ver qué pasa.
2: Això és la ciutat.
1: Avui volem parlar d'una professió especial, totalment vocacional i fins i tot màgica i addictiva per a qui s'hi dedica. Ens referim al fotoperiodisme, una professió que potser no passa el seu millor moment amb l'arribada de la IA i amb els drets d'autor sobre la taula. Per tant, és més que interessant que en parlem avui. Ho farem amb un fotoperiodista esportiu que segueix sumant anys i anys per fer sonar el clic de la seva càmera i que ho ha volgut fer constar en un llibre.
5: Ens referim al Manel Montilla, que celebra 35 anys de carrera amb aquest llibre titulat Soc fotògraf, relats d'amor, vida i feina. Allà, Montilla dissecciona les més de 3 dècades buscant capturar el millor moment en una imatge i explica les seves vivències com a fotoperiodista, a banda de reflexionar sobre el futur de la professió i els canvis, per exemple, en la tecnologia, amb l'arribada de les càmeres digitals o en el ritme informatiu dels mitjans de comunicació, on la imatge segueix tenint un pes específic.
1: Manel Montilla, què tal? Molt bon dia.
6: Molt bon dia.
1: Benvingut.
6: Gràcies.
1: Escolta, abans que res, felicitats per aquests 35 anys de carrera, que es diu aviat, eh? Com de complicat ha estat resumir en un llibre totes les teves experiències, en un llibre que no és gaire gruixut, però que recull el bo i millor, no? Entenc, d'aquesta carrera.
6: No ha sigut difícil, perquè són anècdotes i són vivències i són experiències que estan al meu cap molt fàcilment i només calia recordar-les i posar-les en paper. I no ha sigut difícil.
1: Però clar, en tindràs moltíssimes. Sí. No sé si has hagut de fer una tria.
6: He fet una tria, sí. La veritat és que tenia moltes i no volia que en el llibre fossin les millors. Uh-huh. No volia que fossin les coses més maques de la feina, sinó que també reflexar els meus fracassos i moments que no m'ha sortit bé, no? Uh-huh. I en cada capítol o en cada història de les que explico sempre hi ha, com diguéssim, una moraleja, no? De què m'ha servit aquella experiència per créixer en la professió, que és una professió que mai has après. Vull dir, cada dia que passa i cada dia que fas un reportatge diferent, un partit diferent, una entrevista diferent, jo cada dia aprenc alguna cosa.
5: I com dèiem en la introducció, Manel, una professió que té molta màgia, no? Què té la fotografia de màgic?
6: Té de màgic que quan un redactor o a la ràdio o escriu o intenta explicar un fet, una notícia, pot dir el que pensa o pot, no manipular, dic, però pot ser més subjectiu. En canvi, la fotografia és totalment objectiva. El que jo disparo és la imatge de la veritat, no? Uh-huh. I recollir el que creus que pot ser notícia amb una fotografia...
5: És més complicat que fer-ho en paraula.
6: És més complicat que fer-ho en paraula, el que passa és que és molt difícil que surti la imatge, diguéssim, perquè a vegades... Pues bueno, no passa res i el recurs és la foto del moment o del que sigui, no? És més un

0: un instant que la gent veu. Però si la imatge explica coses, és més difícil i a vegades surt.
1: Escolta, com vas arribar en aquest mundillo? És a dir, es parla molt del periodisme o de la fotografia, però ajuntar-los, no hi ha tants nens o nenes o joves que es vulguin dedicar-hi, no? Com vas arribar?
0: Jo vaig... El llibre ho explico, no vull fer spoiler, però explico
1: no
0: el llibre. Que jo de petit anava... El meu pare em portava al camp de futbol,
1: sí.
0: I m'explica el meu pare, jo no ho recordo, m'explicava el meu pare que jo anava amb xumet al camp.
1: I, o sigui, clar, molt peque.
0: Sí, en 4 o 5 anys anava al futbol. I a mesura que vaig anar creixent, allò em va agradar molt, m'agradava el futbol, però també m'agradava la fotografia, no? I gràcies a que el meu tiet i el meu pare, la fotografia i les càmeres de Super 8 d'aquella època, dels anys 70, tothom tenia una càmera de fotos a casa, doncs el meu tiet em va fer descobrir el món de la fotografia i vaig començar a descobrir-ho i jo en el llibre hi ha un capítol que dic jo vull ser un d'ells, no? Perquè quan anava al camp i veia aquells fotògrafs allà sentats a la banda i a mi ja m'agradava la fotografia, vaig pensar jo vull ser un d'ells i mira, ho vaig aconseguir, vaig tenir sort i bueno, també el dia a dia i el seguir treballant i lluitant i caure i aixecar-se pues, et fa mantenir-te.
2: I a partir d'aquell dia, Manel, són infinitat. És que no li puc posar número, una xifra, a les fotografies que deus haver tirat, però segurament en seran milions. Les tirades, però no les publicades, no sé si les tens xifrades,
0: no,
2: almenys
0: no,
2: les publicades, no, ni de conya.
0: És impossible.
2: No?
0: I a més, clar, quan vaig començar jo, que en el llibre també ho explico, que jo he sigut de la generació que hem canviat de l'analògic al digital, pensa que tiràvem rodets de 36 fotos. Jo ara... no sé les fotos que disparo, perquè és quasi infinit. O sigui, és com tu amb el mòbil, no? Vull dir, és raro que el mòbil et digui s'ha acabat l'espai, no? Seguiries disparant i disparant, no? Pues, ara passa igual, no? Jo poso una pastilla a la càmera i puc disparar infinit. O sigui, no disparo infinit perquè si no després per editar... I tampoc cal, no?
2: De fet, quan tu vas a una roda de premsa o un acte, allò dels fotògrafs a banda dels flaixos, clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac, clac...
0: No, ara tampoc.
2: Sents tot el... No?
0: Ara tampoc. Ara si vas a una roda de premsa no sentiràs els fotògrafs.
2: Ah, només se sent el pip-pip?
0: No, perquè ara ja tenim l'obturador digital i pots ficar la càmera en silenci, que cosa que va molt bé, perquè jo ara et podria estar fent fotos i no t'enteraries, no? Perquè no sents el clic. Ara ja, això del clic ja s'ha acabat.
1: Fa temps que no anem a una roda de premsa,
2: I tant, i tant. Jo ja fa alguns anys. En aquest sentit, Manel, no sé si recordes alguna fotografia dels milers que has tirat amb especial carinyo.
0: No. Hi ha algunes que es barreja el teu sentiment, jo sóc del Barça, i es barreja el teu sentiment barcelonista amb una foto que has fet, no? Un instant allò. Però bueno, són fotos que t'agrada perquè ets culer i estàs allà i ho cobreixes a l'acte, no? Com jo que sé, la final del 2011 a Wembley. Bueno, però el llibre ho explico, em sembla, quan estàs fotografiant i quan estàs al camp, el ser culer i alegrar-te pels gols del Barça, jo no me n'alegro. O sigui, no me n'alegro. Sí, me n'alegro, però...
1: Estàs centrat en una altra
0: cosa. Estic centrat en que jo vull triomfar i jo vull fer la foto del jugador celebrant el gol, o la instantània, o jo què sé, el moment del partit, bo... I en aquell moment deixo de ser culer. O sigui, jo sóc egoista, jo vull guanyar jo.
1: Clar.
0: No m'importa que el Barça guanyi o no.
1: Escolta, parlàvem d'aquest pas de l'analògic al digital i no sé si ara és més complicat triar la foto, perquè abans deies, tiràvem carrets de 36 i d'allà o de tots els carrets que fessis servir, però tenies un número petit en relació amb les imatges que tens ara i no sé si és més complicat ara triar quina poso.
0: Té avantatges i inconvenients, perquè abans tenies el que tenies i d'un carret de 36 et podia sortir una o dues bones i tampoc havies d'enviar tant, perquè a més era molt difícil enviar-ho, no? Però ara fas tantes que has de saber no tirar tantes i després saber escollir adequadament i editar adequadament. Vull dir, perquè si abuses de disparar moltíssim, després... Jo, per exemple, a la mitja part envio fotos i al final del partit també. I en altres fotògrafs que des de la càmera hi envien les fotos i els editen a l'editor que està a Londres o a Madrid. No és el meu cas, no? Perquè cada mitjà treballem diferent. I jo envio a la mitja part i al final. I sí, clar, si a la mitja part, en un quart d'hora, tinc que escollir fotos de 1.000, agafo 40 i de 40 envio 10. Llavors és més... és adaptar-se, vull dir, són uns canvis que ens hem adaptat i ja està.
2: Manel, ens explicaves aquest moment en el que un equip de futbol, posa-li al Barça, posa-li qualsevol altre, marca un gol i tu has d'estar centrat en aquella acció perquè sí, les coses passen en mil·lèsimes de segon a l'esport. No sé si això la converteix en la professió dins del fotoperiodisme més en l'àmbit més complicat on ser fotògraf.
0: No, tampoc. Sí, és més complicat perquè necessites més tècnica, necessites més concentració, però un fotògraf, jo imagino que un fotògraf que està en una manifestació o en un parlament fent fotos o reportatges pel carrer, té un altre tipus d'acció també de concentració, però sí, la del futbol és més complicada i hi ha moltes variables que tu no pots controlar. Això ho diu Guardiola amb el futbol i amb la fotografia és el mateix, no? Tu pots controlar totes les variables, però després passa el que passa. Si el jugador se'n va cap a l'altra banda, si se't fica un jugador al mig, si plou, si...
2: I ja no tens una altra oportunitat.
0: No, vull dir, passa el que passa en aquell moment i si l'encertes, bé, i si no. I amb l'experiència, és veritat que l'ull, la càmera i el cap van lligats i et surt tot més sense pensar-hi. Et surt, tu estàs preparat, l'important és estar preparat, un bon material, una bona concentració, tot, el joc, tot és important. I després hi ha una variable de sort molt important.
1: Clar, perquè els fotògrafs el que busqueu és aquella foto única, la que no té ningú.
0: Clar, però després la tenen molts, vull dir que... Però sí que és veritat que hi ha fotografies que... Hi ha una molt famosa, aquella de Messi, quan remunten al PSG, que puja a la grada. Jo estava aquell dia al camp i va passar molt a prop meu, on estava jo. I hi havia uns 200 fotògrafs acreditats segur. Només un dels 200 va treure la imatge del partit. Un. Per què? Pues perquè va tenir sort, perquè va estar...
2: Estava en el moment oportú.
0: Estava al lloc oportú, perquè era un fotògraf que feia publicitat i màrqueting i tal, no era ben bé un fotògraf d'esports, però sí que feia esports, i en aquell moment, o segons abans que passés allò, es va moure i va anar caminant per darrere la porteria buscant alguna cosa, no sé, i portava un objectiu que li diem angular, no? que és molt ample de camp, i el portava a la mà en aquell moment. I en aquell moment, quan va marcar el Barça, tot el públic que teníem a darrere es va tirar sobre nostra i va haver invasió, una miqueta d'invasió, no? Però la grada està molt a prop, estem els fotògrafs, i va acabar a tothom, i ja no et podies moure. Jo no recordo ni haver vist el Messi, jo estava pendent del que estava passant davant meu. Però si hagués girat el cap i l'hagués vist, jo no hagués pogut arribar allà, i arriba estat. És allà, està en aquell moment, i ell va tenir la sort que estava. Per això et dic que hi ha fotografies que poden haver-hi molts fotògrafs al camp i només l'aconsegueix un. Però això surt una vegada d'un milió de vegades.
2: I tant. Manel, parlàvem de l'evolució tecnològica, del canvi d'analògic a digital, però en aquesta evolució ha tingut un gran protagonisme, aquí n'hem parlat molt a la ciutat, la intel·ligència artificial. Com ha afectat-la i al fotoperiodisme?
0: Amb coses bones i amb coses dolentes. El llibre ho explico una mica també. La fotografia es pot manipular, es pot... De fet, quan em parlen de la IA, jo recordo els primers anys que revelàvem en blanc i negre, amb les ampliadores, al diari, i fèiem servir les mans i fèiem servir artilugis per buscar més o menys llum a la fotografia, donar-li més contrast, menys contrast. Ja era una manipulació, una intel·ligència artificial manual. Ara també hi ha intel·ligència artificial per poder no manipular les meves fotografies, sinó que puc fer-ho, però no ho faré. Però els contrastos o buscar el fons que es difumini una mica més...
2: Ajuda a optimitzar una mica...
0: Exacte. Però jo ho faig servir molt poc. De fet, els programes d'edició que tenim, retallem, mirem una mica els balanços de tal, i avui dia... Però la intel·ligència artificial més que res ha perjudicat en el tema de les xarxes, en el tema de que tothom és fotògraf, de que tothom amb un mòbil pot fer la teva feina. Llavors, si tu vas a un event o el que sigui i necessites una foto, ara mateix si ens volguessin fer una foto aquí de xarxes per la ràdio, doncs vindria algú amb el mòbil, ens faria una foto i la penjaria al moment. Fa 30 anys tenies que tenir un fotògraf que portés una càmera, que revelés aquell rodet, depenies d'un fotògraf. Ara ja no depens d'un fotògraf i això ens ha perjudicat a la feina.
1: Doncs ja sabeu, si voleu saber més sobre aquesta fantàstica professió, heu de llegir el llibre Soc fotògraf, relats d'amor, vida i feina del Manel Montilla. Manel, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
0: Moltes gràcies.
3: A Onda Cero, la ciutat. Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, Entença

0: 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare, 93 490 26 29 i gracare.com.
1: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.

0: Acaba aquest dilluns que amb la Montse Valls i la seva paraula de cançó. Montse, què tal?
1: Hola, hola, nou dilluns, nova secció. Per cert, abans de començar la secció us vull dir, fa dues setmanes sí? Us vaig portar a Olivia Rodrigo.
0: Sí, senyora, que no sabíem qui
2: era. Ho anava a dir, Montse.
1: I ara ja ho sabem tots. Aquell mateix dia o el dia següent, no me'n recordo,
2: una visionària.
1: Va anunciar que seria la col·laboració entre el Barça i Spotify per la samarreta del Clàssic.
2: Figuraria la samarreta, sí.
0: Segueixo sense saber qui és.
2: No, jo tampoc.
1: Jo és que vaig parlar ja per telèfon, la vaig portar expressament perquè
0: sabia
1: que... Si et porto,
0: a veure si el Barça et posa...
2: Vas parlar amb la porta, no? El vas trucar i li vas dir, mira, aquesta gent de la ciutat no sap qui és Olivia Rodrigo, posa-la a la samarreta que així sabran qui és.
0: Us anava a dir, no hi ha prous cantants coneguts com per portar una noia, amb tots els meus respectes, que segur que canta fantàsticament bé.
1: Però que és molt coneguda,
3: si la porten és que deu ser molt coneguda.
2: Que no la coneguem,
0: no vol dir que... Però és que els seguidors del Barça, la gran majoria, no tenen la vostra edat. Vull dir, posa algú una mica més internacional, més conegut... Rosalia, que ja la van portar.
2: Hi ha hagut,
0: portar.
2: Míriam, Rosalia, Coldplay, si no m'equivoco.
1: Ed Sheeran,
2: crec que també va ser. I ara, Olivia Rodrigo.
0: Doncs detall ets, tu. Algú més nostrat, no? També.
1: També.
0: Bueno,
1: també
0: no sé si és d'aquí, eh? No té pinta, però...
1: Qui, l'Olivia, sí. Dius? No, l'Olivia no, és dels Estats Units.
2: Ara, a la ciutat de... Alemanya, potser diuen, "Tayets, ¿quiénes son esta gente?", no?
0: Clar, però és pel Barça, no?
1: Sí,
3: però si ho compra gent de fora.
1: Sí,
2: clar. El Barça és universal, el Barça, eh?
1: Bé, Míriam, entrem en la secció d'avui.
0: Sí, sisplau, sisplau.
1: El que passa és que no deixarem de parlar del Barça, perquè la primera paraula que us porto és... Bueno, relacionat amb el Barça, no exactament, però relacionat.
0: Victòria, Lliga, guanyadors.
1: No, la primera paraula és plat.
0: Plat?
1: Plat, però la cançó que us porto té relació amb el Barça, per això us ho dic.
4: Nos rompió solo.

0: las cosas se
1: aprendí
0: dan,
1: a perdonar un poquito tarde. Bueno,
2: sí, sí, jo crec que no ha perdonat encara.
1: Després d'un dic...
3: El que passa que la Shaki ja no està vinculada al Barça.
1: Ja no.
2: No, clar, però tenia relació. Doncs aquesta és Acróstico, de la Shakira, com estàvem comentant ara. És una cançó publicada el 2023 dins del seu retorn discogràfic amb...

0: calma.
1: Amb aquell disc, sí, una mica, bueno, de despetxar, la veritat, sí, sí, sí. És com estava jo en aquell moment. I a diferència de moltes de les seves cançons vinculades en aquest sentit a relacionades amb la ruptura amb Gerard Piqué, aquí sí que deixa una mica de banda el que és el pop, el ser més contundent i anar machete contra el Piqué, sinó que aquesta és una balada doncs, més bonica, acompanyada de piano, molt despullada emocionalment i a sobre acompanyada de Milan i Sasha, dels seus fills, perquè és una cançó que està explícitament dedicada a ells i el que va significar per ella la ruptura amb Gerard Piqué, però haver de mirar cap endavant per lluitar pels seus fills.
0: Doncs saps que a mi aquesta em sembla la més dolorosa de totes per Piqué?
1: Perquè és la perquè poses en, o sigui,
0: totalment, o sigui, és ja no tocant a ella, tocant als teus fills.
1: Tocant als teus fills.
0: Sí, sí. De com s'han sentit o de com va ser aquesta ruptura. I per mi, jo crec que és la que li va doldre.
1: Home, emocionalment és la que ha de fer més mal, la veritat,
0: vamos,
1: perquè és
0: com a mare, jo crec, eh.
1: Al final estàs barrejant una cosa, el projecte que heu tingut els dos junts, vull dir que pel Piqué també són persones molt importants els seus fills i cantar d'aquesta manera sabent com se sent la Shakira i tot el que li ha dit el Piqué, doncs...
2: Però parla de perdonar, sí, sí. No?
1: Sí.
0: Sí, però amb un últim zasca, jo crec. Que
2: sí.
0: Posar els seus
2: fills. Sí, no, això sí, això està clar.
1: També la frase que us he portat jo amb el plat, se rompió, sí, sí. Solo un plato, no toda la vajilla. El plat representa que ja. Gerard Piqué, clar, clar, que es trenca. Clar. Vull sí, dir, sí,
0: però... És nosaltres seguim en peu i units.
1: Sí,
0: no?
2: Sí, sí. Jo tenia el dubte de si els nens anaven cap al futbol, cap a la cançó o cap a ser vividors, clar... dos pares multimilionaris,
1: de moment van cap a la cançó.
0: Però sí, jo no, sí, sí. No té pinta que els hagin educat per no fer res, vull dir, per ser vividors, crec que...
2: No.
0: Els dos són treballadors, o sigui, t'agradaran sí, més o menys, però són currantes, vull
2: ara,
0: dir.
2: A mi, els cantants preadolescents... Yeah. Em costen, eh?
1: Però és que escolta, cadascú... això són bebès, quasi.
0: Han fet, sí, més, sí, sí, han fet sí, més cançons?
2: Bé, bueno, jo he vist algun vídeo...
1: Sí, sobretot el Milan cantant. Toca bastant la guitarra i sí, tal, i en alguna cançó de la Shakira també sí, sí, surt, sí.
0: Bueno, mira.
2: Bueno, aviam.
0: Bons padrins tenen.
2: Aviam si no són sí, juguetes rotos.
0: Ai, esperem que no.
1: Vinga, va, anem amb la següent cançó, que és més mogudeta.

0: està xula,
1: eh? La veu
0: em sona? Em sona bastant, eh?
1: És Rihanna.
0: Ja em podia sonar, ja.
1: És la Rihanna, és Breaking Dishes, una cançó publicada el 2007 dins del seu àlbum Good Girl Gone Bad, Les noies bones es porten malament. I tot i que no és un senzill principal, aquesta cançó sí que s'ha convertit amb els anys en un petit himne d'alliberament, sobretot pels fans de la Rihanna. A sobre també és com la típica cançó que posaries a una banda sonora. Totalment. Quan s'està complicant
2: sí.
1: la
2: sí,
1: cosa
2: sí, sí, sí, sí.
1: i t'estàs enfadant, la posaries en aquell moment.
2: O un atracament o alguna
1: cosa així. Sí, no? I és que és una cançó que parla això, de ràbia acumulada, aquell moment que estàs farta i dius, pues, I'm breaking dishes, o sigui, trenco plats i tot de l'enfadada que estic.
0: I... Tot plats trencats, de moment.
1: Sí, sí.
0: Ens has d'explicar alguna cosa.
2: No ens deixes ni un, eh?
1: Doncs això, i la cançó va ser composta en una etapa en què la Rihanna començava a allunyar-se de la imatge més infantil, innocent, que havia tingut en els seus inicis, i ara s'ha baixat un so més agressiu, més empoderat, que crec que al final també és el que ha marcat bastant la seva carrera.
0: Rihanna,
1: i a sobre d'aquesta cançó he de dir, està vivint un moment ara mateix molt dolç, una cançó del 2007, vull dir que té gairebé 20 anys, però que ara està vivint un moment molt dolç a les xarxes socials perquè s'ha fet viral de cop i volta i sorgent trencant plats. Sí, fan vídeos de gent trencant plats amb aquesta cançó de fons. No, la veritat és que està molt bé.
0: La Shakira, una d'elles, no?
2: Hi ha experiències així, que et pots anar a un lloc i a trencar...
1: Sí, a desestressar-te.
0: És una activitat antiestrès.
2: Sí, sí, sí, sí.
1: A mi m'agradaria anar algun moment a trencar coses, no?
2: Sí.
1: Tan pulcres que som sempre.
2: Clar, per això, no sé.
1: Això, vinga, va, anem amb l'última. Míriam, com no et sàpigues qui són aquests?
2: Ui, espera.

0: Molt més moderna.
1: Doncs no, no, no, es diu Rumba Triste, és d'Estopa, i és una cançó, com no, Estopa, que combina ritmes rumbers, amb una lletra aparentment que és lleugera, però que després si et poses a analitzar-la dius, uau, què us ha passat, germans Muñoz?
0: Bueno, són profuns.
1: Sí, molt profuns, molt melancòlics, també, la veritat.
2: Sembla que siguin sempre molt de la conya i molt de...
0: No, però tenen lletres.
2: Però tenen, sí, sí, però, sí.
1: No, no,
2: sí,
1: tenen
2: sí.
1: Seu cor a fanfito, la veritat. Perquè
2: són brutals.
0: La de Ya no me acuerdo és super...
1: Ai, no la conec.
0: Doncs
1: això, a sobre el que em fa gràcia és que el, tant el José com el David sempre han explicat que moltes d'aquestes lletres neixen d'escenes molt simples i de la seva vida quotidiana del dia a dia. Diuen que aquesta n'és un exemple i tot i que sigui una cançó que potser et fa ganes de ballar per ritme de la rumba i tal, si escoltes la lletra us pot fer una mica de pena, la veritat.
0: No, no, és que...
1: La cançó de desamor,
2: ja
1: la veritat.
2: Fixaré.
0: Ai, l'amor, l'amor.
1: T'he portat Estopa, eh? No et pots queixar.
0: A veure si me'ls portes a ells.
2: Home, després de l'última secció que va sortir aquí amb el Capcot, dius, vinga, va, doncs li
0: poso... L'última secció va ser la del Robert de la setmana passada.
2: L'última de la Montse, volia dir.
0: Pol.
2: Però...
1: Com
0: va ser dura, eh?
1: Sí, va ser dura.
0: Va ser dura.
1: No us va portar l'exambustó, oi?
0: Evidentment que no. Evidentment que no.
1: Com havia demanat, jo?
0: No, no, no. Jo l'hi vaig posar, però... Tot eren coples... Tot espanyol? Però espanyol, espanyol?
1: Jo us porto anglès.
3: Després de venir del dia de Catalunya i tal,
0: sí.
3: El va girar
0: sí.
3: Ràpid.
0: Sí, sí, sí. Perquè era el dia que preguntàvem símbols de Catalunya.
3: Símbols de Catalunya i...
2: Més adient que mai.
0: Sí, sí. Molt
1: vinga.
0: Xules algunes, eh?
1: No, mai tant, però una cosa no treu l'altra.
0: Una cosa no treu l'altra.
1: Exacte. Doncs toca canviar de paraula.
0: Vinga.
1: I ara ens enlairem, perquè anem amb avió.
0: Ui. Ai, jo tinc vertigen.

0: No la coneixia, dels aquesta d'Estopa?
1: Sí, dels últims discos. Ah, no?
2: Aquesta és de, no és del 2014, és de l'àlbum Esto es Estopa.
1: En sèrio?
2: Sí, que la canten en directe. És una cançó que la canten en directe. És Rumba Triste.
1: Que era molt més... En... O

0: com es diu la cançó.
1: Però no era avió. La paraula, no era
0: la paraula és avió i porto avions volant.
1: Entes, adiós.
2: Adiós
1: volant.
2: Volant. Dic, bueno, també seria
1: com
2: poètic.
1: No, com que no s'entenen aquestes lletres fins que no les escoltes un parell de vegades.
0: És Avions volant de la Julieta, és una cançó publicada el 2023 dins del seu univers pop tan particular, amb aquesta veu també tan particular sí. de la Julieta i tan aguda. Doncs utilitza l'avió com una metàfora d'una distància emocional, podríem dir, d'un adéu, de relacions. A sobre també el que ella diu en aquesta estrofa és veig avions com fan les nostres inicials al cel, però quan tanco els ulls i els torno a obrir, el cel només està blau, no hi ha res dibuixant.
1: Que maco, no?
0: És molt trist, Míriam.
1: Bueno, perquè... No, perquè és una metàfora molt maca.
0: Sí, sí, sí, sí. I és això, i musicalment crec que és una cançó que també, si escoltes una miqueta Julieta, veus que té molt a veure amb ella, té un so també molt característic, el que comentem a vegades també d'artistes, que només escoltant el so o la veu sí, ja saps qui són. La Julieta ha aconseguit això, fer la seva pròpia marca i identitat amb la música. I això, i sí que és veritat que la Julieta ha explicat en moltes entrevistes que moltes de les seves lletres parlen de sentiments molt intensos, però que al final no tenen a veure amb la seva vida personal, com passa també amb altres artistes que hem conegut aquí, com l'Aitana, la Taylor Swift, etc., que poden parlar
2: no
0: de la vida personal.
2: No és tan autobiogràfic.
0: Exacte, no? Poden parlar de la seva vida personal, però que després ho exageren, que no cal buscar titulars sempre a tot arreu.
1: No, no, està claríssim. Molt maca la Julieta. Molt
0: doncs vinga, va, si us sembla, seguim en l'aire, no és més encara.
1: Vinga.

0: Us heu mogut tots aquí, eh?
1: Sí, home, sí, Maroon 5.
0: Maroon 5, This
2: home,
0: Love.
2: Això és ja de la nostra època, sí, eh? Una mica, sí, sí. Gerard.
0: És que és del 2002, és una cançó que està dins de l'àlbum Songs About Jane, això, un àlbum del 2002, com deia, i és una cançó que la referència que fa justament amb l'avió és explicant que la noia puja a un avió per no tornar mai més, però ell diu que sempre la portarà al seu cor.
2: Oh. Això és maco.
1: Adam Levine.
0: Això també és molt
2: maco. Però trist, també, aquella marca.
0: Ja, porto coses maques però tristes.
2: Profunda, avui ja està.
0: Però la veritat és que amb aquest ritme de cançó no sembla que t'estigui
2: no,
0: parlant d'una ruptura amorosa.
2: No.
0: Doncs l'Adam Levine, que és el cantant i el cap visible de Maroon 5,

0: ha reconegut que la lletra és bastant personal, que va ser escrita en un moment seu d'una ruptura bastant intensa, i el que és fort amb aquest tema és que va ser l'èxit internacional del grup, una de les seves cançons més icòniques i amb la que van fer el subidón, per dir-ho manera, per ser reconeguts com són avui en dia Maroon 5. I a tot això, jo el que no sabia és que el videoclip en el seu moment va generar molta polèmica perquè surt una escena, no direm explícita, una mica eròtica, vale? Però es veu que va comportar molts problemes a la banda aquella escena, sí, sí.
1: Home, sobretot allà als Estats Units són molt, molt sensors. Sí, ja,
2: només el 2002, sí, no? Sí. Fa 20 anys.
0: Ja. Però bueno, també diuen que gràcies a la polèmica que es va formar per aquest videoclip...
1: Es va parlar d'ells.
0: Es va parlar d'ells i es va ajudar a consolidar també com a una banda referent del pop-rock d'aquell moment. I avui ho segueixen sent, la veritat.
2: Estic pensant que li estàs posant fàcil al Robert, eh? Amb la paraula avión... O avió?
0: Ah, jo també havia pensat, tengo miedo a l'avió.
2: La porta seguríssim, seguríssim.
1: Serà maravilloso,
2: I
1: no?
2: I ara està
1: maravilloso. Aquesta és...
2: Perquè, a més, té moltes ganes de portar-la, perquè sé que li agrada molt.
1: Aquesta
2: i sempre que pot,
1: posar-la.
2: La posa.
1: Sí, sí, tant.
0: La posarà segur.
2: Segur, segur.
0: Si no la posa sí que ens enfadem, eh?
2: Home, no, seria molt raro, no. Segur que la posa.
0: Vinga, va, si us sembla anem amb l'última cançó amb avió. Vinga.

0: Quantes vegades la vam escoltar aquell estiu de l'anunci de la cervesa?
1: Vaja. S'ha marcat Billy the Vision and the Dancers. És una cançó d'atenció del 2004. El que passa que a Catalunya no la vam descobrir fins l'estiu del 2009 per l'anunci de la beguda alcohòlica rodat a Formentera.
0: Sí.
1: És un gran anunci, la veritat.
2: En general tenen molt bons anuncis. Tenen,
1: I aquests de primers,
2: fet,
1: sobretot.
2: De l'esperes, no?
1: Sí.
2: Sí, aquest, ara ja... Però els primers...
1: Però els primers eren... Jo, ostres, també l'any següent, que era la nit de Sant Joan a Menorca, sí, sí, també els recordo... Són molt guais. Aleshores, jo recordo amb molt d'amor l'estiu del 2009, perquè quan van sortir aquest anunci, ells surten amb un Meari, amb el cotxe aquest que es troba, sí, ja descapotat. Sí. Jo aquell estiu vaig anar a Menorca i vam anar amb un Meari tota la família.
2: Ah,
1: llavors ens sentíem com si estiguéssim a l'anunci, també de...
0: Tant la cançó,
2: tot quadradet, eh? Que guai, que guai.
1: Doncs és una cançó indie sueca que parla de records d'estius, d'un amor fugaz d'estiu, de la nostàlgia que ve quan et puges a l'avió, al cotxe, on sigui, per tornar d'on estiueges fins a casa. I és un tema que és això, que va guanyar una segona vida gràcies a anuncis, a pel·lícules, perquè es veu que també ha sortit en diverses bandes sonores. I la banda va explicar que la van escriure pensant en una sensació agradolça dels comiats, però que no sabien que a partir d'aquí sorgiria una cosa tan bonica de fer-la tan coneguda i que la gent li tingués tant de carinyo a aquesta cançó, que en veritat és bastant agradolça.
2: Mm-hmm. Començarem a escoltar.
0: No sé si han fet més coses o són un one-hit wonder.
1: Per nosaltres són un one-hit wonder, jo crec. No sé si a Suècia potser ho peta. Són els tiets de Suècia, potser. O els Love of Lesbian de Suècia, perquè és indi.
2: Fiquis amb els tiets, eh? Els tiets.
1: Els tiets. Doncs vinga.
2: Què?
1: Ara anem en un altre mètode de transport molt diferent. Baixem de l'avió.
2: Vale, plat, si avió, a veure.
1: Baixem de l'avió per muntar-nos a cavall. Uf.

0: És la Cati, aquesta?
1: És sí, la Cati, molt bé, avui estàs a tope. Vamos.
2: Avui estàs portant música molt xula, eh?
1: Estic portant música xula i estic portant divas.
2: Sí.
1: Que això està molt bé,
3: sí.
1: Aquesta és Dark Horse, de la Katy Perry, una cançó del 2013 que forma part de l'àlbum Prism. L'expressió Dark Horse no significa com a tal cavall fosc, sinó que fa referència a algú imprevisible. Llavors, la Katy Perry doncs, es va posar a si mateixa com algú imprevisible i va voler utilitzar aquesta imatge per advertir que ella pot ser molt perillosa. I el videoclip és curiós. Entens llavors també per què fa servir aquesta expressió. És curiós, està bé el videoclip.
0: La Katy s'ha fet viral en els darrers dies, no sé si ho heu vist.
1: No.
0: A xarxes socials va penjar, va anar a la Fontana di Trevi, a Roma, sí. I crec que va ser, sí, sí. I va deixar allà, a la font, una targeta de crèdit. En comptes de tirar una moneda, que és el que s'ha de fer, va deixar una targeta de crèdit. Sí, sí.
2: M'ho dius en
0: sèrio. Sí,
1: està una mica...
0: I va haver moltes crítiques... Com...
2: Perquè ara ja no s'ha de fer cua, no?
1: No crec.
0: Anava així molt coberta amb una caputxa, amb un d'això, perquè no la reconeguessin, i la tia va i deixa la seva targeta de crèdit. Després la va agafar, però...
1: Amb totes molts respectes, perquè és una gran artista i té molts bons èxits i tal.
0: Sí, però fora de l'escenari està com una...
2: Quina falta de respecte al monument, a la tradició i al saber estar.
1: Doncs aquest tema, Dark Horse, va ser un èxit global, un dels més escoltats de la seva carrera, i la Katy Perry ha explicat que volia explorar la idea d'això, de sentir com poder dins seu, poder amb les relacions, amb com les podia manejar, per dir manera. I això, i utilitzar la figura aquesta d'un cavall fosc com una amenaça seductora.
2: Molt bé.
1: Bueno, és que relacionat amb el que has dit, Gerard, sempre fa coses així una mica fora de
0: tot, sí,
1: per tornar a estar a boca de tothom i vull dir, ara també de les seves cançons antigues està tornant a pujar, sí. Exacte. Vinga, va, us sembla que anem amb la segona cançó amb cavall? Som-hi. Yeah!

0: Us sona?
1: No.
2: La veu em sona sí. Moltíssim.
1: Al principi era molt Tennessee, no? Molt Texas.
0: Sí, sí, és country, és country. Aquesta cançó es diu Old Town Road, és del Lil Nas, i també és del Billy Ray Cyrus.
1: Ai.
0: Pare de la Hannah Montana, és de la Miley Cyrus.
1: És l'únic texà que conec.
0: Sí, el de No rompes más, mi pobre corazón.
1: Bueno, que també, sí, sí.
0: No, però que és ell, el pare de la Hannah Montana és el que va fer el No rompes más, en anglès.
1: Ah, dic, una cosa, no? Este és el Coyote, Coyote Dax.
0: My Achy Breaky Heart, la cançó original és en anglès, és del pare de la Hannah Montana.
1: Ah, no ho sabia, també.
0: Sí, sí, sí.
1: Pensava que era del Coyote Dax.
0: One Hit Wonder, aquest home, també.
2: Sí, no?
1: I la filla.
0: Després va fer la seva filla, que la va fer molt bé.
1: Exacte.
0: Perquè la filla sí que ha sortit molt exitosa.
2: A mi el nom de Lil Nas sempre m'ha fet molta gràcia. Lil Boca, més, Lil...
1: I més com estàs tu avui,
2: Lil
1: no?
2: Lil Orella. Exacte. Lil, avui estic molt Lil Nas. Sí.
0: Doncs és una cançó que va trencar totes les normes perquè barreja el hip-hop amb el country i és això, i és una cançó que va convertir-se en un èxit, va estar moltes setmanes en el número 1 de moltes llistes de molts països del món i va redefinir una mica el que podia ser un èxit mundial, que no cal sempre que sigui el típic tema de pop o de rock, sinó que el hip-hop i barrejat amb el country també podien convertir-se en un èxit mundial. La veritat és que...
1: No saben quin és,
0: no, sí, però que és molt bona cançó, la veritat. És
1: sí,
0: molt
1: sí,
0: bona
1: no,
0: cançó.
1: està bé. Té un bon ritme.
0: El videoclip també fa gràcia, van tots allà vestits de cowboys i tal. Fa molta gràcia a ells, la veritat. Vinga, va, i amb l'última cançó he de dir, m'he pres una miqueta de llicència, perquè no, diu,
1: ja
0: no diu cavall com a tal, però sí que utilitza la femella del cavall.
1: Ah, vale. No quiero

0: Quines ganes de posar-me a cantar, eh? Perquè canto malament, si no, vamos.
1: I com ho va petar aquesta cançó, eh?
0: Moltíssim.
1: Ho va petar molt.
0: Tot l'estiu en bucle, eh? Al cotxe. Vinga, va. Tira, tira, si no, no.
1: És que no pararem. Que... Cuatro Salvaje, Isabel Ayun, un tema del...
0: Que va passar per aquí,
2: molt maca. Va venir aquí el programa. Sí.
1: Un tema del 2024, que és això, que no vam parar d'escoltar durant l'estiu del 2024, sí. També perquè es va fer molt viral amb la selecció espanyola, l'Eurocopa, etcètera, sí. Etcètera. Però que jo sé que he d'explicar així com a anècdota personal, la vaig conèixer el gener d'aquell any, el 2024, perquè vaig anar a unes festes d'un poble perdut per Aragó.
0: Sí.
1: Va ser posar aquesta cançó i tot el poble es va tornar boig.
0: I
1: tots els que
0: passant?
1: Veníem de Barcelona, està flipant, dient, però què passa amb aquesta cançó? Bueno, el dia següent, al matí, tot el matí aprenent-nos la cançó, per després a la nit, quan vam tornar de festa, poder-la cantar amb tots els aragonesos d'allà, per no sentir-nos fora de lloc, que perquè bon. És que ens sentíem fora de lloc, tots allà cantant La Potra Salvaje, i clar, tot això era gener del 2024, encara no s'havia fet viral la cançó com a tal.
0: Que bo.
1: Sí, sí, sí, sí. I a partir d'aquí, quan va començar a sonar molt a l'Eurocopa, vaig dir, ara, que tard aneu.
0: Jo ja me la sé. A mi m'agrada molt la de les fiestes de mi pueblo.
1: És que té molt bones lletres i és una tia supercampechana.
0: Sí, totalment, molt maca.
1: I molt propera, que està molt bé, la veritat. I molt fidel a les seves arrels, que això també està molt bé.
0: I tant. Doncs aquestes són les paraules d'avui. Plat, avió
1: i
0: cavall.
1: Potra salvaje.
0: Con una potrilla por ahí.
2: Cavall barra potra.
0: A veure quines cançons es porta la setmana que ve.
1: Us portarà la re cavallito.
0: Ah, segur. Ja té dos, ja té dos. I en plat? No sé, en plat potser té més complicat, yes.
1: No, sí, però algun plato roto segur.
0: Soy una taza, una tetera.
1: No, un plato rondo.
0: Segur que és de... Bueno, no sé si és d'abans del 2000, eh? Ho haurem de buscar.
1: Jo crec que sí.
0: Sí?
1: Sí, aquestes mítiques.
0: Doncs Montse Valls, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres sempre. Que vagi bé. No quiero riendas ni
3: rajes. Si en los homenajes me pongo un vestido. Això és La Ciutat, amb Míriam Franc.
0: Gerard, m'agradaria saber si tenim molts friquis entre la nostra audiència, partint de la base que crec que tothom és friqui a la seva manera.
2: D'alguna cosa, sí.
0: Vinga, escoltem-ho.
2: Som-hi, va.
4: Hola, bon dia.
0: Hola. Hombre,
4: yo no soy seguidor de ninguna saga en especial, pero sí que soy capaz de ver una película muchas veces, y aun sabiendo lo que va a pasar.
0: A
4: de hecho,
0: también.
4: De Ben-Hur, me sé hasta los diálogos. Lo que sí os tengo que decir es que habéis citado una serie de saga de películas y quizá os habéis dejado una de las mejores sagas de la historia del cine, que es El Padrino.
2: El Padrino.
4: Muchas
2: gracias.
5: Hola,
2: es que son tantas.
5: La nueva saga preferida es la de El Padrino.
2: El Padrino.
5: Mira. Que no le... Mantan, ¿vale? Una abrazada, buen día.
6: Buenas tardes. Yo sí soy fan de la saga de Star Wars. Me gustan bastante las películas, pero soy muy fan, mucho, mucho, de las de Rocky Balboa. Stallone, Pesadilla en Elm Street, que me encanta. Y Arma Letal o La Jungla de Cristal, que son una pasión desde que soy chico. Un saludo después del programa.
7: Hola, pues yo de Star Wars, la verdad que no soy fans, porque me acuerdo que además vi la primera y me dormí en el cine, porque la verdad que no me gusta nada ese tipo de películas del futuro y todo eso, pero sin embargo me encantan las de James Bond. No me canso de verlas, las he visto ya varias veces todas. Bueno, un abrazo.
2: Mira, doncs no hi ha molt friki de Star Wars,
0: no,
2: sí que de sagues, però...
0: Com t'has deixat El Padrino? Com te l'has deixada?
2: Les dues o tres primeres que m'han vingut al cap... I...
0: És un exemple que donem nosaltres perquè la gent digui... Ai,
2: són exemples. Home, és que si em passo, que si tu ja em dius moltes vegades que foto unes xapes que flipes, doncs si em poso aquí a dir sagues...
0: La d'avui era interessant, eh?
2: Sí.
0: La xapa... Però bueno, tu ets friqui dels guions, de fer guions.
2: Sí, friqui dels guions. Sí,
0: doncs vinga, m'he quedat amb les ganes de veure alguna saga aquest cap de setmana, potser ens hi dediquem. Nosaltres ho hem de deixar aquí de moment. Tornem demà a partir de les 12:20 i fins les 2 del migdia. Que passeu una molt bona tarda.
8: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, un mes de juicio, más de 80 testigos, sesiones maratonianas en el Supremo. Todo el protagonismo hoy para el último de los procesados. José Luis Ábalos lleva 5 meses en una celda donde podría quedarse a vivir 24 años. El secretario de organización de Sánchez, fontanero mayor de Ferraz, exministro del gobierno de un presidente que le ascendió al Olimpo y

0: la ràdio que t'escolta. Notícies migdia, amb Gabriel Figueredo.
1: Molt bona tarda. Dues persones mortes per punyalades a Esplugues i Barcelona, un tiroteig a l'Hospitalet de Llobregat i un ferit per arma blanca al Fòrum. Són les xifres d'un cap de setmana negre que torna a posar el focus en la inseguretat dels carrers de casa nostra. Uns fets potser puntuals, amb casuístiques diferents, però que qüestionen el missatge de la Generalitat que Catalunya és cada cop més segura. Les dades del primer trimestre també ho indiquen, però la percepció ciutadana en pot ser una altra.

0: L'Ajuntament d'Esplugues, com dèiem, ha decretat dos dies de dol per la mort violenta d'una jove. Avui el govern ha descartat que el crim tingui cap relació amb el jihadisme. Ana Utiel, bona tarda.
1: Bona tarda. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha atribuït aquesta teoria als discursos d'odi i ha assegurat que l'homicida patia una situació d'alteració mental en el moment dels fets. Mentrestant, el PP ha reclamat la compareixença al Parlament de Salvador Illa després dels dos apunyalaments mortals d'aquest cap de setmana a Catalunya.
2: I davant d'aquestes situacions, el que hem de fer és denunciar el silenci del govern de la Generalitat.
1: Paraules de Santi Rodríguez, secretari general del PP català.
0: Més coses al sector educatiu. Arrenca les mobilitzacions del mes de maig amb una vaga a les escoles bressol.
1: La primera jornada de protesta serà aquest dijous en el marc de la vaga que s'ha convocat a tot l'Estat. Reclamen unificar models i reduir el nombre d'infants per mestre.
3: Hi ha molts models diferents de gestió i això pues, es tradueix de maneres totalment diferents en cada realitat i això no pot tampoc seguir succeint.
4: Ni tampoc podem tenir les ràtios més altes d'Europa. És molt sorprenent que a Espanya, a Catalunya, tenim les ràtios més altes d'Europa.
1: Són Georgina Rius i Helena Morillas, portaveus de la plataforma 03.
0: La vaga d'escombraries a Girona podria entelar el temps de flors.
1: L'Ajuntament insta empresa i treballadors a arribar a un acord i adverteix que els serveis mínims decretats són insuficients. Sergi Cot és el regidor de l'àrea urbana del consistori gironí.
5: També doncs, estem ben a punts i amatents perquè es pugui decretar, si es dona el cas, doncs, la qüestió d'emergència per salubritat i poder contractar serveis extres per evitar doncs, que l'orgànic doncs, pugui tenir una afectació major. Evidentment estem al maig, comença a fer calor, no estem a l'hivern i aquesta és una qüestió important.
1: El comitè d'empresa assegura que ara mateix el principal escull per tancar un acord és una falta d'entesa.
0: Doncs la pau en plana cultural serà el fil conductor de la nova temporada del Palau de la Música Catalana.
6: Hem escollit aquest tema, aquest fil conductor, perquè des d'aquí sempre hem defensat que la música no és únicament entreteniment, sinó que és una eina que té una funció social i cívica molt potent.
1: El president de la institució cultural, Joaquim Muriach, també ha explicat que s'homenatjarà Pau Casals en el 150è aniversari de la seva mort i les figures de Beethoven i Bach.
0: Titular d'Esports amb el Víctor Lozano. Víctor, bona tarda.
7: Bona tarda. El Barça haurà d'esperar almenys una setmana més per proclamar-se campió de Lliga, ja que el Madrid no va fallar i va guanyar l'Espanyol per 0-2. L'equip de Flick en tindrà prou amb un empat diumenge, que ve el clàssic per aconseguir el seu títol número 29. Espanyol i Girona queden en una situació molt delicada, ja que si el Sevilla guanya avui a la Reial Societat, els de Manolo González estaran a dos punts del descens i els de Michel a només un. I el Barça femení jugarà la sisena final de la Champions consecutiva després de guanyar el Bayern de Munic per 4-2 en el partit de tornada de les semifinals disputat en un Camp Nou ple amb 60.000 aficionats.
0: Repassem la previsió del temps amb la Noelia García. Noelia, bona tarda.
8: Bona tarda. Avui dilluns a Catalunya comencem la setmana amb temps variable. Tenim sol i cel poc ennuvolat, però atenció, durant aquesta tarda es formaran núvols d'evolució i s'esperen ruixats i tempestes que podran ser localment fortes. Avui temperatures en augment, màximes de 26 graus a Girona, 24 a Lleida, 22 graus a Barcelona i 21 a Tarragona. Demà dimarts, temps inestable, cel ennuvolat amb ruixats i tempestes que també podran ser fortes i amb calamar-se. Pluges amb més intensitat al Pirineu i a zones del prelitoral, on es podran acumular 20 litres per metre quadrat durant una hora. Demà baixaran les temperatures, màximes de 22 graus a Girona i a Lleida i 21 graus a Barcelona i a Tarragona. Bufarà vent fluix o moderat de ponent. És una informació d'AE.

0: Climet.
1: Gràcies, Noelia. Passen 5 minuts de 2:45 de la tarda. Al control tècnic, Isma de la Parra. Ho dèiem en portada, la Crònica Negra marca avui l'agenda informativa del dia. D'una banda, aquest matí, un jutjat de menors de Barcelona ha acordat l'internament en règim tancat per l'autor de la mort d'un home diumenge al Raval de Barcelona. Mentrestant, a Esplugues, avui, segon dia de dol per la mort violenta d'una veïna en ple carrer aquest dissabte.
2: Un home que també ha estat detingut va matar a punyalades una jove dissabte a Esplugues i va ferir també un home que va intentar aturar-lo. La consellera de l'Interior, Núria Parlon, ha volgut deixar clar que els fets no tenen res a veure amb el jihad. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
3: A priori és una persona que estava en una situació alterada i probablement algun tipus de problemàtica que no té res a veure amb jihadisme, òbviament.
2: L'Ajuntament d'Esplugues ha declarat 2 dies de dol i aquesta tarda, a les 6, s'ha convocat una concentració davant el consistori per condemnar la mort violenta.
1: Com dèiem, però, no han estat els únics fets violents de les últimes hores.
2: Els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig al barri de la Torrassa de l'Hospitalet de Llobregat aquest matí. La policia catalana ha rebut un avís a 6:45 de diversos testimonis que asseguraven haver sentit unes detonacions a la Rambla Catalana d'aquesta ciutat. Agents dels Mossos s'han dirigit fins allà i en arribar no han trobat cap incident, però sí 5 veïnes a terra que indiquen que s'havien produït uns trets. D'altra banda, avui també hem sabut que un menor va resultar ferit la matinada d'aquest diumenge després de ser atacat per diverses persones en la zona del Fòrum de Barcelona. La policia, que està investigant els fets, ha desvinculat l'agressió d'arma blanca amb la Fira d'Abril que s'està celebrant en aquella zona.
1: Els crims d'aquest cap de setmana, com també aquest tiroteig aquest matí a l'Hospitalet de Llobregat, han estat objecte de debat a les executives dels partits polítics. De nou, vincular o no els assassinats o els fets delictius a la immigració ha estat la gran diferència entre els posicionaments dels partits que ha seguit el Ricard Jiménez. Ricard, bona tarda.
4: Bona tarda, Gavi. Sí, els partits amb discursos més radicals com Vox i Aliança Catalana han vinculat els dos crims al terrorisme islamista. Totes dues formacions creuen que és culpa de les polítiques migratòries de l'esquerra per permetre l'entrada a Espanya i Catalunya dels migrants en situació administrativa irregular. Rebaixa el to el secretari general del Partit Popular, Santi Rodríguez, demanant, això sí, la compareixença d'Illa al Parlament, a qui acusa d'estar més preocupat pels portaveus de la flotilla detinguts a Israel.
5: Hem vist que el president de la Generalitat aquest cap de setmana estava més preocupat per la flotilla que no pas cap allò que està passant als barris de Catalunya, als barris de Barcelona, el Fòrum, el Raval, Esplugues o Hospitalet.
4: Esquerra i els Comuns asseguren que són fets greus i que els preocupen. Ara bé, a diferència de Vox i Aliança Catalana, no s'aventuren a vincular els crims al terrorisme islamista sense saber del cert què ha passat. El portaveu dels Republicans, Isaac Albert, assegura que estan estudiant els casos i que demanaran les compareixences que siguin necessàries si així ho decideixen.
6: És evident que són fets prou greus com perquè tinguem tota la informació i ens posicionem. Perquè fer-ho sense tenir tota la informació pot generar posicionaments no ajustats a la realitat i fins i tot pot acabar generant algunes alarmes que són absolutament innecessàries.
4: Des dels Comuns s'han mostrat més preocupats per la crisi de l'habitatge que per aquests dos crims.
1: Gràcies, Ricard. De fet, el seu portaveu, Gerardo Pisarello, ha dit que han reprès les negociacions amb Junts per trobar la fórmula que permeti allargar els contractes de lloguer que s'acaben aquest any, alhora que es garanteix els drets dels petits propietaris.
7: S'ha començat també a parlar amb Junts, amb el Partit Nacionalista Basc, perquè sabem que ells tenen aquesta preocupació no? perquè una pròrroga dels lloguers no perjudiqui, com deia abans, el petit propietari familiar. Si de veritat és aquesta la raó, hi ha solució.
1: Recordem que aquest decret, impulsat per Sumar, va caure la setmana passada amb els vots en contra de Junts al Congrés dels Diputats.
8: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
1: Divendres serà l'últim dia de gratuïtat al servei de Rodalies. Tant el Ministeri de Transports com la Generalitat donen per recuperada la normalitat després dels treballs de revisió i reparació de la infraestructura arran del sinistre de Gelida. Una visió, però, que no comparteixen les plataformes d'usuaris.
2: En una entrevista a la Ciutat d'Onda Cero, la portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies, Anna Gómez, ha rebutjat que el restabliment pràcticament total del servei sigui el motiu de recuperar les tarifes habituals.
9: Si els hi fan falta calés perquè ja no poden seguir assumint-ho, que ens ho diguin i com a mínim estarem atenent a una realitat. Però dir que s'està aconseguint una normalitat al servei quan no és així.
2: Gómez ha demanat a les administracions que no prenguin el pèl als

0: usuaris i que treballin coordinadament per millorar el servei ferroviari.
1: Expliqueu les coses com són. Senyaleu a qui ho fa malament. No us cobriu entre vosaltres. I treballeu junts. Hem tingut que fer APPs per la informació que no sortia. El que no pot ser és que l'usuari tingui que estar tot el dia destapant coses.
0: Gómez també ha recordat que les persones que tenen abonaments anteriors al sinistre de Gelida podran recuperar a partir del 9 de maig els dies que van perdre arran del tall ferroviari.
2: La teòrica normalització del servei té algunes excepcions, ara ho explicava, ho estava també comentant la portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez, i és que els usuaris, per exemple, de l'R13 a l'estació de Valls han expressat avui queixes, resignació i enuig també en aquest primer dia de tall per obres entre la plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders.
0: Les actuacions de DIF, que s'allargaran fins al 6 de juliol, obliguen a desviar els trens per Tarragona i Reus, com a l'R14, i a habilitar un servei alternatiu per carretera. Els primers autobusos han sortit gairebé buits i alguns n'hi han sortit perquè no s'ha localitzat el conductor. Escoltem una usuària en declaracions a l'ACN.
3: I estem enfadats. Ahir me deia una companya també, una senyora que també va molt a Barcelona, que això ens hem acostumat i això no és. Ara fins al juliol hem d'estar així, però de què anem? De què anem, que estem tontos o què? És que hauríem de tallar en altres a Sants o a Gràcia, la gent posar-se al mig i tallar. És patètic. És Valls, eh? Una ciutat com Valls, anem així.
0: Tot això en el dia en què Rodalies recupera la circulació en diversos trams que fins ara estaven afectats, concretament a l'R15 entre Reus i Móra la Nova, a l'R3 entre Ripoll i Ribes de Freser i demà recuperarà tot l'R4, que deixarà d'operar amb llançadora entre Terrassa i Manresa. Amb aquestes reobertures, des del Departament de Territori, asseguren que Rodalies ja oferirà el 96% dels serveis potencials.
2: El dèficit d'inversió en infraestructures a Catalunya entre el 2009 i el 2025 s'eleva a 49.000 milions d'euros, segons un informe de Foment del Treball. La patronal ho considera

0: Era alarmant i insta les forces polítiques a trobar una solució definitiva. Ferran, bona tarda.
1: Bona tarda. Sí, la patronal catalana eleva 49.543 milions d'euros al dèficit en infraestructures entre el 2009 i el 2025. Segons el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibres, aquesta xifra és alarmant i profundament, diu, indignant. I lamenta també que aquesta situació s'ha vist agreujada per la nefasta gestió pública. L'informe assenyala que l'estat espanyol és l'administració pública amb un percentatge d'execució més baix a Catalunya, amb un 43% del total pressupostat. I pel que fa a la Generalitat, ha executat el 89%. Sánchez Llibre remarca que, si no es corregeix cada cop, serà més greu, sobretot, diu, perquè aquest dèficit afecta directament en la competitivitat de les empreses i el benestar dels ciutadans. Per això exigeix a totes les forces polítiques que trobin una solució definitiva.
2: Assolir el màxim consens i la màxima unitat possible des de les forces polítiques catalanes com a condició imprescindible per poder obtindre de les administracions o de les institucions de l'Estat una solució efectiva.
1: Com, per exemple, proposa Sánchez Llibre crear un organisme capaç de vetllar perquè aquest dèficit d'inversió deixi de passar.
0: La Generalitat preveu que l'economia catalana creixerà un 2,3% el 2026, malgrat el context d'incertesa geopolítica. El conflicte a l'Orient Mitjà i la pujada del petroli no frenaran la inèrcia positiva de l'any passat i la demanda interna.
3: Malgrat l'impacte de la inflació, el consum de les llars creixerà un 2,6% i la inversió, impulsada encara pels fons europeus, un 3,33%. Dues variables que compensaran la demanda externa, condicionada per un alentiment del comerç global. Tot i això, el PIB català continua creixent per sota de la zona euro i en línia amb l'espanyola. Això en el curt termini. Si la guerra o el bloqueig de l'estret d'Hormuz s'allarguen, sí que se'n ressentiran els preus de l'energia i això alentirà l'activitat econòmica. De fet, en un escenari advers, l'economia catalana només creixeria un 2,1% aquest any, mentre que en un escenari sever, l'augment seria de 3 dècimes menys. El 2027 ja es preveu un increment del PIB més suau de l'1,8%.
0: D'altra banda, el govern obre a incrementar, s'obre a la porta a incrementar l'activitat del sector de la defensa. El conseller d'Empresa, Miquel Samper, assegura que Catalunya podria generar 1.000 milions d'euros més d'activitat si duplica el seu sector de defensa fins al 2030.
1: Aquestes són les conclusions d'un informe impulsat pel nou Observatori de la Indústria de la Cambra de Comerç de Barcelona. Aquest identifica 812 empreses que podrien entrar al sector de les tecnologies duals. L'estudi remarca que aquest increment de la defensa en 1.000 milions d'euros podria crear 10.000 llocs de treball qualificats si duplica la mida d'aquest àmbit industrial en els propers 4 anys. El conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, i el d'Empresa, Miquel Samper, remarquen l'aposta clara i contundent del govern pel sector de la defensa que ha de generar, diuen, una transformació del mercat actual, sobretot en un moment on el món està canviant. Escoltem el conseller d'Empresa, Miquel Samper.
4: Catalunya fa una aposta i fa una aposta i les apostes o són apostes o senzillament no són. Aquesta és clara i contundent.
1: Tot i això, l'informe indica que el sector de la defensa té barreres d'entrada molt elevades, amb certificacions complexes i requisits de seguretat estrictes i, per tant, caldria facilitar el camí a les empreses que volguessin fer aquest salt.
0: Doncs precisament en aquest sentit, avui es publica una enquesta que apunta que només un de cada quatre catalans estaria a favor d'augmentar la despesa en defensa.
1: Es tracta d'una enquesta conjunta del Parlament Europeu i el CEO. Aquesta determina que només el 26% dels catalans, un de cada quatre, apostarien per implementar un augment de la despesa en defensa. Aquesta mateixa enquesta apunta que un 36% mantindria la despesa actual, mentre que un 34% la reduirien per prioritzar altres polítiques.
5: Cada tarda, a 2:15, tota la informació de Catalunya al Notícies Migdia, amb Gabriel Figueredo.
0: Com us deien també en titulars, aquesta setmana comença el nou cicle de vagues al sector de l'educació. La primera aturada la faran les mestres de les escoles Bressol dijous 7 de maig en el marc d'una convocatòria estatal. El col·lectiu també està cridat a una altra vaga, en aquest cas d'àmbit català, el dia 20. Des de la plataforma 03, que plega sindicats i entitats, animen les treballadores a adherir-se les dues jornades de protesta.
3: Sí, fan una crida tant a les professionals de les escoles Bressol públiques com de les privades. Consideren que totes pateixen les conseqüències d'un sistema en què hi ha múltiples els convenis que generen desequilibris, tal com ha explicat una de les portaveus de la plataforma, Georgina Rius.
6: Tenim 5 models de gestió diferents i això comporta que cada escola, depèn del model de gestió que tingui, pot tenir contractades a les seves treballadores des d'un conveni diferent amb unes condicions totalment diferents.
3: També demanen una reducció de les ràtios, és a dir, del nombre d'infants per mestre, ja que asseguren que les escoles bressol catalanes en tenen les més elevades d'Europa. Actualment, els grups que pot assumir una sola educadora són de 8 nadons de fins a un any, de

0: Y, y si tenemos que ir al cine, ¿qué vamos a ver en el cine? Tenemos algunas ideas y las vamos a poner sobre la mesa. Hacemos una pausa y continuamos en Por Fin.
1: Por Fin.
2: Me tienes contenta. Necesito un coche de sustitución y no lo tienes. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
3: Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555-5555.
2: Vente a la Mutua y todos contentos.
3: Condiciones en Mutua.es.
4: Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
5: ¿Qué haces?
6: Shh, sigue el mantra. Bebidas gratis con Costa. Bebidas gratis con Costa. Bebidas...
5: ¿Qué es eso?
6: Es el mantra clave del verano.
5: Este verano viaja con Costa en todo incluido. Reserva tu crucero hasta el 18 de junio con bebidas y bus al puerto gratis. Info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
7: Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Una compañía global con 30.000 profesionales en 18 países que desarrolla tecnología propia y exclusiva a la vanguardia del mercado y con más de 35 años de experiencia en el mundo de la seguridad. Hoy unificamos nuestra marca a nivel global tras convertirnos en el líder mundial en alarmas. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
8: Un mes más, en abril, El Hormiguero continúa imparable.
9: ¡Somos los ganadores, Pablo!
8: Y es líder absoluto.
10: Con un flow.
8: Y el programa más visto de la televisión.
11: Me he pasado genial.
8: Y esta semana, continúa por todo lo alto. Esta noche, Hombres G. Mañana, Marta Azas y Javier Veiga. El miércoles, Juan y Medio. Y el jueves, Jesulín de Ubrique y Leonor Lavado.
12: Muy bien.
8: El Hormiguero, de lunes a jueves a las 10 menos cuarto de la noche en Antena 3.
4: ¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
13: Onda Cero Barcelona, la ràdio que t'escolta. A Onda Cero Catalunya, la informació esportiva. T'expliquem el més destacat en dos minuts.
14: Bona tarda. El Barça haurà d'esperar almenys una setmana més per proclamar-se campió de Lliga, ja que el Real Madrid no va fallar i va guanyar l'Espanyol per 0-2 a l'estadi de Cornellà al Prat. Els dos gols els va fer Vinícius a la segona meitat. L'equip de Hansi Flick en tindrà prou, doncs, amb un empat diumenge que ve. El clàssic es jugarà al Camp Nou per aconseguir el seu títol número 29. Aquesta derrota deixa l'Espanyol en una situació molt delicada, ja que si el Sevilla guanya avui a la Real Sociedad al Sánchez-Pizjuán en el partit que tanca la jornada 34, els blanquiblaus quedaran a només dos punts del descens. L'equip de Manolo González encara no ha guanyat cap partit al 2026 i acumula ja 17 sense conèixer la victòria. D'altra banda, el Barça femení segueix fent història després de guanyar el Bayern de Munic ahir per 4-2 en el maig de tornada de les semifinals de la Champions i classificar-se per la seva sisena final consecutiva, que jugarà el proper dia 23 a Oslo davant l'Olímpic de Lió francès. Alexia Putella és la capitana, emocionada.
15: Emoció, evidentment, sí, m'he emocionat perquè crec que és algo històric, un moment màgic, una altra nova final. Estic molt orgullosa de formar part, em sento superestimada. I al final ha estat això, emoció de tant amor, d'aconseguir un objectiu i felicitat, sobretot.
14: A la Lliga CB de bàsquet, victòries ahir del Barça davant el Gran Canària per 91-69 al Palau Blaugrana i del Baxi Manresa davant el segon classificat, el València Bàsquet, per 104-102 al Nou Congost. A la classificació, els blaugranes són quarts amb 20 triomfs, la sisa Joventut és sisè amb 17 i un partit menys, el Bàsquet Girona desè amb 13, el Baxi Manresa dotzè amb 12 i l'Ió Pos Lleida tretzè amb 10. Per últim, l'Uni Girona jugarà les semifinals de la Lliga Femenina després d'imposar-se al Leganés 89-60 al Roig Arena.
13: Esports, informació i Onda Cero, la teva ràdio. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
16: Comencem amb La casa de la xocolata, de la pantomima, una reinterpretació de Hansel i Gretel. La representa el 10 de maig a la plaça Ramon Folc, amb entrada gratuïta. Seguim amb Cambrils en dansa, que omple la passa del Pòsit de dansa contemporània el 10 de maig. Comença un dia nou sobre les taulades. La Fira dels Somnis a Balaguer, un projecte solidari contra el càncer infantil amb activitats durant tot el diumenge.

0: tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
1: Hazte mutuero.
0: Condiciones en Mutua.es.
2: Quizá no puedas parar las guerras, pero sí puedes aliviar su peor efecto, el hambre. Alístate para luchar contra el hambre. Manda tu ayuda a Manos Unidas. Por teléfono, por Bizum o en la web manosunidas.org. Porque combatiendo el hambre, alimentas la paz.
3: Así responde un experto de Securitas Direct ante el peligro.
4: Soy Ana de Securitas Direct. Ha entrado en una propiedad protegida. Por favor, identifíquese.
3: Y así responde un experto de Verisure ante el peligro.
4: Soy Ana de Verisure. Ha entrado en una propiedad protegida. Por favor, identifíquese.
3: Porque seguimos respondiendo en menos de 20 segundos ante el peligro con el mayor equipo de expertos disponibles las 24 horas. Securitas Direct es ahora Verisure. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Primeros en proteger.
5: Onda Cero Barcelona, la ràdio que t'escolta. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
6: Barcelona recupera el diàleg entre poesia i arts visuals de les avantguardes europees.
7: La Fundació Joan Miró presenta Obrir l'Arxiu 07, l'Antítete, una exposició dedicada al llibre de Tristan Tzara, publicat el 1933 i reeditat posteriorment amb il·lustracions de Joan Miró. La mostra inclou correspondència i materials conservats per la Fundació que expliquen el procés creatiu entre poeta i artista. Es podrà visitar fins al 10 de maig.
6: Lleida reivindica la bellesa amagada del món agrícola.
7: L'Institut d'Estudis Jardencs presenta Antonio Ibars, Botànica Sensible, la primera exposició monogràfica dedicada a aquest pagès i fotògraf de Serós. La mostra recupera un arxiu inèdit dels anys 50 amb fotografies de varietats agrícoles que combinen precisió documental i força poètica. Es podrà veure fins al 16 de maig.
6: Tarragona aposta per l'espectacle flamenc de gran format.
7: La Gran Gala Flamenc proposa un viatge pels diferents estils d'aquest art declarat patrimoni immaterial de la humanitat. Música en directe, dansa i coreografies creades per companyies de Catalunya que formen una proposta plena de ritme i emoció. La funció serà el 10 de maig a les 9 i mitja del vespre.
6: Girona fa homenatge a Vicenç Guedo i al seu compromís social.
7: El Museu d'Història de Girona presenta Crítica i Compromís, una mostra centrada en cartells, gravats, vinyetes i altres treballs vinculats a l'activisme polític i cultural de l'artista durant els anys 70 i 80. L'exposició forma part d'una programació especial dedicada a Guedo fins al 24 de maig.
5: Apunta-t'ho a l'agenda. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
8: Anem amb els sants.
9: Anem amb els sants. Mira, avui és Santa Vega, escrita amb B alta, de Andén, i Sant Esturmio de Fulda.
8: És que Esturmio és molt fort com a nom, eh? L'agenda no. T'explota. Si intentes introduir el nom a l'agenda, en el mòbil, et salta l'antivirus. Cabre, diu, no, esto es un código malicioso que t'estan intentant ficar. Home, t'ho imagina't, mare meva. Esturmio el tema, eh?
5: Cada matinada, nits de ràdio, amb David Cervelló.
8: Tots els nostres oients que sigueu esturmiós, avui el dia us el dediquem i de veritat una abraçada ben forta, perquè bueno, no tot han de ser inconvenients, eh? Podeu ficar de password el vostre nom a qualsevol cosa que ningú l'encertarà mai. Saps allò que et demanen? Una mayúscula, una minúscula, un caràcter especial, números... Pobre de tu que et deixis una d'aquestes coses, que t'avisa de seguida. Tu poses aquest nom i no et demana ni números. És igual, diu, aceptado.
5: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
10: Sin duda hay estrenos que a uno le apetece compartir y este es uno. El 6 de mayo llega Los Perseguidos, la nueva serie de ficción de Onda Cero Podcast.
11: Con un reparto que es una barbaridad. Salva Reina, Natalia Huarte, María Hervás, Israel Elejalde, Fernando Tejero y con un sonido tan envolvente que es como si lo estuvieras viendo pero con los ojos cerrados. De verdad, dale una oportunidad, Jaime, porque engancha. Los Perseguidos, estreno el 6 de mayo en Onda Cero Podcast y en tu plataforma de audio favorita.
12: Por fin.
10: No sé si os ha pasado con cierta frecuencia, estoy pensando en un simple olor. De pronto te llega, lo percibes y te cambia el día o te transporta a un momento determinado de tu vida. Yo muchas veces pienso en el olor que tenía la casa de mi abuela.
13: Por ejemplo, claro,
10: era una especie de olor como a gallina.

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
1: Què tal? Bona tarda. Són les 7. Això és La Brúixola.
0: La Brúixola amb Lola Sorribas.

0: Segon dia de dol a Esplugues de Llobregat per la mort violenta d'una veïna, una jove del municipi. Tot just fa una estona ha finalitzat el minut de silenci que s'ha fet en record a la víctima i també per denunciar agressions com les que ha patit, que li ha causat la mort. Al voltant d'aquest cas, la consellera de l'Interior, Núria Parlon, ha negat a la Ràdio Pública Catalana que el crim tingui cap relació amb el jihadisme i atribueix la teoria als discursos d'odi.
1: A priori és una persona que estava en una situació alterada i probablement algun tipus de problemàtica que no té res a veure amb jihadisme,
0: òbviament. En uns minuts parlarem a la brúixola amb l'alcalde d'Esplugues, Eduard Sanz, però la crònica negra de les últimes hores a casa nostra no acaba aquí. Hem de sumar-hi una persona morta més, en aquest cas per un apunyalament a Barcelona, un tiroteig també a l'Hospitalet de Llobregat i dos ferits per arma blanca, un a la capital catalana i un altre a Tarragona.
2: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.

0: Més titulars d'aquest dilluns, dia 4 de maig. Joan Valentín, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola.
0: Aquest reguitzell de fets criminals han aixecat polseguera entre les diferents formacions polítiques. Quines han estat les reaccions?
1: Doncs des d'Esquerra Republicana consideren que encara és aviat per valorar els motius dels dos crims d'Esplugues i Barcelona, i els comuns no demanen explicacions al president Illa, ben diferent del que fa el Partit Popular.
2: I davant d'aquestes situacions el que hem de fer és denunciar el silenci del govern de la Generalitat.
1: És el secretari general de la formació, Santi Rodríguez. Els juntaires també han aprofitat per posar-hi cullerada i critiquen la falta de lideratge dels polítics socialistes.
3: Al president Illa i a l'alcalde Collboni se'ls està descontrolant la seguretat tant a Catalunya com a Barcelona.
1: Paraules del seu portaveu, Josep Rius.
0: Canviem ara de qüestió. El sector educatiu arrenca les mobilitzacions del mes de maig amb una vaga a les escoles bressol.
1: La primera jornada de protesta serà aquest dijous en el marc de la vaga que s'ha convocat a tot l'Estat. Reclamen unificar models i reduir el nombre d'infants per mestre.
4: Hi ha molts models diferents de gestió i això, pues, es tradueix de maneres totalment diferents en cada realitat, i això no pot tampoc seguir succeint.
5: Ni tampoc podem tenir les ràtios més altes d'Europa. És molt sorprenent que a Espanya, a Catalunya, tenim les ràtios més altes d'Europa.
1: Són Georgina Rius i Helena Morillas, les dues portaveus de la plataforma 03.
0: En l'àmbit local ens centrarem en Girona, on la vaga d'escombriaires podria afectar la típica celebració de temps de flors.
1: L'Ajuntament insta empresa i treballadors a arribar a un acord i adverteix que els serveis mínims de gratats són insuficients. Sergi Got és el regidor de l'àrea urbana del consistori gironí.
6: També doncs, estem ben a punts i amatents perquè es pugui decretar, si es dona el cas, doncs, la qüestió d'emergència per salubritat i poder contractar serveis extres per evitar doncs, que l'orgànic doncs, pugui tenir una afectació major. Evidentment estem al maig, comença a fer calor, no estem a l'hivern i aquesta és una qüestió important.
1: El comitè d'empresa assegura que ara mateix el principal escull per tancar un acord és l'IPC.
0: En clau cultural, la pau serà el fil conductor de la nova temporada del Palau de la Música Catalana.
7: Hem escollit aquest tema, aquest fil conductor, perquè des d'aquí sempre hem defensat que la música no és únicament entreteniment, sinó que és una eina que té una funció social i cívica molt potent.
1: Sentíem el president de la institució cultural, Joaquim Uriach, que també ha explicat que s'homenatjarà Pau Casals en el 150è aniversari de la seva mort i les figures de Beethoven i Bach.
0: A la segona hora, com tots els dilluns, toca parlar de comunicació i de salut mental. Començarem amb l'Alberto Gómez, que ens torna a visitar amb la seva vessant més política.
1: Sí, amb una premissa molt clara. S'acosta la data de caducitat dels mítings polítics. Es fan des de fa molt temps i molt temps, però el canvi de la fisonomia de la societat hauria de replantejar-los. En parlarem en una estona.
0: I acabarem amb l'espai que dediquem setmanalment a la salut mental, de la mà del psicòleg David Cueto, i com fem un cop al mes parlarem d'una qüestió relacionada amb la sexualitat.
1: Concretament de l'escletxa de l'orgasme, que és la diferència per assolir clímax entre els homes i les dones. Veurem quines causes biològiques i culturals generen que el 90% dels homes arribin habitualment a l'orgasme durant les relacions i només el 39% de les dones ho faci.
0: Ara entrarem en matèria, però abans de tot repassem la previsió del temps per demà amb la Noelia García. Noelia, què tal? Bona tarda.
8: Bona tarda. Demà dimarts a Catalunya, temps inestable i amb precipitacions. Predominarà el cel variable amb clars i núvols d'evolució. Durant el dia s'esperen ruixats i tempestes. Podran ser localment forts i amb calamar-se. Les precipitacions amb més intensitat seran a zones del prelitoral i al Pirineu, on es podran acumular 20 litres per metre quadrat durant una hora. Demà serà un dia més fred i baixaran les temperatures. Màximes de 22 graus a Girona i a Lleida i 21 graus a Barcelona i a Tarragona. Bufarà vent fluix variable, augmentant a moderat. Temperatures mínimes de 14 graus a Barcelona i 9 a Lleida. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies, Noelia. Passen 6 minuts de les 7 de la tarda. Al control tècnic, Dani Sánchez.

0: Fa una estona acabat a Esplugues de Llobregat, el minut de silenci en recorda la jove assassinada aquest dissabte a la ciutat. Una agressió que també va deixar un home ferit. La consellera de l'Interior, Núria Parlon, ha volgut deixar clar que els fets no tenen res a veure amb el jihadisme. L'acte ha comptat amb la presència de l'alcalde, Eduard Sanz, amb qui parlarem d'aquí uns minuts, i també del conseller de la Presidència, Albert Dalmau, així com de la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, entre d'altres. Autoritats, però aquest no ha estat l'únic fet violent de les últimes hores. Aquest matí, un jutjat de menors de Barcelona ha acordat l'internament en règim tancat per l'autor de la mort d'un home diumenge al Raval de Barcelona. I encara en tenim més, Joan.
1: Sí, en aquest cas, al barri de la Torrassa de l'Hospitalet del Llobregat, on els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig aquest matí. La policia catalana ha rebut un avís a quarts de set de diversos testimonis que asseguraven haver sentit unes detonacions a la Rambla Catalana d'aquesta ciutat. Agents dels Mossos s'han dirigit fins allà i en arribant no han trobat cap incident, però sí cinc beines a terra que indiquen que s'havien produït uns trets. D'altra banda, avui també hem sabut que un menor va resultar ferit la matinada d'aquest diumenge després de ser atacat per diverses persones en la zona del Fòrum de Barcelona. La policia, que està investigant els fets encara, ha desvinculat l'agressió d'arma blanca amb la Fira d'Abril, que s'està celebrant en aquella zona, en aquesta mateixa celebració. Però a Tarragona, la Guàrdia Urbana també ha detingut dues persones de 27 i 18 anys per participar en una baralla que va acabar amb un ferit per arma blanca.
0: Els crims i els episodis de violència d'aquest cap de setmana han marcat l'agenda política. De fet, en la concentració d'aquesta tarda, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha alertat que les persones que cometen delictes els caurà a sobre tot el pes de la llei. De nou, totes les formacions polítiques han comentat, s'han expressat sobre la vinculació o no dels assassinats i els fets delictius amb la immigració. Diuen que ha estat la gran diferència entre els posicionaments

0: dels diferents partits. Ricard Jiménez, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Gavi. Sí, els partits amb discursos més radicals com Vox i Aliança Catalana han vinculat els dos crims al terrorisme islamista. Totes dues formacions creuen que és culpa de les polítiques migratòries de l'esquerra per permetre l'entrada a Espanya i Catalunya dels migrants en situació administrativa irregular. Rebaixa el to el secretari general del Partit Popular, Santi Rodríguez, demanant, això sí, la compareixença d'Illa al Parlament, a qui acusa d'estar més preocupat pels portaveus de la flotilla de detinguts a Israel.
2: Hem vist que el president de la Generalitat aquest cap de setmana estava més preocupat per la flotilla que no pas cap allò que està passant als barris de Catalunya, als barris de Barcelona, el Fòrum, el Raval, Esplugues o Hospitalet.
1: Esquerra i els comuns asseguren que són fets greus i que els preocupen. Ara bé, a diferència de Vox i Aliança Catalana, no s'aventuren a vincular els crims a terrorisme islamista sense saber del cert què ha passat. El portaveu dels republicans, Isaac Albert, assegura que estan estudiant els casos i que demanaran les compareixences que siguin necessàries si així ho decideixen.
3: És evident que són fets prou greus com perquè tinguem tota la informació i ens posicionem. Perquè fer-ho sense tenir tota la informació pot generar posicionaments no ajustats a la realitat i fins i tot pot acabar generant algunes alarmes que són absolutament innecessàries.
1: Des dels comuns s'han mostrat més preocupats per la crisi de l'habitatge que per aquests dos crims.
0: Gràcies, Ricard. I l'última reacció que ens ha arribat en aquest sentit, en clau política, és la de Junts per Catalunya. El seu portaveu, Josep Rius, assenyala el president Salvador Illa i l'alcalde Jaume Collboni.
4: Se'ls està descontrolant la seguretat tant a Catalunya com a Barcelona. I això és inadmissible. I no és l'única cosa que se'ls està descontrolant, i aquest país no s'està governant bé d'aquesta manera. Per tant, exigim determinació, exigim lideratge i exigim que es posin solucions davant d'aquests episodis tan greus que hem viscut aquest cap de setmana.
0: Doncs ara, quan passen 11 minuts de les 7 de la tarda, volem posar el focus en aquest minut de silenci que ha tingut lloc, com dèiem, a Esplugues de Llobregat. S'hi han concentrat unes 300 persones davant de l'Ajuntament de la localitat. Dèiem que hi han participat diverses personalitats polítiques i un d'ells era el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, que ha expressat el condol i la solidaritat del govern amb la víctima, també amb el seu entorn, i ha volgut deixar clar que la seguretat és una qüestió troncal i prioritària per l'executiu català. També ha volgut mostrar la confiança i l'agraïment amb els Mossos d'Esquadra.
5: I d'agraïment al cos de Mossos d'Esquadra, a tots els cossos policials del nostre país, a les policies locals, als cossos i forces de seguretat que cada dia vetllen per la nostra seguretat, que cada dia vetllen en la lluita contra el delicte, contra la violència i que de forma immediata varen poder detenir la persona que va perpetrar aquest brutal assassinat.
0: Doncs ara a la brúixola, com els anunciàvem, volem saludar Eduard Sanz, ell és l'alcalde d'Esplugues. Senyor Sanz, què tal? Bona tarda.
6: Hola, molt bona tarda.
0: Primer de tot, el condol també des d'aquí, des del programa, i com es troba el municipi?
6: Doncs moltes gràcies. La veritat és que estem compungits, estem molt afectats. Som una ciutat que no estem gens acostumats a fets d'aquestes característiques, som una ciutat pacífica, tranquil·la, i la veritat és que en el col·lectiu de la ciutadania, doncs aquests cops ens afecten i ens deixem molt compungits, perquè no deixa de ser una veïna de la nostra ciutat que, bueno, doncs que ha estat assassinada i, com deia, no estem gens acostumats i són fets efectivament molt greus, no?, que hem patit i, per tant, com deia, doncs, tristos i compungits, la veritat.
0: Durant aquest cap de setmana hi ha hagut ball de detalls en la informació sobre aquest cas, sobre la víctima, sobre l'agressor, sobre com s'han produït els fets i, per tant, li volíem preguntar que ens expliqui vostè exactament a partir, evidentment, del que pugui compartir.
6: Bé, en realitat la investigació es fa sobre el secret de sumari, per tant, no podem avançar a gaires coses més enllà de les que des del Departament d'Interior s'han fet públiques. Sí que puc confirmar que efectivament es tractava d'una veïna empadronada a la ciutat d'Esplugues, no? Però poca cosa més, que l'agressor també podem confirmar que no era veí de la nostra ciutat, però per la resta està en investigació, pel que, com deia, des de fons d'Interior s'ha fet arribar, doncs podria semblar que fos una persona que es trobava en una situació d'un brot, no? De malaltia mental o alguna cosa semblant, i és el que podem informar. I després també efectes de desmentir alguna de les notícies que han corregut per les xarxes o en alguns mitjans de comunicació, doncs sí, també confirmar que la víctima no era una menor, sinó que era una dona, però ja d'adulta, diguem-ne, no? I aquesta és la informació que podem fer.

0: facilitar. Fins ara tampoc no se'ns coneixen ni les motivacions ni les raons per què aquesta persona es troba en aquell moment, en aquell indret, en aquest carrer d'Esplugues, i per tant, com deies, els fets que estan investigant actualment els Mossos d'Esquadra.
1: Una de les teories amb què es barallava i que el govern ja ha desmentit també és que no es tracta d'un cas de jihadisme.
0: Sí, això també s'ha desmentit, perquè moltes vegades, com deia, a través de les xarxes socials, alguns mitjans de comunicació fan esment d'algunes informacions que no sabem ben bé moltes vegades com arriben o qui les ha expressat, i en tot cas les fonts oficials són les que els hem de donar per descomptat de credibilitat, i en aquest sentit també el Departament d'Interior ha confirmat que no es tractava d'un crim masclista ni de violència de gènere, i també ha confirmat que no hi havia cap relació entre agressor i víctima.
1: Ens comentava a l'inici que no estan acostumats, evidentment, a aquest tipus de casos, que Esplugues és un municipi tranquil. Per tant, entenc que no han observat en els últims dies, en l'últim temps, un augment de la criminalitat al territori.
0: No, nosaltres anem seguint de forma curosa les dades de delinqüència a la nostra ciutat, no? I en els últims mesos havíem tingut un increment amb algunes dades, però efectivament estaven molt concentrades en trencament de vehicles, dels vidres de vehicles, no? Per robatoris, com deia, a l'interior de vehicles. I estaven molt concentrades en aquest àmbit, i en canvi, com robatoris en domicili, robatoris en comerços i altres fets que són més greus, ens havien disminuït, no? Dintre del que podria succeir, com deia, a l'entorn de l'àrea metropolitana, que és el que estem immersos. Però com a mínim, en tot cas, destacaria que no és un element destacable o significatiu respecte al que hem tingut en la nostra història.
1: Ja per acabar, no sé si coincideix amb algunes declaracions de formacions polítiques que arran d'aquest apunyalament mortal i també d'un altre que s'ha produït, en aquest cas a Barcelona, també un tiroteig i dos ferits més per arma blanca en les últimes hores. No sé si coincideix també amb algunes formacions que deien que d'aquesta manera s'ha posat en entredit la seguretat a casa nostra.
0: Bueno, jo no crec que sigui així. El que, evidentment, nosaltres hem de treballar sempre des de la perspectiva d'eliminar els delictes en el conjunt de les nostres ciutats, no? I malgrat hi ha alguns interessats en fer veure que això ve derivat, no, de la gent que acollim a les nostres viles i als nostres pobles, jo sempre dic que això no és així. Nosaltres acollim moltes persones a la nostra ciutat que treballen, que conviuen amb nosaltres perfectament, amb absoluta normalitat, no? I sempre pot haver-hi algun fet delictiu que facin persones que són nouvingudes i en molts altres casos són persones de la ciutat. Però no és el fet identificatiu. El fet identificatiu és que es produeix un delicte, que es produeix una violència, i aquesta és la que hem de erradicar, però no cal que estem mirant, no, qui s'ha produït o com s'ha produït, diguem-ne, des del punt de vista de l'origen d'aquestes persones, sinó que són veïns i veïnes que conviuen amb nosaltres. Jo crec que aquest és l'objectiu, treballar per la seguretat a les nostres ciutats, però de forma íntegra, no, i sense intentar sectoritzar o culpabilitzar determinats col·lectius, que no té cap sentit. I això és, en tot cas, formacions polítiques que el que persegueixen precisament és la divisió i la creació d'odi d'uns col·lectius cap a uns altres, i que intenten trencar les nostres regles democràtiques i valors de civisme que tant de temps venim treballant i conservant. I crec que és el que no hem d'admetre. Som una ciutat, en el cas d'Esplugues, com deia, molt pacífica, molt cohesionada, que tenim molt bona relació entre els veïns i veïnes, i això és el que volem mantenir nosaltres.
1: Eduard Sanz, alcalde d'Esplugues de Llobregat, moltes gràcies per atendre'ns en un dia que entenem que és complicat. Ànims, una abraçada, que vagi bé.
0: Moltes gràcies.
1: Doncs quan passen 18 minuts de les 7 de la tarda, fem una petita pausa per la publicitat i continuem repassant tota l'actualitat de la jornada d'avui aquí a La Brúixola.
2: La Brúixola, l'actualitat de Catalunya a Onda Cero.
3: Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos suben más el precio del seguro.
4: Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
5: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
3: Vente a la Mutua y todos contentos.
5: Condiciones en Mutua.es.
6: 90 y nuevas. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 90 y nuevas. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.

0: Divendres serà l'últim dia de gratuïtat al servei de Rodalies. Tant el Ministeri de Transports com la Generalitat donen per recuperada la normalitat després dels treballs de revisió i de reparació de la infraestructura arran del sinistre de Gelida, una visió que no comparteixen, Joan, les plataformes d'usuaris.
1: En una entrevista a la ciutat d'Onda Cero, la portaveu de la plataforma Dignitat a les Vies, Ana Gómez, ha rebutjat que el restabliment pràcticament total del servei sigui el motiu de recuperar les tarifes habituals.
2: Si els hi fan falta calés perquè ja no poden seguir assumint-ho, que ens ho diguin, i com a mínim estarem atenent a una realitat. Però dir que s'està aconseguint una normalitat al servei quan no és així.
1: Gómez també ha demanat a les administracions que no prenguin el pèl als usuaris, ha dit, i que treballin coordinadament per millorar el servei ferroviari.
2: Expliqueu les coses com són. Senyaleu a qui ho fa malament. No us cobriu entre vosaltres. I treballeu junts. Hem tingut que fer APPs per la informació que no sortia. El que no pot ser és que l'usuari hagi d'estar tot el dia destapant coses.
1: A banda, ha recordat que les persones que tenen abonaments anteriors al sinistre de Gelida podran recuperar a partir del 9 de maig els dies que van perdre arran del tall ferroviari.
0: També en clau de mobilitat, la teòrica normalització del servei té algunes excepcions. Els usuaris de l'R13 a l'estació de Valls han expressat avui les queixes, resignació i enuig en el primer dia de tall per obres entre la plana Picamoixons i Sant Vicenç de Calders.
1: Les actuacions de DIF que s'allargaran fins al 6 de juliol obliguen a desviar els trens per Tarragona i Reus com a R14 i habilitar un servei alternatiu per carretera. Els primers autobusos han sortit gairebé buits i alguns n'hi han sortit perquè no s'ha localitzat el conductor. Escoltem una usuària en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.

0: recupera la circulació en diversos trams que fins ara estaven afectats, concretament a l'R15 entre Reus i Móra la Nova, a l'R3 entre Ripoll i Ribes de Freser, i demà es recuperarà tota l'R4, que deixarà d'operar amb llançadora entre Terrassa i Manresa. Amb aquestes reobertures, des del Departament de Territori, asseguren que Rodalies ja oferirà el 96% dels serveis potencials.
1: I el govern espanyol amplia un mes el termini per demanar els ajuts per les víctimes dels accidents de tren d'Ademús i de Gelida. Les sol·licituds es podran presentar fins al dia 4 de juny.
0: El Ministeri de Transports ha publicat una nova resolució que modifica l'anterior, que establia que les sol·licituds es podrien presentar fins avui, 4 de maig. Les persones que ja hagin presentat la seva sol·licitud no han de fer cap acció addicional. Els ajuts econòmics se sumen a les indemnitzacions a què tenen dret les persones afectades pels accidents. El sinistre a Gelida, recordem, va morir una maquinista en pràctiques i 5 persones van ser ferides de gravetat.

0: En economia, el dèficit d'inversió en infraestructures a Catalunya entre l'any 2009 i el 2025 s'eleva a 49.000 milions d'euros, segons un informe de Foment del Treball. La patronal ho considera alarmant i insta les forces polítiques a trobar una solució definitiva. Més informació amb el Ferran Cuixart. Ferran, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda. La patronal catalana eleva 49.543 milions d'euros al dèficit en infraestructures entre el 2009 i el 2025. El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, lamenta que aquesta situació s'hagi vist agreujada per la nefasta gestió pública. L'informe assenyala que l'estat espanyol és l'administració pública amb un percentatge d'execució més baix a Catalunya, amb un 43% del total pressupostat, i pel que fa a la Generalitat, ha executat el 89%. Sánchez Llibre remarca que, si no es corregeix, diu, cada cop serà més greu i exigeix a totes les forces polítiques que trobin una solució definitiva.
2: Assolir el màxim consens i la màxima unitat possible des de les forces polítiques catalanes com a condició imprescindible per poder obtindre de les administracions o de les institucions de l'Estat una solució efectiva.
1: Com, per exemple, proposa Sánchez Llibre crear un organisme capaç de vetllar perquè aquest dèficit d'inversió deixi de passar.
0: La Generalitat preveu que l'economia catalana creixerà un 2,3% el 2026, malgrat el context d'incertesa geopolítica. El conflicte a l'Orient Mitjà i la pujada del petroli no frenaran la inèrcia positiva de l'any passat i la demanda interna.
3: Malgrat l'impacte de la inflació, el consum de les llars creixerà un 2,6% i la inversió, impulsada encara pels fons europeus, un 3,33%. Dues variables que compensaran la demanda externa, condicionada per un alentiment del comerç global. Tot i això, el PIB català continua creixent per sobre de la zona euro i en línia amb l'espanyola. Això en el curt termini. Si la guerra o el bloqueig de l'estret d'Hormuz s'allarguen, sí que se'n ressentiran els preus de l'energia i això alentirà l'activitat econòmica en general. De fet, en un escenari advers, l'economia catalana només creixeria un 2,1% aquest any, mentre que en un escenari sever, l'augment seria de 3 dècimes menys. El 2027 ja es preveu un increment del PIB més suau, que seria un total de l'1,8%.
0: Més coses. La negativa del Congrés a prorrogar els lloguers encara està portant cua. Avui els comuns insten Junts a rectificar si no vol acabar devorat, diuen per Aliança Catalana i Vox.
3: El portaveu dels comuns, Gerardo Pisarello, reclama a Junts que rectifiqui amb la pròrroga dels lloguers. Pisarello confia que no hi haurà una solució si la raó del rebuig de Junts és que no afecti els petits propietaris.
4: I si Junts no vol acabar devorat per Vox, pel PP, per Aliança Catalana, convertir-se en un partit al servei dels grans rendistes i dels especuladors, doncs s'ha de rectificar i posar-se al costat dels llogaters i les llogateres.
3: I reclama que no es posi d'excusa al petit propietari per posar-se al costat dels especuladors.
0: D'altra banda, el govern obre la porta a incrementar l'activitat del sector de la defensa. El conseller d'Empresa, Miquel Samper, assegura que Catalunya podria generar 1.000 milions d'euros més d'activitat si duplica Ferran el seu sector de defensa fins l'any 2030.
1: Aquestes són les conclusions d'un informe impulsat pel nou Observatori de la Indústria de la Cambra de Comerç de Barcelona. Aquest identifica 812 empreses que podrien entrar al sector de les tecnologies duals. L'estudi remarca que aquest increment de la defensa en 1.000 milions d'euros podria crear 10.000 llocs de treball qualificats si duplica la mida d'aquest àmbit industrial en els pròxims 4 anys. El govern remarca l'aposta clara i contundent, diuen, pel sector de la defensa, que ha de generar, diuen, una transformació del mercat actual. Escoltem el conseller d'Empresa, Miquel Samper.
5: Catalunya fa una

0: aposta i fa una aposta, i les apostes o són apostes o senzillament no són. Aquesta és clara i contundent.
1: Tot i això, l'informe també indica que el sector de la defensa té barreres d'entrada molt elevades, amb certificacions complexes i requisits de seguretat estrictes i, per tant, caldria facilitar el camí a les empreses que volguessin fer aquest salt.
2: Gràcies, Ferran. Doncs precisament en aquesta línia, avui s'ha publicat una enquesta del CEO que indica que només un de cada quatre catalans estaria a favor d'augmentar la despesa en defensa, Joan.
3: El gràfic es completa amb un 36% que optaria per mantenir-la com està i un 34% que la reduiria per prioritzar altres polítiques. La diferència més destacada apareix quan ens fixem en l'edat dels enquestats. En la franja dels 18 als 24 anys, fins a un 40% dels joves considera que caldria augmentar la despesa. Recordem que, com deies Lola, en el conjunt de la població catalana aquest percentatge és del 25%. El director del CEO, Joan Rodríguez Teruel, interpreta així aquesta diferència.
4: Segurament vol dir que tenen una perspectiva en el temps més ampla i que estan més concernits pel risc de defensa, que significa el que ha passat a Ucraïna, el que està passant a Palestina i a Iran o el que pot passar per la presència de Trump.
3: De cara als futurs pressupostos de la Unió Europea per al període 2028-2034 s'ha plantejat quina hauria de ser la qüestió prioritària. En aquest sentit, un 53% dels catalans considera que la crisi de l'habitatge hauria de ser el tema central a abordar.

0: Aquesta setmana comença el nou cicle de vagues al sector de l'educació. La primera aturada la faran les mestres de les escoles Bressol dijous, dia 7 de maig, en el marc d'una convocatòria estatal. El col·lectiu també està cridat a una altra vaga, en aquest cas d'àmbit català, el dia 20. Des de la plataforma 03, que aplega sindicats i entitats, animen les treballadores a adherir-se a les dues jornades de protesta. Ens en dona més detalls l'Anna Utiel. Anna, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. Sí, fan una crida tant a les professionals de les escoles bressol públiques com de les privades. Consideren que totes pateixen les conseqüències d'un sistema en què hi ha múltiples convenis que generen desequilibris, tal com ha explicat una de les portaveus de la plataforma, Georgina Rius.
2: Tenim 5 models de gestió diferents i això comporta que cada escola, depèn del model de gestió que tingui, pot tenir contractades a les seves treballadores des d'un conveni diferent amb unes condicions totalment diferents.
1: També demanant una

0: reducció de les ràtios, és a dir, del nombre d'infants per mestre, ja que asseguren que les escoles bressol catalanes en tenen les més elevades d'Europa. Actualment, els grups que pot assumir una sola educadora són de 8 nadons de fins a un any, de 13 infants d'un a dos anys i de 20 criatures de 2 a 3 anys. L'entitat considera que hi ha un menyspreu de l'administració cap a aquesta etapa educativa i demana més finançament. Helena Morillas, portaveu.
1: Lamentablement, per molt que es digui que el 0-3 des de les institucions ho diuen que és una etapa educativa, és fals. Això no ho estan demostrant, ni a nivell de finançament, ni de pressupostos, ni de fer que hi hagi 5 models diferents on hi ha molt personal cobrant el sou mínim.
0: La plataforma 03 també reclama que l'educació en aquesta franja d'edat sigui universal i gratuïta per tots els infants, una reivindicació que han fet precisament el dia en què comença la preinscripció a les escoles bressol.
2: Els alumnes de sisè de primària d'una cinquantena de centres catalans fan a partir d'avui i fins al 29 de maig les proves de la nova avaluació general del sistema educatiu impulsada pel Ministeri d'Educació.
3: És la primera vegada que es fa aquesta prova pensada per analitzar el funcionament del sistema educatiu espanyol i el grau d'assoliment de competències al final de la primària i de l'ESO. S'hi avaluen competències de comunicació lingüística, plurilingüe, STEM i digital, en un format digital i sense efectes acadèmics individuals. A Catalunya hi participen 50 centres seleccionats amb criteris de representativitat. Aquesta nova prova, s'afegeix a un calendari d'avaluacions ja molt extens que inclou les proves de final d'etapa, les de diagnòstic i les d'expressió oral que es fan al llarg del curs.
2: I canviem ara de qüestió. Anem cap a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona perquè ha aconseguit reduir en un 33% les visites a urgències de pacients crònics complexos amb insuficiència cardíaca o malaltia pulmonar obstructiva, Anna.
0: Una fita que s'ha assolit gràcies a un programa que va començar el 2022 a l'Àrea Integral de Salut Barcelona Nord. Els pacients són principalment persones de més de 80 anys amb una salut delicada i que han d'acudir sovint a urgències, però que mantenen l'autonomia en la seva vida quotidiana. La majoria, de fet, encara viu a casa. Per tal de prevenir situacions urgents, el programa fomenta la coordinació entre l'atenció primària, la intermèdia i l'hospitalària. Ho explica el doctor Jordi Assasat, metge de família.
4: Anteriorment, el que fèiem era atendre el pacient un cop ja se'ns havia descompensat. L'èxit del programa està en que hem estat capaços d'identificar el pacient que ha consultat a urgències en els últims 6 mesos, ha consultat 2 vegades, i s'ha posat en marxa tot l'engranatge via la gestora de casos de complexitat de l'Hospital Vall d'Hebron, que està a urgències.
0: Els resultats del programa s'han recollit en un estudi publicat a la revista Medicina Clínica amb un grup de 126 persones grans amb malalties cròniques que havien acudit a urgències 2 vegades o més en 6 mesos.
2: Gràcies, Anna. I aquest matí la ciutat de Barcelona ha acollit per primer cop els Premis Nacionals de Recerca que atorga el Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats. El rei Felip VI hi ha assistit i ha aprofitat per reivindicar la comunitat científica catalana i espanyola.
3: El president del govern, Salvador Illa, l'ha rebut i ha aprofitat l'acte per destacar el moment dolç que viu Catalunya en matèria científica. Això deia el rei Felip VI, que va estar a la capital catalana fa tot just 2 setmanes per inaugurar el Caixa Research Institute. Ha criat acompanyar el sector des de les institucions. El talent per si mateix no és suficient, ha dit, i ha afegit que cal promoure la col·laboració i garantir a la investigació el suport necessari per avançar.

0: En plana local, passant 2 minuts per ser de 8:15 del vespre, continua sense acord la vaga del servei de neteja a Girona, que ha començat la mitjanit passada i que ja té afectacions visibles a la ciutat, especialment a les portes del mític temps de flors que se celebra a la ciutat. Roger Mateu, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda. La vaga indefinida de Girona Més Neta ja està en marxa després d'un diumenge de negociacions sense entesa. El principal escull és l'actualització salarial vinculada a l'IPC. La plantilla acusa l'empresa de voler retallar condicions del conveni, sobretot en torns festius i dies de descans. El portaveu del comitè, Gregori Soto, assegura que no volen afectar el festival Temps de Flors, però defensa que la vaga arriba en un moment clau per pressionar i denuncia canvis de discurs de l'empresa a última hora.
2: Les vagues es fan quan es poden fer i quan un té més poder per reivindicar. Nosaltres no volem afectar el Temps de Flors, però el que volem és que se'ns deixi de mentir, i des d'un principi se'ns ha estat mentint, i aquesta és la sensació que tenim. No pot ser que girem el discurs a 3 hores abans de que comenci la vaga, mentre les 3 setmanes abans el discurs ha estat ben diferent.
1: L'Ajuntament admet que l'aturada tindrà un efecte directe en el servei en plena celebració i reclama un acord urgent. Tot i ser un servei externalitzat, assegura que ha intentat facilitar l'entesa i ha activat un comitè

0: La crisi, mentrestant s'apliquen serveis mínims amb una recollida molt inferior a l'habitual i prioritat en punts sensibles. Els treballadors mantenen la convocatòria de vaga i han anunciat una manifestació dimecres mentre les negociacions continuen obertes.
1: Gràcies, Roger. L'Ajuntament de Barcelona anuncia la creació de l'Observatori contra la Desinformació amb l'objectiu de contrastar les notícies falses que apareguin sobre la ciutat i exigir també responsabilitats.
2: L'alcalde d'aquesta ciutat, de Barcelona, Jaume Collboni, assegura que neix en el marc d'una estratègia per fomentar l'alfabetització mediàtica i la sensibilització sobre la desinformació entre els joves i els adolescents.
3: Es posarà en marxa l'Observatori contra la Desinformació, l'objectiu del qual serà contrastar amb dades les notícies falses que apareguin a la ciutat de Barcelona o sobre la ciutat de Barcelona.
2: I assegura que es tracta de la contribució com a administració per protegir la veritat i la democràcia.
1: L'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, nega davant la jutgessa haver afavorit el seu fill en la concessió d'una parada al mercat municipal.
2: Concretament, l'acusen de prevaricació per haver atorgat una llicència temporal a una empresa de la qual és soci, volíem dir. L'alcaldessa d'Esquerra Republicana assegura que el procediment va ser completament legal.
4: Del que se m'acusa és que s'ha fet expressament per donar, i això en cap cas és així, perquè s'han donat llicències temporals abans i després que amb aquesta empresa, perquè segueixen parades, malauradament, segueixen parades tancades al mercat municipal, i del que es tractava és això de dinamitzar, i s'ha fet el procediment que s'ha fet absolutament igual a tothom.
2: En paral·lel, Carbonell té una altra causa oberta per presumptes irregularitats en subvencions i contractes públics a la taula del tercer sector social Sitges Garraf. La batllessa recorda que tots dos casos provenen d'una denúncia anònima i diu que és víctima d'una persecució política.

0: Informació en format més breu. Catalunya registra gairebé un terç dels casos de frau elèctric de tot l'Estat, segons dades d'Endesa. Això equival a una mitjana de 67 manipulacions diàries o 3 cada hora.
1: El frau es concentra principalment en grans consumidors, indústries i plantacions de marihuana que representen més de la meitat de l'energia defraudada, equivalent al consum anual d'unes 70.000 llars. En total són més de 24.000 casos, un 7% més que l'any anterior. La companyia ha alertat novament que aquestes pràctiques suposen un risc per la seguretat de les persones i poden provocar incendis o electrocutacions i, a part, afecten la qualitat del subministrament.
0: Els allotjaments extrahotelers de Catalunya van registrar més de 317.000 viatgers al març. Això és un 50% més que fa un any, en un mes marcat per les vacances de Setmana Santa, que el 2025 van caure a l'abril.
1: La major part dels viatgers correspon al mercat estatal, amb més de 209.000 usuaris. Segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística, les pernoctacions van créixer un 20%, amb una estada mitjana de 2,66 nits. Per tipologies, els càmpings van concentrar el gruix de l'activitat amb més de mig milió de pernoctacions, molt per sobre de la resta d'allotjaments.
0: I l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès preveu crear 5.500 nous habitatges en el futur ecobarri de Can Ametller. El 60% d'aquests seran de protecció oficial.
1: La perspectiva és aprovar una modificació urbanística per poder projectar el nou espai residencial abans que acabi l'any. Dels 5.500 habitatges es preveu que 3.200, el 60%, siguin de protecció oficial. El projecte preveu grans infraestructures verdes, connexions en transport públic i eixos comercials. La intenció és que els primers edificis estiguin acabats a partir del 2030.
2: Un mes más. En abril, El Hormiguero continúa imparable.
3: ¡Somos los ganadores, Pablo!
2: Y es líder absoluto.
4: Con un flow.
2: Y el programa más visto de la televisión.
5: Me ha pasado genial.
2: Y esta semana, continúa por todo lo alto. Esta noche, Hombres G. Mañana, Marta Azas y Javier Veiga. El miércoles, Juan y Medio. Y el jueves, Jesulín de Ubrique y Leonor Lavado.
6: Muy bien.
2: El Hormiguero, de lunes a jueves a las 10 menos cuarto de la noche en Antena 3.

0: Passant 38 minuts de les 7 de la tarda, obrim Plana Cultural a La Brúixola. En un context marcat per les tensions i els conflictes bèl·lics internacionals, el Palau de la Música Catalana centra la seva nova temporada 2026-2027 en el concepte de la pau. La programació tindrà la pau com a fil conductor, incorporant un gran homenatge a la figura del compositor i humanista Pau Casals pel 150è aniversari de la seva mort. Ens en dona més detalls la Montse Valls. Montse, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda. El Palau de la Música Catalana ha presentat la temporada 2026-2027, que s'estrenarà el 28 de setembre amb un concert inaugural dedicat a la figura de Pau Casals. Després dedicarà 7 concerts més a l'artista. El president del Palau, Joaquim Uriach, ha destacat la relació estreta que hi ha quan es parla de la pau, la música i Pau Casals.
2: Un músic immens, per molts el millor músic del segle XX, però sobretot, i avui ho volem destacar, un humanista exemplar que va defensar la pau, la llibertat i els drets humans amb una coherència i una valentia que avui continuen interpel·lant-nos.
1: La temporada també estarà marcada per més homenatges, en aquest cas a Ludwig van Beethoven i a Johann Sebastian Bach. En total, el Palau ha anunciat una programació amb 369 concerts, el que suposa 10 més que la temporada passada. I d'aquests, 212 són de programació pròpia i 157 són concerts familiars i escolars. Aquesta nova temporada comptarà amb Merit Wyker, Agustí Charles i Marian Márquez com a compositors convidats i tindrà grans veus convidades com Cecília Bartoli, Nadine Sierra o Juan Diego Flores.
0: Gràcies, Montse. En teatre, Emma Vilarasau i Jordi Buixaderas protagonitzen la comèdia La Truita, una obra sobre els vincles familiars que arriba al Teatre Poliorama. Ens en dona més informació el Dan Otero. Dan, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda, Lola. L'obra escrita per Baptista Amán i dirigida per Ferran Utzet Guita al voltant d'una dinar familiar que es descontrola quan una de les filles rebutja el menú i proposa un canvi inesperat. A partir d'aquest gest esclaten tensions, retrets i conflictes que reflecteixen diferències generacionals, creences i dinàmiques de parella. L'actriu Emma Vilarasau ha parlat de la relació amb les filles. L'escoltem.
4: I que hi ha la filla que et cau millor, la filla que et cau pitjor i l'altra que no hi és mai i en fi, però com totes les famílies, ni més ni menys. El que passa és que aquí hi ha un detonant important que no direm perquè és desvetllar el cuit de la qüestió i no cal.
3: La història presenta quatre relacions en moments vitals diferents, cosa que permet al públic identificar-se amb els personatges. A més, combina escenes quotidianes amb monòlegs interns, mostrant la part més íntima i solitària de cada membre d'aquesta família. La Truita es podrà veure del 27 de juny al 8 d'agost. Tornarà a la tardor i iniciarà la gira el 2027, consolidant-se com una proposta teatral propera, emocional i amb tocs d'humor.
0: Gràcies, Dani. Dos apunts en música. El primer, sobre el Festival Estrenes de Girona, que ha tancat amb més de 32.500 espectadors l'edició, que s'ha celebrat entre el 27 de març i el 3 de maig.
5: 21 dels 28 concerts de pagament han exhaurit les entrades i l'ocupació ha estat d'un 90%. Els concerts amb entrada lliure hi han assistit 1.400 persones. Segons els organitzadors, aquestes xifres confirmen el paper del festival com un gran aparador de les estrenes musicals de Catalunya i consolida Girona com a epicentre de la música en directe. El certamen també ha celebrat haver recuperat el pavelló de Fontejau pels concerts, com en el cas de l'actuació de Joan Dausà.
0: L'artista Lila Cavallut ha inaugurat avui l'obra Llum a l'edifici històric de la Universitat de Barcelona. Es tracta d'un gran llenç de 4 metres d'alçada i 6 d'amplada que s'ha situat a l'escala del rectorat i d'un banc procedent de la plaça Reial de Barcelona des d'on observa la pintura. L'obra, feta amb motiu dels 575 anys de la institució, reflexiona sobre l'educació, la saviesa i el procés d'aprenentatge com un recorregut ple de clarobscurs. En declaracions als mitjans, Cavallut, que és doctora honoris causa de la Universitat de Barcelona, ha reivindicat el que ha anomenat com a immigració cultural, que ha dit que és l'única cosa que ens salvarà, apel·lat també a la cultura en un context marcat per les guerres. I també en música, més de 55.000 persones van omplir ahir l'Estadi Olímpic Lluís Companys per assistir al retrobament de l'último de la fila als escenaris.
6: Esta mañana salir a patrullar. Habíamos muerto el soldado Adrián.

0: Va ser el segon dels concerts que faran Manolo García i Quimi Portet en aquesta gira que arriba 30 anys després de la dissolució de la banda l'any 1998. Aquest dijous, una de les bandes més icòniques del panorama espanyol durant els anys 80 i 90 tornaran a l'estadi de Montjuïc per acomiadar-se del públic barceloní.
1: Doncs amb l'último de la fila passem ara als esports. Perquè el que volem és saber què ens espera a partir de 8:45 a la brúixola del Ràdio Estàdio amb l'Albert Arranti. Ja el tenim aquí perquè ens ho expliqui. Albert, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda, Lola Sorribas. Doncs a la brúixola de Ràdio Estàdio Catalunya d'avui analitzarem la 34a jornada de Lliga Primera Divisió amb atenció especial als partits Osasuna 1, Barça 2 i Espanyol 0, Real Madrid 2, que deixa els de Flick pendents de sumar un únic punt al clàssico del proper diumenge al Nou Camp Nou per proclamar-se campió de Lliga de forma matemàtica. Els blanquiblaus sumen ja 17 partits seguits sense victòria i resten amb el Girona, tots dos pendents del Sevilla-Real Sociedad, que tanca jornada avui al Sánchez-Pizjuán a les 9 de la nit amb els andalusos, marcant el descens de categoria hores d'ara. I el Barça femení, que després de derrotar el Bayern Múnich 4-2 ahir a la tornada de les semifinals, jugarà a Oslo el proper dia 23 davant l'Olympique de Lió, la seva setena final de la Women's Champions League, la sisena consecutiva. A més, el gas a fons, amb tota l'actualitat del món del motor, en dues i quatre rodes, l'Onda Futbol, podcast de futbol internacional a Onda 0.es, i el de Tia Green fent un cop de vista al món del golf, completant la nostra proposta que encetem a 8:45 fins les 10 en punt de la nit.
1: Perfecte, Albert, gràcies, bona tarda.
2: Que vagi bé.
1: I nosaltres ara fem una petita pausa per la publicitat i ens posem a la segona part d'aquesta brúixola en què parlarem de comunicació política i també de salut mental, Joan.
0: Sí, en el cas de la comunicació política aquesta setmana amb l'Alberto Gómez, que planteja una premissa clara: si els mítics estan exhaurint els seus dies, perquè en aquest context on tothom consumeix a través dels mòbils, o bona part de la població ho fa, si s'haurien de replantejar. I després, amb el David Cueto, parlarem de l'escletxa de l'orgasme. La diferència entre la facilitat que té l'home a assolir l'orgasme i la dona. Veurem.
1: Doncs tot això a partir d'ara mateix.
3: Así responde un experto de Securitas Direct ante el peligro.
4: Soy Ana de Securitas Direct. Ha entrado en una propiedad protegida. Por favor, identifíquese.
3: Y así responde un experto de Verisure ante el peligro.
4: Soy Ana de Verisure. Ha entrado en una propiedad protegida. Por favor, identifíquese.
3: Porque seguimos respondiendo en menos de 20 segundos ante el peligro con el mayor equipo de expertos disponibles las 24 horas. Securitas Direct es ahora Verisure. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Primeros en proteger.

0: Com cada dilluns a la brúixola, arriba el moment del programa en què parlem sobre comunicació i en aquest cas recuperarem la comunicació política. Avui ens preguntem, mítings estan en perill d'extinció? Doncs per abordar aquesta qüestió volem saludar l'Alberto Gómez, és periodista i que com a expert en consultor de comunicació el que fa és analitzar, dissenyar estratègies i sobretot també donar consells a empreses i entitats per tal d'assolir una bona imatge o de vegades també sortir d'una crisi. Alberto, què tal? Molt bona tarda.
1: Hola, Lola, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda, Alberto. Ja saben que l'Alberto és la persona que pilota la secció comunicant de La Brúixola i avui no ho sé si ens posarem gaire nostàlgics. Parlarem del passat i del present d'un dels teus temes d'expertesa, Alberto, que és la política.
1: Sí, perquè jo crec que la política, evidentment, com tota la societat, està canviant, no? Tenim un mòbil a les mans que, no? Que ens dona, no? Però on, no? Que ens indica el camí cap a on anirem.
0: La brúixola. I...
1: Correcte. I jo crec que la política, evidentment, hi ha passos que ha de donar o, si no, es quedarà enrere, no? No sé si s'extingirà algun, no? Algun element de la política, no? De fet, el que venia a parlar-vos és exactament del, un element que encara es viu, com és el míting, però dic que el míting de tota la vida, que segur que us sonen alguna d'aquestes sintonies que acostuma a sonar en alguns d'aquests mítings que encara són vius.

0: més enllà de si són músiques modernes o no, lo cert és que sonen als, o sonaven als mítings del, del Partit Popular i del Partit Socialista. També ara tornen a sonar, perquè continuem en campanya, sí. Aquesta vegada a Andalusia, no? Després de deixar enrere Extremadura, Aragó, Castilla i Lleó... I sembla que no deixem enrere del tot els mítings, no? El míting, insisteixo, el de tota la vida, una plaça, un escenari, públic amb ventalls, no? I banderes, dos o tres líders, abraçades, fotos, flors, no? Mm-hmm. Fins i tot. I jo em pregunto si funcionen encara de veritat a aquests mítings, i ja que parlaven de futurs, si els futurs votants, els que tenen 15, 17, 20, no? I que no? Continuaran o arrencaran a votar cada vegada que es convoquin les urnes, que, doncs, si aquesta gent, aquests futurs votants, consumiran els eslògans, les frases més repetides en aquests mítings, que en teoria els arribaria per, a través del mòbil, no? Mm-hmm.
1: Ara ens endinsarem amb els mítings, però volia fer un apunt del tema de les sintonies, perquè què difícil és fer un himne o una sintonia, perquè saps que quan l'inaugures aquesta durarà molts anys, perquè mm-hmm. és una mala estratègia canviar-la al cap d'uns anys, no? Passa amb molts himnes, amb el del Barça, amb el de l'Espanyol, amb el del Madrid, caps d'ells han canviat des de que es van inaugurar ara fa dècades, perquè és un símbol, no? Per tant, és molt difícil trobar una sintonia que t'agradi ara, però sí. també d'aquí 30 anys. Sí, sí.
0: I també es podria analitzar quants himnes, diguem, s'han quedat en un calaix, no? O quantes mm-hmm. cançons no han passat, no? Diguem, el procés de selecció per,
1: sí, sí, sí.
0: Per, no? Per il·lustrar, diguem, una campanya, un aniversari, no?
1: A veure, ara ho deies, la realitat dels potencials votants, que no deixa de ser la població, ha canviat molt. Ara hi ha mòbils, mm-hmm. que és el canal de comunicació principal de la gent. Però, ho deies, encara s'organitzen mítings, deu ser perquè algun resultat segueix tenint, no?
0: Mm-hmm. Sí, jo crec que els partits, des del punt de vista de la comunicació, d'una vegada és veritat que s'intenten adaptar als nous temps, no? Intenten plantejar-se nous formats, no? Hem vist a molts líders, no? A TikTok, per molt que no acabin d'encaixar, no? Però també suposo que s'hauran de plantejar si amb els mítings arriben a electors que dubten, no? De poder votar-los o no, aquests votants, o si només van els votants fidels, amb carnet, que, vaja, que volem veure com si fossin fans, no? Que volem veure de prop els principals caps del partit i poca cosa més, no?
2: Per tant, no sé si els èxits dels mítings són cada vegada més limitats.
0: Jo crec que sí, perquè la informació cada vegada, o els eslògans, o la informació política, diguem, els arriba més a través del mòbil, i el míting jo crec que està quasi acotat, diguem, a una cosa més de fans, no? Més de fer, de demostrar una mica de múscul, no? De força, una imatge molt bona, una plaça de bous, diguem, a vessar, però no crec que sigui, diguem, el canal més directe per arribar, sobretot, com deies, no? Als futurs votants, no? No sé si està en perill d'extinció d'aquí a dos mesos, d'aquí a dos anys, però jo no li veig una trajectòria molt llarga, que li quedi molta trajectòria al format meeting clàssic, insisteixo. Mm-hmm.
2: No sé si has vist en els últims anys aquestes campanyes en què doncs potser el partit polític ja ha vist que el meeting no és potser la millor opció per arribar als seus votants i que l'ha mantingut, però paral·lelament també doncs ha ofert un excedent, no? Podríem dir, doncs, a través de les xarxes socials, intentant arribar també del altres maneres que siguin complementàries aquests mítings.
0: Jo crec que aposten cada vegada més per aquestes eines noves, per a les noves tecnologies, per a tot allò que pot arribar-nos a través del mòbil, i que el míting, fins i tot a nivell de calendari, ho estan pràcticament reduint al míting d'inici de campanya, que acostuma a ser un dijous i a partir de les 12 de la nit ja pots demanar el vot, el míting de tancament de campanya, que és l'últim divendres, abans del dia de reflexió i abans de les eleccions, i pel mig hi ha dos findes, no? I dos caps de setmana. Acostumen o el dissabte o el diumenge, o tots dos dies, a fer-los, diguem, en una plaça emblemàtica, una localitat, diguem, no? que bufa molt a favor de les sigles d'aquell partit. Però tret d'aquestes quatre oportunitats, no? Dos caps de setmana, inici i tancament, jo cada vegada veig menys mítings o surten menys, diguem, als informatius i a les plataformes i a les pantalles dels mòbils dels possibles votants, trobo. Mm-hmm.
1: Coneixem aquesta opinió del nostre expert en comunicació, sí. De la Brúixola, que és l'Alberto Gómez. Si us sembla, després ens emplacem a debatre-ho els tres una mica més abans d'acabar la secció. Abans, però, com és habitual, coneixem què opina un altre expert en aquest camp sobre això, si els mítings estan en perill d'extensió o no.
0: Un gran consultor, Jordi Sarrión, consultor i analista polític valencià, valencià, que a més ja l'hem sentit més d'una vegada aquí a la brúixola. I li pregunto, amb una premissa directa, Jordi,

0: Estem en temps de descompte pels mítings?
1: Jo no crec que els mítings desapareguin, però el que sí que estan fent crec que és transformar-se, no? Continuen sent una peça important perquè tenen una funció molt clara en comunicació política. Són moments altament controlats on els partits poden condensar missatges i sobretot generar impacte mediàtic. I a més crec que continuen sent molt útils per atraure fragments per a televisió i per alimentar el relat de la campanya. Encara que és veritat que vivim en una campanya permanent. Però el míting segueix sent un moment de concentració simbòlica molt potent a hores d'ara. I també estem veient innovacions interessants, no? Sobre això que me pregunteu, com els mítings híbrids o fins i tot els formats tecnològics avançats, com els hologrames en alguns contextos. Això ho vam veure, per exemple, en França, en un míting de la França Insumissa, el partit de Jean-Luc Mélenchon, on van poder projectar a Jean-Luc en algunes de les antigues colònies franceses on per qüestions físiques no podia estar el candidat, no? Per logística o per distància.
2: Aquí veiem una solució a un problema logístic per distància de qualsevol tipus, però que podria acabar marcant el camí per una evolució d'aquests mítings. Ell creu que no s'extingiran, però segurament sí que més tard o d'hora s'acabaran transformant en alguna altra cosa, no? Amb quelcom més a la mateixa òrbita que a l'estat social que vivim ara, on tots, com deies, Alberto, estem plens de mòbils i de xarxes.
3: Sí, a mi m'ha creat molt atenció el tema de l'holograma. Perquè...
0: Sí, sí.
3: Bé, és una cosa que...
0: Clar, però et facilita poder aparèixer en més llocs alhora.
3: Sí, està clar, està clar. Sí, però també no sé si despersonalitza. Si al final els mítings aquests es fan per al contacte, per les flors, per les abraçades, per aquestes coses, si ho deixem tot en aquest cas a la tecnologia, tota aquesta part més humana es perd, no?
0: A veure com afecta la IA als
3: també,
0: mítings.
3: També, també és una altra qüestió. És una altra qüestió.
2: El que passa és que jo precisament, amb tot aquest enrenou, crec que els mítings sí que és una manera de lluitar contra la IA. M'explico. Si tu fas un meeting virtual des d'algun despatx o des de casa teva mateix, et poden acusar de moltes coses. Poden acusar que aquella veu, aquella persona, ni tan sols sigui el líder que t'està parlant, no? Llavors, als meetings hi ha una prova via els vídeos que enregistrin la gent que hi ha assistit, via els mitjans de comunicació, de que aquella persona ha estat allà amb els seus votants. No sé, és una dualitat.
0: I la certa espontaneïtat o naturalitat d'un meeting, que de vegades alguna broma, no? Algú del públic diu alguna cosa i recull, no? El líder que està allà parlant, jo crec que això, evidentment, desapareix si estàs en un despatx en un format digital o un holograma, no? Com dèiem.
2: A veure, més qüestions que l'has plantejat al Jordi.
0: Bueno, si un partit té poc a guanyar, com considero, quan omple una plaça, vaja, com una plaça de toros, no? De València, que és la terra de Jordi.
1: Omplir una plaça té sobretot un valor simbòlic perquè dona imatge de força, de mobilització i de suport social. Això ajuda a construir una narrativa. És a dir, funciona molt bé com a foto per dir este partit té múscul, té capacitat de convocatòria. Ara bé, crec que cal no sobredimensionar esta foto perquè este suport moltes vegades ja no està només en l'espai físic, no? Per exemple, avui en dia jo pensé en Alvise Pérez. Alvise Pérez té una barbaritat de milers de persones que segueixen els seus canals de WhatsApp i de Telegram. Té una capacitat de convocatòria massiva directament des del seu telèfon per poder fer arribar missatges i perquè aquests receptors els difonguen de manera vertiginosament ràpida i això és molt més ràpid en termes logístics i operatius que fer un meeting gran en una plaça, no? Això és immediat, és molt més barat i en termes operatius clarament molt més eficient.
2: La capacitat de transmetre un missatge via xarxes, que això també és política, diguéssim, és fer arribar el teu missatge d'una manera molt més ràpida a com es podia fer abans, on havies de fer molts mítings, fer una gira per tot el territori espanyol, era molt més costós també de diners. Aquesta alternativa, jo crec que quan els nadius digitals, aquells que han nascut gairebé amb un mòbil a la mà, creixin, es facin adults i arribin a l'estat de maduresa política, perquè així ens entenguem, no? Doncs jo crec que els partits optaran per transformar-se i que el gruix dels seus votants doncs, el recaptin a través de les xarxes.
3: Sí, clar, aquí hem tornat a parlar de tecnologia i em venen al cap dues vessants, no? Una banda que podria ser mítings que desapareixen, doncs perquè potser es fan en un lloc com més tancat o perquè no acaben de desaparèixer del tot, però es fa amb poca convocatòria, però hi ha gent que ho segueix des de casa, des de, en directe, des del seu sofà.
0: Streaming.
3: Exacte. Sí, sí. Però d'altra banda també pot ser, doncs, al contrari, no? Que el teu poder de convocatòria, utilitzant aquests canals tecnològics, xarxes socials, etc., aconsegueixi que puguis portar moltíssima gent, doncs, a aquests mítings. Per tant...
0: Sí, però deien abans espontaneïtat o naturalitat.

0: en un mitjà. Ah, mira, anem a... No, no sé.
1: Sí, cert. Sí. No sé que siguis periodista i vulguis analitzar
0: o
1: una
0: miqueta. O que estigui al mig de la plaça i quedi 5 minuts a escoltar un líder que t'interessa perquè l'has vist per la tele i no l'has vist mai en directe, no? I ara el tens a 4 o 5 metres. Bueno.
2: Sí. Ho deia el Jordi, també molta importància d'exhibir múscul. Si el meu partit opositor fa una fotografia amb tanta gent, jo, com a mínim, ho he d'igualar o aconseguir congregar més gent, no? I això també em dona més fortalesa o un petit punt de victòria respecte a, com deia, al meu opositor.
0: I també un cert risc, perquè en qüestió de seguretat un partit, diguem, se la juga en determinades places, en determinades ciutats, no? Perquè vinguin els altres, no? Per dir una manera. I ara que està tan polaritzada, malauradament, la política, sí que és veritat que hi ha un petit marge de risc de si tu muntes un míting en una plaça molt cèntrica d'una ciutat, poden venir uns quants energúmens, no? A fastidiar-te la teva idea, no? I llavors, aquí sí que dius, bueno, pues, tant de bo no vinguin, o no muntem un míting i així ens estalviem el risc, no? El marge de risc.
1: Sí, ara em deien també per aquí, per el Pinga Anillo, que em deien, clar, llavors hi ha formacions polítiques que expressament fan mítings a zones on potser no són benvinguts.
0: També.
1: També per... d'aquesta manera segur que se'n parla.
0: Per pujar el foc.
1: Exacte.
0: Totalment. I aprofitat, ja que tenia el Jordi, no, a mà per saber què opinava sobre precisament el que deia al principi, no? Els joves de 16, 17 anys que no veuen la tele, és una altra realitat, no? Com arriben a anar a veure els eslògans o les millors frases d'un míting, si és que arriben a veure'ls, i si serà a través dels mòbils.
3: Doncs jo no m'imagino un món ni un país on els mítings desapareguen. Però sí m'imagino un món on evolucionen molt en la manera en com arriben els joves, no? I el canvi principal és que deixaran de ser un acte per assistir i passaran a ser un acte per consumir. Sobretot, crec que arribaran a través dels telèfons mòbils. El míting ja no acaba al pavelló, sinó que es converteix en contingut pensat per a les xarxes.
2: Jo crec que els... Molt interessant això que diu el Jordi. Jo crec que els polítics estan entrant al món de les xarxes i la tecnologia una mica tímids, diguéssim. Encara hi ha pocs que ho utilitzin com la seva principal eina per comunicar.
0: I no se senten còmodes?
1: No, però es nota a vegades forçat.
2: Exacte. I ara ho deia el Jordi, els mítings són importants, crec que ho deia el primer tall, perquè és un espai controlat, no? On tot està mesurat, on el diàleg, la gent que m'acompanya, tot està mesurat perquè
0: les persones que tens darrere.
2: Exacte, perquè em benefici a mi. Doncs clar, la xarxa és el contrari d'això. Jo faig un míting d'una hora, la gent retalla els talls potser més destacats i això circula per xarxa. Aquí ja s'escapa del control dels polítics. Potser el que els interessaria és ells mateixos controlar els discursos que circulen per les xarxes. Si fessin un míting només per xarxes, llavors es consumiria aquells segons que ells han triat a comunicar a la seva població. Per tant, jo crec que seria un gest intel·ligent implementar aquesta comunicació dels partits a les xarxes.
0: També hi haurà, en més d'una ocasió, efecte boomerang, que és, tu fas esculls una frase, no? O un parell de frases del teu míting i l'envies per xarxes o envies el míting sencer, és igual.
2: Sí.
0: I els teus contraris agafen aquestes frases i les reenvien als seus dient, veieu com menteix, no? Aquest o... Fixeu-vos, sí, no? Sí, què ha dit aquest, no? Aquest altre, no? Doncs potser hi ha també un cert... li estàs donant, diguem, material a l'enemic, no? Perquè te'l giri en contra i circuli per xarxes una mentida, una exageració o una cosa que evidentment no compra l'enemic, no? Entre cometes, l'enemic, no?
2: Sí, fa unes setmanes parlàvem de la manera de fer política de Rufián, no? Com una mica trencadora, innovadora, i aquesta connexió que tenia amb les generacions potser més joves i que molts altres polítics han intentat seguir-lo en aquest sentit. Jo crec que, clar, estem parlant, abans ho hem fet amb la sintonia del PP, del PSOE, parlàvem de lo difícil que és canviar una sintonia, però també és molt difícil de canviar la manera de fer política i organitzar-ho. Jo crec que els nous partits, si algun decideix no fer mítings o transformar-los o oferir una altra cosa als seus votants, si els hi funciona, llavors els altres partits, els clàssics, com PP i PSOE, imitaran aquesta idea perquè ha funcionat. De moment no tenim aquest precedent.
0: També estan ensenyant les tripes, el backstage dels mítings. Estan ensenyant com arriba, a la part de darrere, la part que no s'acostuma a veure.
2: Les bambalines, no?
0: Ah, exacte. I això també interessa a nivell de xarxes, no? D'interès. Ai, doncs no sabia, no? Com microfonen, no? El líder, o sigui, el pas previ a sortir, diguem, a l'escenari, no? Bueno.
1: Està clar que les xarxes i la tecnologia arriben a tot arreu, també evidentment a la política i als mítings en aquest cas. Ara feia uns dies que no parlàvem de comunicació política amb tu, Alberto, perquè sempre ens sorprens cada 15 dies amb temes diferents, però moltíssimes gràcies. En 15 dies més, que vagi molt bé, Alberto.

0: quarts de 10. Abans de continguts del Nits de Ràdio amb el David Cervelló, de 2:15 fins les 6 clavades de la matinada a la sintonia d'Onda Cero Catalunya. Estimat David, què tindrem avui? Bona nit.
1: Molt bones, Albert. Doncs aquesta propera matinada a Nits de Ràdio, com és habitual, nit de dilluns-març. Per tant, recomanacions de sèries amb l'Òscar González. El José Agustín ens farà alguna recomanació de llibres i també podrem parlar amb l'autor de Lleó 14, Ombres sota la cúpula, en Vicenç Lozano, que ens explicarà, ell ha conegut bé la història de com va arribar Lleó 14 a ser el nou papa i totes les, anem a dir, les intríngules, ell, els mecanismes que el van fer ser ell l'escollit. Ens ho explicarà perquè ell va ser dels primers que va pronosticar qui seria el nou papa. Tot això a partir de 2:15, com sempre, us esperem a Nits de Ràdio.
2: Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua.
3: ¡Contento!
4: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
3: Vente a la Mutua y todos contentos.
4: Condiciones en Mutua.es.

0: espacio. Este fin de semana con La Razón.
1: Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Una compañía global con 30.000 profesionales en 18 países que desarrolla tecnología propia y exclusiva a la vanguardia del mercado y con más de 35 años de experiencia en el mundo de la seguridad. Hoy unificamos nuestra marca a nivel global tras convertirnos en el líder mundial en alarmas. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
2: Un mes más, en abril, El Hormiguero continúa imparable.
3: ¡Somos los ganadores, Pablo!
2: Y es líder absoluto.
4: Con un flow.
2: Y el programa más visto de la televisión.
5: Me ha pasado genial.
2: Y esta semana, continúa por todo lo alto. Esta noche, Hombres G. Mañana, Marta Azas y Javier Veiga. El miércoles, Juan y Medio. Y el jueves, Jesulín de Ubrique y Leonor Lavado.
6: Muy bien.
2: El Hormiguero, de lunes a jueves a las 10 menos cuarto de la noche en Antena 3.
7: Cómo hemos cambiado.
8: Cambiar sienta bien. Renueva tu coche por un nuevo Citroën con hasta 8 años de garantía y ahorra hasta 8.500 euros financiando con Stellantis Finance. ¿Cambiamos?
7: Citroën.
8: Consulta citroen.es.
9: A la brújula de Radio Estadio, de ti a Green.
10: Golf, anem a parlar de golf. A la recta final de la present edició de la brúixola de Radio Estadio Catalunya, abans de que donin les 10, i ho fem, com sempre, en aquest de Tia Green, amb el company amic del diari Esport i responsable de premsa de la Federació Catalana de Golf, Ramon Palomar, hola.
11: Què tal? Bona nit a tots.
10: Així que Donald Trump vol que John Ram torni al PGA Tour si deixa el Leaf Golf.
11: Doncs sí, el president dels Estats Units, que té moltes coses al cap, però que també vol parlar de golf, va assegurar aquest dijous, amb una audiència a la Casa Blanca, que els jugadors que van abandonar el PGA Tour per unir-se a l'Elite Golf acabaran tornant al circuit tradicional del PGA Tour en un context marcat per la creixent incertesa econòmica del projecte saudita després de l'anunci de la fi del seu finançament més enllà d'aquesta temporada. En declaracions al despatx Oval, Trump va defensar la idea de reunir els millors jugadors del món en un mateix escenari competitiu. Vull veure Rory McIlroy jugant contra Bryson DeChambeau i també vull veure John Rahm jugant contra Scottie Scheffler. Per això el Masters va ser tan bo, perquè es veia tots junts, va dir el president, que més va anar més enllà i va mostrar convençut que el desenllaç natural del conflicte serà la reunificació. Tots els jugadors del Leaf tornaran al Tour i serà genial, va dir tot convençut. I va afegir una reflexió sobre la demanda del públic. És gairebé com si la gent volgués veure-ho això. No es pot tenir els millors jugadors i si estan separats. Per tant, Trump també va admetre que la incertesa actual del circuit saudita, encara que va evitar pronunciar-se sobre la seva desaparició. No sé el que passarà, va dir. Les noves paraules de Trump arriben més d'una setmana després que el Fons Sobirà Saudita va anunciar que deixarà de financiar el Leaf al final d'aquesta temporada, una decisió que ha accelerat les especulacions sobre el retorn d'alguns jugadors, com ja van fer Brooks Koepka, o fins i tot possibles moviments futurs, com Bryson DeChambeau o de John Rahm.
10: Ara que menciones el DeChambeau, ell ha desmentit que vagi a deixar el Leaf Golf.
11: Sí, Leaf busca una inversió financera amb una nova junta independent que s'ha format aquesta setmana, però la situació ha plantejat dubtes sobre les grans estrelles del circuit, com el bas John Rahm, o el dues vegades guanyador del Major, com el Bryson DeChambeau, com deies. I és que els rumors apunten que els representants de DeChambeau havien ja començat a iniciar converses amb els executius del PGA Tour sobre el seu possible retorn, ja que el seu contracte justament expira aquesta temporada. És completament fals, va dir en resposta al jugador. Estic treballant tant com puc per trobar una solució, va dir el jugador de 32 anys. Estic compromès a fer que el golf en aquí funcioni de la millor manera possible. El cert és que no se sap si renovarà, cosa que sembla difícil ara mateix, i en una situació semblant es troba John Rahm, tot i que el bas té contracte fins al 2027.
10: Entre tants rumors, mentre el circuit saudit torna aquesta setmana a l'activitat i ho fa a Virgínia.
11: Sí, el Leaf Golf arriba a la meitat de la temporada, tornant a Virgínia per tercera vegada a la història de la Lliga i per segona vegada al Trump National Golf Club, que està a Washington DC, a l'estat de Virgínia, i que va acollir el Leaf Golf el 2023. El torneig arrenca en 4 jornades a partir de dijous i Leaf Golf continua lluitant contra la rumorologia, com dèiem, per la seva continuïtat amb la seva primera visita als Estats Units en aquest 2026, convertint-se en el setè país diferent que acollirà un torneig de la Lliga aquesta temporada. El capità de la Geo 13, John Rahm, el bicampió individual del Golf Grip, arriba després de la seva segona victòria de la temporada, una victòria de 6 cops d'avantatge a la Ciutat de Mèxic. És el quart títol individual de la seva carrera al Live Golf. La Legió 13, l'equip de John Rahm, va guanyar el títol per equips a Ciutat de Mèxic, la primera victòria de la temporada i la novena de la seva història, empatant amb l'equip dels Crushers per la majoria de qualsevol equips. Realment, l'equip de John Rahm és el gran favorit també en l'edició d'aquest any a Virgínia.
10: I hi ha defensors de la reubicació dels que puguin sortir del Live Golf en altres tornejos. Per exemple, el nostre compatriota Pablo Larrazábal, el barceloní Pablo Larrazábal, ha defensat la tornada d'aquests jugadors al DP World Tour.
11: Doncs sí, el jugador barceloní, que ja té la mirada posada al torneig que jugarà aquesta setmana, l'Estrella d'Am Catalunya Championship, ha fet una defensa de la tornada d'aquests jugadors. El professional del Prat no està passant per un bon moment de joc, tot i que va tenir temps per donar la seva opinió sobre el possible retorn dels jugadors de Live Golf al DP World Tour. I ho té molt clar. Hem de tornar a donar la benvinguda a jugadors com a Sergio García, Lee Westwood o Martin Kaymer. Hem de donar la benvinguda a nous que han fet gran aquest circuit i que van marxar perquè van voler i ara els hi haurien de tornar a readmetre, va dir aquesta veu autoritzada del circuit. El golfista de 42 anys prediu que els beneficis que farà el retorn d'aquests jugadors creixeran notablement. Tindrem més patrocinadors, millors camps, millors tornejos. Aquest torneig, que s'ha jugat aquesta setmana a Turquia, seria fantàstic amb Bryson DeChambeau o John Rahm, segur? En lloc de jugar per 2,5 milions de dòlars, podríem jugar per 4 o 5 milions. Els necessitem i nosaltres amb ells també.
10: Cameron Young, mentrestant, guanya sense discussió el PGA al Cadillac Championship.
11: Sí, l'única persona que va donar problemes al nord-americà Cameron Young aquest diumenge va ser ell mateix, el mateix jugador, i és que el van penalitzar d'un cop mentre jugava al segon forat, un par 4, després de fer que la seva pilota es mogués al carrer. Tot i així, va acabar fent el par. Young es va autodenunciar amb la pilota al mig del carrer al segon forat, es va moure quan s'hi anava a apropar a fer el cop, cosa que segons ell li havia ja passat abans, i va dir que no va dubtar a fer el correcte, que era avisar els àrbits i ser penalitzat. Va ser aquest tipus de setmana per Young que va estar imperturbable i imbatible per la resta de jugadors. Va anar tot sol al capdavant del Cali de Cadillac Championship amb una ronda final de 68 cops, menys 4, que el va situar en un 19 sota par per la setmana i amb 6 cops d'avantatge, atenció, sobre el número 1 del món, Scottie Scheffler, que no va tenir opció i deixant-se els altres jugadors encara més enrere. Amb el president Donald Trump present per veure la major part de la ronda del Trump National Doral, al seu camp, Young va guanyar 3,6 milions de dòlars, el segon ingrés més alt de la seva carrera. Recordem que va guanyar 4,5 milions de dòlars a principis d'aquesta temporada, després de guanyar el campionat de Players. Trump va arribar amb diversos membres de la seva família, sabem que és un apassionat del golf, inclosa la seva neta Kai Trump, que té previst jugar a la Universitat de Miami quan s'inscrigui a finals d'aquest any, poc després del migdia, i es va quedar a veure la jornada fins que va acabar el torneig.
10: Victòria i estrena en el capítol guanyador del suec Lindberg a Turquia, al DP World Tour.
11: Sí, el jugador de Live Golf David Puig amb el madrileny Eugenio López Chacarra i el malagueny Ángel Ayora van ser els millors espanyols al Turkish Airlines Open disputat a Belek, a Turquia, finalitzant el lloc 18è amb 285 cops, menys 3. Aquests dos últims, per cert, estaran aquesta setmana a l'Estrella d'Am Championship que es disputa al Prat, però no podrà fer-ho David Puig, que ha de tornar, com dèiem, al Live Golf, que aquesta setmana juga a Virgínia. Un torneig on va ser el gran protagonista el jugador suec Michael Lundberg, que es va convertir en el 40è jugador suec que guanya el DP World Tour, a més d'emportar-se l'Asian Swing i un preciós bitllet pel segon major de l'any, el PGA Championship, que es jugarà a l'Euromniki Golf Club d'aquí dues setmanes. El suec, de 33 anys, en la seva 70a participació al DP World Tour, va superar el portuguès Daniel Rodríguez amb una ronda final de 69 cops per acabar 10 a sota amb un plujós National Golf Club a Belek, Antàlia. Rodríguez va quedar segon empatat amb l'italià Guido Migliozzi.
10: Per d'ells a elles, Carlota Ziganda acaba sisena a Mèxic amb victòria de Nelly Korda, la número 1 del món.
11: Sí, la navarresa ha tornat a completar una bona setmana a la LPGA. Aquesta vegada ho ha fet el Riviera Maya Open, on ha estat sisena amb un total de menys 7, després de signar 4 sòlides rondes de 67, 71, 71 i 72 cops. També han passat el tall a Zara Muñoz, menys 2, i Carla Tejedo, que ho va fer al par, en una prova dominada, com no, per una Nelly Korda amb un total de menys 17, novament intractable, una setmana només després de guanyar el primer major de la temporada. De Mèxic a Arizona, on Carla Bernat ha aprofitat la nova oportunitat que li ha brindat l'Epson Tour, el segon circuit femení, de continuar creixent com a professional en el seu primer any com a jugadora professional, com dèiem. La castellonenca ha estat 13a amb menys 3 al Carlisle Arizona Women's Golf Classic i, per acabar el repàs del golf femení professional, Anna Pelaez ha estat 17a amb menys 6 a l'NCV Ladies Classic a la illa de Maurici, una cita de Ladies European Tour celebrada al País Africà.
10: I nosaltres acabem amb Infinitum Golf, que ha coronat els nous campions d'Espanya sot 16.
11: Sí, Martín Cervera i Daniela Carrión s'han coronat campions d'Espanya d'aquesta categoria al Club Tarragoní d'Infinitum Golf, que ha viscut una de les seves edicions més emocionants dels darrers anys. La prova masculina va viure un desenllaç ajustat, mentre que la femenina es va resoldre després d'un play-off de desempat. En el recorregut especial que va reixer Ruins and Hills, el recorregut tarragoní, Martín Cervera, amb menys 4 al total, jugador amb una àmplia experiència, s'ha emportat la victòria, culminant una excel·lent setmana, superant a dos jugadors andalusos més, Oliver De Wint i Iñaki de Marcorra, líders des del primer dia. A uns metres més a baix, en el recorregut Lakes, tres noies empataven al capdamunt de la classificació després de lliurar una fantàstica batalla esportiva. Eren l'andalusa Chania Huaysan, la madrilenya Icia Rodríguez i la valenciana Daniela Carrión. Finalment, en un play-off de desempat, després que les tres finalitzessin amb un total de menys 2, va ser Daniela Carrión la que es va emportar el títol de campiona d'Espanya sub-16. Moltes felicitats, doncs, als nous campions d'Espanya.
10: Doncs nosaltres tornarem amb el nostre campió particular, que és el company i amic del diari Esport i responsable de premsa de la Federació Catalana de Golf, Ramon Palamar, en 7 dies a repassar l'actualitat d'aquest meravellós esport. Així que, Ramon, fins dilluns vinent. Molts verdis.
11: Vinga, ens citem la propera setmana. Una abraçada a tots.
9: Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor.
10: Doncs apa, que pleguem veles, 12 punts, però abans el descans per tancar aquesta 34a jornada de Lliga a primera divisió i pendents del que succeeixi tant a l'Espanyol com al Girona i els seus aficionats, el Sánchez-Pizjuán, Sevilla 0, Real Sociedad 0. I l'altre punt, esgotades les entrades normals pel Clàssico, sol queden disponibles, Fran Villar, entre 2.500 i 12.000 euros. Tornem passat demà amb la brúixola de Ràdio Estadio Catalunya. Adéu.

0: una setmana més, ganes, moltes ganes de que ens facin noves propostes, de que ens expliquin un parell de propostes que tenen a veure amb el món de l'streaming, amb el món del que sempre hem dit allò de les sèries, eh? I això ho fem sempre amb l'Òscar González. Òscar, benvingut una setmana més.
1: Molt bona nit.
0: Doncs a veure, a nosaltres l'Òscar sempre ens en donava dues, com el Petit Suís, i clar, doncs estem desitjosos de que ens faci dues noves propostes. A veure, la setmana passada era una cosa molt, molt crime, molt nòrdic, molt britànic, molt escandinau. Cap a on anem aquesta setmana, Òscar?
1: Doncs mira, aquesta setmana tenim dues sèries que ja vaig anticipar fa unes quantes setmanes. Ens anem a la universitat.
0: Ah, molt bé.
1: Dues sèries que estan ubicades en el món universitari nord-americà.
0: Molt bé.
1: Les dues sèries estan ambientades en dues universitats fictícies.
0: Val.
1: No són Harvard, no són Yale, però bueno, déu-n'hi-do. Més o menys hi ha coses que et sonen.
0: Mm.
1: Jo us podeu imaginar que el món universitari nord-americà és radicalment diferent del que podem viure aquí a Espanya. Allà molt poques universitats públiques n'hi ha, que n'hi ha, cada estat té la seva pròpia, però allà sobretot prima les universitats privades. I ja ves, hi ha graus. Hi estan les universitats privades més a més normaletes, com les que més o menys podem veure en aquestes dues sèries, i després hi ha les grans universitats privades, que de la Ivy League, és a dir, Harvard, Yale, Cornell, Columbia, i això són... I, bueno, i després hi ha altres universitats que fins i tot són universitats femenines, com per exemple Brightmore, per exemple, és una universitat en què tradicionalment només van dones, ara ja hi va tothom, però que a l'inici hi havia també universitats que estaven pensades per un públic femení. Doncs avui tenim dues sèries. A priori una d'elles és minissèrie, això sí, la segona és minissèrie, tancada. La primera ha renovat per una segona temporada. La primera encara no ha acabat. Acabarà, si no m'equivoco, la setmana que ve.
0: Val.
1: Però bueno, jo ja m'he vist ja 8 episodis.
0: Molt bé.
1: Són 10.
0: Ja et pots fer una idea amb això, Òscar.
1: Et pots fer una molt bona composició de lloc. La primera la teniu HBO. HBO Max. Van, diguéssim, ens van tirar la canya per centre amb el seu protagonista, l'actor protagonista, que és Steve Carell.
0: Home, això ja per mi és un bon paper, punt de partida.
1: Un paper que li escau. Paper que li escau, ell fa d'escriptor d'èxit, molt best-seller, que el conviden a fer una xerrada a una universitat on treballa la seva filla, i clar, com que la seva filla té problemes així personals, doncs ell es queda per fer-li costat, i bueno, ja que te quedes aquí, que te cuesta dar un seminari o una classe, i el contracten. La sèrie es titula molt senzillament Rooster.
2: Me encanta que estés

0: aquí, pero no quiero que me controles.
1: Solo quiero ayudar. Sé que tienes problemas en tu matrimonio. ¿Katie?
0: Lo saben todos. Esto es un patio de vecinos. Ese lo sabe.
1: No lo sabe.
0: Disculpa. ¿Sabes que mi marido me dejó por una alumna? ¿A que sí?
2: Sí.
3: ¿Te puedo ayudar, Greg?
1: Vengo para saber si el puesto de Katie está a salvo.
3: Quemó un edificio del claustro.
1: Fue un accidente.
3: Además, agredió a un profesor.
1: Aún te quiero. Eso fue a propósito.
4: Eso no va a ser un accidente.
3: Es una superventas que los padres conocen. Nos vendría muy bien tu ayuda.
1: En el libro, Rooster tiene escenas de sexo.
5: 16.
1: Oh, bien, nos has contado.
5: 17, incluyendo el sexo oral.
1: ¿Y hace falta incluirlo?
3: Sí, lo incluimos.
6: Todos cometemos errores, pero en el fondo, todos somos buenas personas.
1: Tú eres mala persona y te odio.
4: m'agrada aquest humor. Em sembla, sí, molt, em sembla
7: és
4: brillant.
7: És un humor així... Com diria jo?
4: No és de riure's enllaunats, és un humor de pensar. De pensar.
7: És de situacions, de coses que passen.
4: Sí, sí. D'acord.
7: El Steve Carell, a més, aquest tipus de paper li van bé.
4: Ho fa molt bé.
7: No és aquest paper... de vegades que fa de sèries una mica esbojarrades.
4: No és histriònic, és contingut.
7: No és histriònic, no és The Office, òbviament.
4: No, sí, sí.
7: No és aquella especial que va fer que va ser un desastre. Mm. No, aquesta és una sèrie que és un personatge que li passen coses.
4: Mm. Sí,
7: I, que, bueno, i es deixa portar una miqueta. I tu el veus allà als primers episodis que va com una mica perdut per aquella universitat.
4: Sí.
7: Llavors va allà passejant i li passen coses i al principi sembla una sèrie que no parli de res. Va dir que a mi al principi, el primer episodi va ser una mica, va deixar una mica tibi.
4: Mm-hmm. Li costa arrencar.
7: Mm-hmm. Llavors ja, però a poc a poc, si tens paciència i et deixes portar perquè té molts al·licients, doncs a poc a poc t'hi vas enganxant. I ja, bueno, estic al 8è episodi i ja tinc ganes de veure els dos darrers de la primera temporada.
4: Em dóna la sensació, Òscar, que toca temes molt d'avui en dia de la vida de les persones, no? De moments vitals, no? Del camí al que podríem dir a l'èxit i al final en què acabes dedicant-te o què acabes fent, no? I com acabes valorant la teva vida, no? Si ha valgut la pena, no?
7: De fet, els personatges principals, tant el personatge de Steve Carell, la de la seva filla, el seu gendre, el seu gendre és el Phil Dunster, que ha tret laços i recordeu la Jamie Tart, aquell futbolista, doncs que aquí fa un paper molt diferent, encara que no pot evitar aquest accent britànic que s'ha tan viscut. Doncs, després hi ha el paper del, diguéssim, del rector de la universitat, d'una col·lega professora que vol ser degana... Si cada personatge té, diguéssim, tots els seus problemes. Llavors són els problemes del cada dia.
4: Totalment.
7: Seria en Greg Russo, que és el personatge que interpreta Steve Carell, doncs això és un escriptor que ha tingut un èxit, un escriptor de bestsellers, que no és una gran, gran literatura la que fa, però bueno, però ell li serveix per tirar endavant. Diguéssim que la seva dona el va deixar tirat i ell encara no ha superat. La seva dona apareix al capítol 5è de la temporada, que és la Connie Britton, un paper gairebé cameo. I bueno, i ell pues, intenta una mena de cuirassa que porta al damunt, que una cuirassa feta a partir d'ironia i d'una mica d'estimar-se poc a si mateix, però a poc es va obrint. La seva filla, que el marit, que també és professor universitari, com ella, doncs ha deixat embarassada una alumna i clar, això doncs genera moltes dinàmiques, que significa, per exemple, aquí no es parla tant en el món universitari català barra espanyol, encara que n'hi ha casos, però clar, el fet que un professor es lia a una universitat no és que sigui, diguéssim, il·legal, però no està ben vist.
4: Clar.
7: Això genera també, avui en dia la cultura de la cancel·lació.
4: Sí, sí.
7: Doncs que tinguis una ferra amb un estudiant, doncs d'aquí a la cancel·lació et queda poquet.
4: Totalment.
7: Ja, el mateix Greg Russo, el Steve Carell, s'ha de donar que segons quins comentaris que pugui fer una barra de bar, no el pots fer a classe.
4: Clar.
7: Perquè llavors sempre hi ha alguna persona que se sent ofesa i que et denuncia i tens que demanar disculpes públicament.
4: Clar,
7: el risc de la cultura de la cancel·lació, el problema de també que molts estudiants, que com pagar, diguéssim, les elevadíssimes quotes de la matrícula anual que la Universitat Nord-Americana que t'acompanya gairebé tota la vida.
4: Imagina't.
7: Per exemple, mira, una petita història, una petita anècdota. Si veieu The Pitt, un dels personatges, el doctor Landon, que interpreta en Patrick Ball, ha aconseguit justament que li paguin, amb el que ha cobrat a la sèrie, que li paguin els 80.000 dòlars que encara devia dels estudis universitaris de fa gairebé 20 anys.
4: Uau.
7: que continuava allà pagant. És a dir, que en aquest sentit hi ha molta gent que als Estats Units està endeutada, però està endeutada ja pràcticament des de la universitat.
4: Quina barbaritat.
7: Coses que aquí, perquè també aquí sobretot tenim model d'universitat pública, cada cop més en perill, també val a dir, com hem vist casos a Madrid, a Sevilla, però aquí diguéssim que anar a la universitat no tens uns deutes que t'acompanyen tota la vida. Allà sí. I, bueno, i parlem d'una universitat més o més mitjana, eh? Imagina't les grans universitats com Harvard, Yale, etc. Doncs aquí la sèrie parla d'això, del que significa, doncs, avui en dia cada cop hi ha més dones que estudien a universitats i volen tenir més rellevància, el que significa també que moltes dones siguin professores però que no estiguin, diguéssim, a l'estaf administratiu, sí, arribar a ser cap de departament, arribar a ser degana, ja no parlo d'arribar a ser rectora. La sèrie parla de molts temes que ja els nord-americans coneixen molt bé.
4: Clar.
7: Que els viuen cada dia.
4: Sí. I que els pot condicionar a l'hora de fins i tot de si triar per seguir els seus somnis, no? La seva vocació, no? Perquè potser un altre tipus de professió, doncs, els és menys costosa a nivell universitari.
7: Però ja, tu ja saps que, de fet, per això quan un nen neix ja directament l'obren la cartilla per la universitat.
4: Sí.
7: Perquè és molt cara l'educació universitària. Bueno, als Estats Units és molt car gairebé tot.
4: Sí, està clar.
7: La sanitat, òbviament, és caríssima. Si no tens una assegurança mèdica, allà no vagis a un hospital perquè no t'atendran gairebé. Llavors, la universitat, l'educació és molt cara. Llavors, la sèrie parla de molts temes. Parla d'això, també de la inseguretat, de cada cop, quan vas creixent, quan vas fent gran, el que significa un divorci, una separació, com t'afecta en aquest sentit, perquè estàs molt acostumat a viure la vida en parella, el que significa també, doncs, fins i tot ascendir socialment dins de la feina. És una sèrie que és comèdia, però que si comences a rascar hi ha bastants temes.
4: Sí, està molt bé.
7: I això està molt bé perquè és una sèrie aquesta, és una sèrie confortable, és divertida, hi ha molts jocs de paraules, hi ha moltes situacions que li passen als personatges que són una mica així estrambòtiques, però no tan estrambòtiques. Però que si comences a rascar veus que tots els personatges, professors, estudiants, secretàries, rectors, degans, etc., policies fins i tot, per molt peculiars que siguin, tots ells, cadascú té la seva, diguéssim, la seva problemàtica diària. Llavors, és una manera amable, diguéssim. És una mica Ted Lasso.
4: Sí, t'ho anava a dir, que em donava aquesta sensació.
7: Té un cert Ted Lasso. Sí, no tan, diguéssim, intens com la té en Ted Lasso, però sí que té una certa filosofia així.
4: Sí.
7: I és una sèrie amable. És una sèrie que també ara no parla de sexe, parla de moltes coses, però que és una sèrie que en aquest sentit no està feta per copar, no és una dramèdia, no està feta per copar, si és malament.
4: Clar.
7: És perquè et diverteixis.
4: Sí.
7: La veritat és que et diverteixes.
4: Que et diverteixes i que t'explica coses, preocupacions que té molta sí. gent i que et pots sentir, doncs, representat, reflectit en algunes de les...
7: Segurament, per molta gent són problemes del primer món, però
4: sí,
7: bueno.
4: Sí, bueno. Però...
7: Tothom té problemes sempre.
4: Sí, efectivament. Doncs aquesta és la primera de les propostes. Quina és la segona,
7: Òscar? La segona és una sèrie que va passar bastant desapercebuda a la seva estrena. Ja fa 2 mesos o una miqueta més. És a dir, aquesta sèrie, que la teniu a Netflix, aquesta es va estrenar, sí, el 5 de març. El primer cap de setmana va haver un cert soroll per la protagonista. Però no ha tingut una atenció, diguéssim, per part de la crítica, i és una llàstima perquè és una sèrie bastant divertida, o com a mínim a mi em va semblar molt entretinguda. La protagonista és Rachel Weisz, que interpreta una professora universitària en aquestes universitats més o menys mitjanes que pululen per tots els Estats Units, que ella és professora al Departament de Literatura i que el seu marit fins ja fa no gaire era també director de departament, però els seus afers amb estudiants, ells tots dos tenen un matrimoni obert, més o menys, però clar, arriba molt determinat que els afers que té el seu marit amb els estudiants pues ja passen de castany oscur.
4: Sí.
7: Llavors, diguéssim que el posa una miqueta en la piqueta i una mena d'investigació, una comissió, diguéssim, d'investigació moral. Però per ella el problema no és aquest. El problema és quan arriba un nou professor, molt jove, en la qual ella té un crush. Es queda, com diuen en anglès, infatuated. Si es queda, això... Podríem dir en castellà que se queda enconyada, però no és exactament. Perquè ella comença a imaginar què passaria si tingués una afera amb aquest professor. Però és que el bo no és això, que també és interessant. El bo és que ens ho explica constantment als espectadors perquè trenca constantment la quarta paret. Aquesta minissèrie, perquè sí que em sembla que és minissèrie, Las titula Vladimir.
2: Me he dado cuenta hace poco de que he perdido la capacidad de cautivar. ¿A dónde vas?
8: Una amiga.
2: Como mi marido. Y mis alumnos.
9: No lo entiendo para nada.
2: Mi hija.
10: ¡Para!
2: Considera que como persona soy inútil. ¿Sobra alguna silla?
11: Dos voluntarios más para la reunión.
2: Lo que me da más vergüenza.
12: Perdona, coge esta.
13: ¿Conoces a Vladimir Vladinsky?
2: Inesperado. ¿Dónde te han puesto? Oh, mi antiguo despacho.
14: Por eso tiene tan buena vibra.
15: Casi tanto como lo era yo.
16: ¿Escribimos juntos?
2: Sí.
16: Tienes polvo en el pelo.
2: Típico. No puedo dejarlo escapar. Oh, espectacular.
4: Doncs a mi que em costa una mica aquesta quarta paret, com la plantegen aquí.
7: S'ha de fer bes perquè no es faci.
4: S'ha de fer bé, eh?
7: És un recurs que en els darrers anys s'ha utilitzat potser una mica massa. I costa que funcioni.
4: És a dir, m'agrada més, Òscar, per entendre'ns, un fals documentari, saps?
7: Sí.
4: Perquè no trenca la dinàmica, és a dir, li pots donar ritme, però no trenca la credibilitat de la història. Quan deixa d'estar fent el que està fent per parlar-te tu, què fa l'altre personatge? Em costa una mica, Òscar.
7: Sí, això s'ha de fer bé, ha de funcionar sobretot a partir del carisma de l'actor que ho faci, en aquest cas l'actriu, que és la Rachel Weisz, i t'has de posar una miqueta per teva, en aquest sentit, perquè com que és un recurs que darrerament s'ha utilitzat moltíssim, jo ja no s'ho pren. A mi m'ha funcionat, val a dir. Suposo que la crítica ha sigut una mica tèbia, perquè segurament a molta gent no li ha funcionat.
4: Clar.
7: Però a mi en particular m'ha funcionat. A ella m'agrada. M'agrada com de tant en tant es queda mirant la càmera i fa algun comentari i diu alguna cosa o posa alguna cara. Sí, m'agrada perquè ella és com si veiéssim els seus pensaments, que justament la gràcia de tancar la quarta paret és això.
4: És
7: conèixer els pensaments de la persona, que els diu en veu alta, en aquest sentit. Llavors aquí, veure aquest personatge que està als 50, que està ja una mica de volta de tot, que la seva feina li agrada però

0: que ja comença a veure que no l'entusiasma, que els estudiants d'avui en dia ja no són com els estudiants d'abans, podríem dir, no estan gaire pendents del que estudien, que podrien estudiar literatura com podrien estudiar mecànica, que estan allà de vegades passant l'estona, i que ja, diguéssim, que li falta com un... Clar, el seu matrimoni és un matrimoni obert, el seu marit doncs està sempre sortint amb estudiants, té una relació bona entre els dos, és a dir, que no és una relació dolenta, però que a ella li falta alguna cosa. Llavors, quan arriba aquest nou professor jove, britànic, guapo, i que té un cert sexapil, doncs ella, diguéssim, se sent això, molt atreta. Llavors, gairebé tota la sèrie, fins pràcticament al capítol final, és ella allà, doncs, perdent l'oremus, diguéssim, per aquest noi. Company de departament, col·laborador en segons quines assignatures, en segons quines activitats, es van llegint mútuament els llibres que han escrit els altres. És a dir, sembla que no passi res en la sèrie, però si et deixes portar una miqueta, val a dir, també és una sèrie que no és, potser no és per tothom, però si et deixes portar, i a més la gràcia que té també explicar moltes coses del món universitari, en particular aquesta, a diferència de Rooster, sí que parla molt en detall de qüestions universitàries nord-americanes. Aquest modus vivendi. O sigui, en aquest sentit, de la cultura de cancel·lació aquí és molt més evident que l'altra sèrie.
1: Val.
0: Hi ha un toc de comèdia. Llavors els personatges són bastant estrambòtics fins a cert punt. Tant ella com el seu marit, com la seva filla, com el nou cap de departament, com alguns estudiants, com aquest Vladimir que arriba i la seva dona, etc, etc, són tots bastant peculiars. Llavors és una sèrie que, malgrat que hagi passat una miqueta desapercebuda, es manté sobretot en el carisma de la Rachel Weisz. Això fonamentalment. I també el personatge del marit que l'interpreta John Slattery, que el va veure a Mad Men, i alguns actors secundaris que també són força coneguts. Si aconsegueixes, diguéssim, connectar amb el personatge, jo penso que et pots divertir molt.
1: En aquest sentit. Has d'empatitzar molt amb la...
0: Has d'empatitzar amb el personatge, o com a mínim que et piqui la curiositat, que diguis, què li passa a aquesta dona? Vull saber què li passa a aquesta dona. Llavors, veus això, no és una dona que estigui en la crisi dels 50, però sí que ella mateixa es troba una miqueta desubicada.
1: És a dir, no és des del patiment, no és des de la toxicitat, sinó des de la reivindicació de dir, pues vull un al·licient, no? Vull una motivació.
0: Sí, pues jo també quiero echar una cana al aire, ¿qué narices? Si mi marido lo hace, ¿por qué no yo también?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Y si los estudiantes de hoy en día pasan un poco de todo, pues ¿por qué no yo también puedo pasar un poco de todo, romper un poco los esquemas? És a dir, és una miniserie que en aquest sentit...
1: El donar-se la llibertat, no?, de poder fer coses.
0: És idea per un cap de setmana, en aquest sentit. Si un cap de setmana no tinguis res a veure, perquè a més són capítols d'una mitja horeta, quan veus el primer, veus el segon, el tercer, el quart i gairebé el cinquè. Contra la dona estaràs cuspida, en un cap de setmana o fins i tot el mateix dia. Sí que en aquest sentit, com a sèrie d'esbarjo, per desconnectar, que no t'explica res de l'altre món, que no és una sèrie res de l'altre món, però mira, a mi en particular, hi ha moltes sèries que a mi em resbalen, però aquesta, pel motiu que sigui, va cridar l'atenció. I quan estàs una mica cansat de sèries intenses com Eufòria o altres, doncs una sèrie més o menys així desacomplexada ja va bé. De tant en tant va bé aquest tipus de sèries, no només per desconnectar una mica del món, sinó també pel teu propi cervell que s'esponja una mica.
1: Desengreixar, una mica...
0: Desengreixar va molt bé. Sí. I ella és que ho fa molt bé. La veritat és que la Rachel Weisz té molta gràcia al llarg de la sèrie.
1: Molt bé. És una bona actriu que s'ha guanyat la seva carrera, que ja porta els seus anys i que segueix complint.
0: Sí, sí, sí. No, què té? 54, 55, em sembla. Ja fa molt de temps que està treballant, des de les pel·lícules de La Mòmia i companyia. Que
1: ara hi tornarà
0: també.
1: Sí, sí,
0: i
1: sí,
0: bueno,
1: sí.
0: També això, casada amb el Daniel Craig.
1: Sí, senyor.
0: I la veritat és que ella, com a actriu dramàtica, ha fet papers molt bons i aquest tipus de paper, sorprenentment, li escau molt bé.
1: Sí, sí, sí. També és d'aquells matrimonis que dius, carai, tu, escolta, són guapos a rabiar, els dos. Que
0: sí,
1: dius,
0: sí, veure una pel·lícula de tots dos junts, home, deu ser fins i tot una mica massa.
1: Sí, diries, no és creïble, saps què vull dir? Dirien, això és ficció.
0: La veritat és que tots dos, en particular, entre ells han col·laborat molt poc,
1: Bueno,
0: no recordo ara mateix alguna pel·lícula que hagi fet.
1: Pot ser intencionat. No donis idees, que si no els hi faran fer una reedició de la reedició del Senyor i Senyora Smith i ja l'haurem liat.
0: Ah, no, sisplau. No, més reedicions no, sisplau.
1: Ja, con eso ya tuvimos suficiente. Doncs, en fi, és un plaer sempre tenir dues noves propostes de sèries per poder

0: estar entretinguts i poder tenir, doncs, com diem, no? Coses més transcendentals, coses més divertides, coses més dramàtiques, més històriques fins i tot, no? Per aprendre. I en aquest cas, doncs, conèixer també més el món universitari, que és molt i molt interessant. Doncs, Òscar, moltíssimes gràcies i fins la propera. Fins ben aviat.
1: Fins ben aviat.

Fins al seu últim alè, va lluitar pels drets dels seus veïns, especialment perquè moltes dones superessin les barreres d'una Índia encara ancorada en el passat, tot reservant temps, fins i tot, per la creativitat. El seu compromís fou tan professional, fent activisme per la independència de la Índia, com fins i tot personal, ja que el seu mateix matrimoni va significar una insurrecció. Sarojini Chattopadhyay neix

13 de febrer de 1879 a Hyderabad, filla d'un doctor en ciències i una poetessa, va ser acceptada a la universitat amb només 12 anys. Va poder estudiar al King's College de Londres i al Girton College de Cambridge. Va aprendre diversos idiomes simultàniament mentre aprofitava per escriure alguns poemes.

Amb 19 anys, es va casar amb el doctor Govindarajulu Naidu, d'una casta diferent de la seva, un fet considerat un crim a l'Índia que, tanmateix, va ser acceptat sense problemes pels seus pares.

Del seu pare havia heredat la implicació en els moviments socials. I és que Sarojini va unir-se al moviment nacional indi el 1905 i el 1915 va iniciar un recorregut per tota l'Índia per fer conferències en favor de l'emancipació de la dona i de les ajudes als més necessitats.

Sarojini també va estar implicada amb la resistència pacífica de Gandhi. De fet, va passar 2 anys a la presó per aquesta qüestió i va defensar fins al final la independència de l'Índia.

Un cop aconseguida, el 1947, va ostentar un càrrec de governadora al nou estat d'Uttar Pradesh. Tanmateix, va morir dos anys després, el 2 de març de 1949, d'un atac de cor mentre treballava al seu despatx.